0: A Colòmbia comença a mitjanit un escrutini ràpid per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Esprinella, enfront del candidat d'Esquerra, Ivan Cepeda, que confia esgarrapar vots dels indecisos. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana.
1: Esports. La selecció espanyola mongol de la Mini Amal ha guanyat 4-0. L'Aràbia Saudita també s'ha jugat. El Bèlgica 0, Iran 0. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. I aquest dilluns a les 8 del vespre, Barça-València, al Palau Blaugrana, tercer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet amb la sèrie empatada 1.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i al prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
3: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui també molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
4: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions justament relacionades amb la calor. On s'han superat ja aquests 40 graus és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera aquest diumenge. A Lleida, el Segrià i el Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
5: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
6: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per veure. Sí.
7: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
8: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig, i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
9: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina, perquè si no es mata bo.
5: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. A França afecta a nivell d'alerta vermella, que és el grau més alt, la meitat del centenar de departaments que té aquest país. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
2: Les persones més vulnerables dans le contexte...
10: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
2: C'est aussi une façon de protéger en amont.
0: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol també a la via pública, moltes ciutats on es fan concerts per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, que són superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, que és un país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Unes 300 persones assisteixen al minut de silenci en record dels tres adolescents que han perdut la vida en un accident a la platja de la Rabassada, a Tarragona. La tercera víctima mortal, un nen de 13 anys, s'ha confirmat aquest diumenge. L'homenatge ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
12: Un moment marcat per la consternació i l'emoció en què han participat familiars, amics, veïns i companys dels tres adolescents que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos entre la platja de la Rabassada i la del Miracle. A més d'enviar el condol a les famílies, el consistori remarca que està prohibit el bany a la zona de roques, així com saltar a la mar des d'aquest punt. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut, Guillermo García de Castro, apunta que el consistori treballarà per millorar les condicions de seguretat.
13: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem en tot el que puguem allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
12: Arran d'aquest incident, els psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques han fet assistència a un total de 52 persones en dos dies.
0: De fet, els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania, ara com sentíem també, a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
14: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar a dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
11: 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per un quart. Pedro Sánchez s'afronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que encès el cos policial espanyol. Madrid, Alba Gil.
15: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport ha encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
16: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
15: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional. Cuca Gamarra es vicesecretaria del partit.
17: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
15: Sánchez acaba el curs erosionat pels casos de corrupció que l'envolten, amb una situació de debilitat parlamentària evident i sota la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades. En aquest escenari, el Congrés debatrà una moció del PP per exigir-li que se sotmeti a una qüestió de confiança i el Senat una que demana eleccions. Això la mateixa setmana en què el president espanyol finalment compareixerà per donar explicacions sobre el cas Leire Díez i també sobre la investigació contra l'expresident Zapatero, a l'espera de saber si el poder judicial expedienta Peinado.
0: Mentrestant, aquí a Catalunya, Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. S'ha imposat a les primàries els altres tres aspirants amb el 40% dels vots. Martí ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Anem a Barcelona, Jordi Corbalan.
18: Jordi Martí va agafar el relleu a Xavier Trias a l'Ajuntament després de la victòria agredolça a les últimes municipals. Des d'aleshores ha comptat amb l'aval de l'exalcalde convergent per succeir-lo. Després d'haver-se imposat a la diputada del Congrés, Pilar Calvo, afí a la cúpula i als altres candidats, Jordi Martí ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
19: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
18: El número 2 de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
20: A partir d'ara, tots serem al teu costat. Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
18: Caldrà veure quin paper tenen la resta d'aspirants a les primàries quan es facin les candidatures.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'altra gran qüestió d'aquest diumenge són les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran que han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però manté els contactes amb els mediadors, que són el Pakistan i Qatar. Les converses que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre aquests dos països havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
21: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
22: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, el Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en aquestes pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
23: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
21: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
23: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
0: El temps. Amb en Dani Ramírez.
1: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que comença, ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i han passat la matinada, algun momentet de 22-23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Albergadà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
0: Ara passant 2:15, a Colòmbia s'espera un escrutini intens però ràpid des de la mitjanit hora catalana per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espinella, enfront del candidat d'Esquerra, Iván Cepeda, que confia esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i ser el relleu del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Els dos candidats a la presidència de Colòmbia ja han votat. Iván Cepeda, de l'esquerra, a Bogotà, Abelardo de la Espriella, per l'extrema dreta, a Barranquilla. Les enquestes donen a de la Espriella com a guanyador, però l'esquerra aposta per esgarrapar vots dels indecisos, que són molts aquí a Colòmbia. 17 milions de colombians no van anar a les urnes en primera volta el mes de maig. S'espera, doncs, un escrutini intens però ràpid, de menys de 2 hores. Els resultats aquí a Colòmbia, tot i ser un vot manual en papereta, es coneixen ràpidament. Corferias és el centre de votacions més gran de la capital colombiana, com la Fira Barcelona. Aquí els colombians s'expressaven així.
4: Con la esperanza de que nos ayuden a nosotros aquí en Colombia, porque aquí este país está tenaz. Entonces vamos a votar por Iván Cepeda porque es el único que nos puede apoyar y ayudar que está con el pueblo.
6: Con la esperanza de que por fin el país pueda conseguir la paz, con la esperanza de que el país pueda ser bien gobernado.
24: ¿Continuidad o cambio? No.
6: Cambio.
3: Les eleccions presidencials colombianes són un carau creu. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical, populista i conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes, el senador Iván Cepeda, d'Esquerra, és un conegut polític i activista aquí a Colòmbia a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90.
0: Ucraïna ha intensificat aquest diumenge els atacs amb drons sobre la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014, i l'ha deixat sense combustible. Això està provocant talls programats en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució a les estacions de servei.
25: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
0: Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus i l'increment dels bombardejos ucraïnesos tindria com a objectiu dissuadir els milions de visitants que la península rep cada estiu per fer-hi les vacances. I cap a una altra guerra, a Gaza, Israel ha mort dos palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. La cadena qatariana Al Jazeera ha negat les seves acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar dissabte a Gaza, amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions d'infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. De fet, des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat ja 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat aquest diumenge la mort, suposadament dimecres, de 2 líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina. Cap de les dues organitzacions, però, ha confirmat la notícia.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Un de cada 5 consumidors catalans que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. I la meitat d'aquests clients acaben fent una compra addicional en aquests comerços. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López, posa xifres a aquest impacte econòmic que genera el servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
2: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
0: Per a les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic. De fet, ho ha explicat la directora de GLS a Catalunya, que és Sònia Ària, en declaracions a aquesta emissora.
5: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
0: Els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. I comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors i elaboradors en comerços locals de tota Catalunya. Aquesta és la premissa que va néixer amb el projecte Singulars, que ofereix ara una logística pròpia per repartir un ventall de 5.000 productes d'un miler d'elaboradors a 400 comerços repartits arreu del país. La finalitat és donar suport als pagesos d'aquí, oferir productes de proximitat a preus justos per productors i consumidors i contribuir a la continuïtat de les petites botigues. Explica com ho faran en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte.
7: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i a partir d'això anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
0: Al centre logístic de Singulars, aquesta iniciativa es construirà en uns terrenys dels Prats de Rei, a la comarca de l'Anoia. Està previst que aquest projecte arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys.
11: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
8: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de la Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres, també ha jugat el català Cucurella, ara jugador del Madrid. Sentim Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
9: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
8: També s'ha jugat el Bèlgica 0-Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria del Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
10: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
8: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. I Paula Blasi ha guanyat la volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada. Guanya la general de la volta fent valer el marge aconseguit a la Molina en l'etapa reina. Tot plegat

0: El pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo, sí, 4-2 i força el cinquè i definitiu partit a la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
1: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
0: El cinquè definitiu partit de la final es jugarà el proper dimarts 23 de juny, la nit de la Revetlla de Sant Joan, a la pista del Liceo, a Galícia. I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off de final de la Lliga CB de bàsquet, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
2: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
0: Y aquest és el jugador del València, Álvaro Cárdenas.
3: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
0: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Toni Bou ha guanyat la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge respecte a la general. Berta Ballant també repeteix la victòria de dissabte sobre l'italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 24 anys, la tenista ha rebut una wild card del Grand Slam anglès. Serena Williams també jugarà els dobles amb la seva germana.
4: Són 2:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que 8 poblacions a les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis de tot el país. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. A partir d'ara també parlarem dels petards. Les empreses de pirotècnia ens han explicat com són els que es vendran per aquesta revetlla de Sant Joan. Sembla que no faran tant soroll. I també parlarem de les festes que s'han organitzat per celebrar la Diada. I comentarem la febre que ha despertat el Mundial de Futbol entre els que els agrada col·leccionar cromos. Panini no dona l'abast.
1: Esports.
2: La selecció espanyola mongol de la Lamine Yamal ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 a la costa i de 20-24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 2:15, us ho dèiem, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que el litoral i prelitoral les nits també seran

0: Van molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3Cat Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
1: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
2: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades justament amb la calor, on s'han superat els 40 graus, ara ho dèiem, aquest diumenge. És en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. A Lleida, per exemple, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
3: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
4: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per beure. Sí.
5: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
6: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
7: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no es mata bo.
3: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: I com sabeu, enmig d'aquesta onada de calor tindrem la revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
8: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
0: Aquest any més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
9: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i a les esculleres a partir de la nit de revetlla i durant tot l'estiu. Per exemple, hi ha la revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada d'havaneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès i també la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
10: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara són 2:15, obrim el focus. Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però diuen que mantenen els contactes amb els mediadors, el Pakistan i Qatar. Les converses, que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre els dos països, havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
11: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
12: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Donald Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
13: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos de nou a Catalunya. Es va perfilant la nova entitat de gestió dels aeroports, l'autoritat aeroportuària, que és fruit del pacte entre el govern i Esquerra Republicana. Ha estat creada més per pensar en el futur dels aeroports catalans que no pas per gestionar les terminals o per operar vols. Un dels punts que es preveuen que gestionarà és la mobilitat, per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans. També la logística, el turisme, l'ordenació territorial i la sostenibilitat, unes qüestions que ara estan repartides entre diferents departaments i organismes del govern. El pacte deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals, per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
14: No ha de fixar tarifes que ja estan fixades en el DORA, no, el que estem és ocupant espais que tenen alt valor i alta importància per Catalunya i que fins ara potser han estat doncs, una mica disseminats.
0: El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica aquest diumenge el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any. L'esfondrament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge, quan s'han ensorrat pràcticament tota una casa en planta baixa i 3 pisos on per sort no hi havia ningú. Només n'ha quedat dreta la façana i davant la possibilitat que també s'esfrondi, doncs s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Tot apunta que la causa d'aquest esfrondament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. I a Mataró, els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a la matinada de dissabte cap a diumenge. La víctima ha interposat ara una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat el que va passar en un missatge a la xarxa X. Ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, tenint en compte la proximitat d'uns mesos amb festes populars als carrers, ha anunciat també una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que aquests actes siguin espais segurs.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Aquest lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Després el lladre fugia de l'estació. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i per la posterior detenció d'aquest lladre. El detingut està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja, atenció, a uns 8.000 euros. També han detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests fets han passat aquest diumenge, a la matinada, quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar tots els aparells. Ara us expliquem que intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, que és Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és director general de Panini Espanya.
15: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un Mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, que és un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
16: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
17: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
18: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no ja. Ni la gent no l'intercanvia, no el tenen repes.
0: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir, com més aviat millor, els 980 cromos que componen la col·lecció. Els cromos, com ara sentíem, més buscats i difícils de trobar són els de Messi i de Cristiano.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quina és la millor eina per detectar notícies falses i vídeos manipulats? Doncs un grup d'estudiants de la Universitat de Girona ha dedicat mig any a analitzar 21 aplicacions basades en intel·ligència artificial per mirar de determinar-ho. La conclusió és que Google Gemini és el programari més complet i fiable. Berta Artigas Fontàs.
19: La recerca ha estat impulsada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per encàrrec del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Els estudiants han posat a prova els diferents programaris basats en intel·ligència artificial amb un centenar de notícies falses i verídiques en diversos idiomes i a través de diferents dispositius. Han conclòs que Google Gemini és l'eina més completa i fiable per verificar continguts digitals. Ho explica una de les estudiants, Helena García.
20: Mentre li diguis qualsevol cosa, per exemple, analitza'm aquesta notícia, ja directament t'indica amb precisió mil·limètrica que això és un deepfake o que aquesta notícia és real.
19: Des de la universitat remarquen que els resultats poden ser útils no només per evitar estafes econòmiques, sinó també per combatre la desinformació que circula diàriament per les xarxes socials. Anna Carbonell és la professora que els ha acompanyat.
21: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada, entre cometes, a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. És a dir, cada dia a les xarxes socials veiem com ens empassem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
19: L'informe titulat Economia de la mentida conclou que aquestes eines poden ser útils també per a empreses, ciutadania, mitjans de comunicació i per qualsevol persona que vulgui verificar la informació abans de compartir-la.
10: El temps.
0: Amb el Daniel Ramírez.
22: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Palm Barcelonès i fins al Maresme. però la propera nit i matinada de dimarts també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23 al Pla de Lleida. Tota la zona de Ponent també hem vist de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i han passat la matinada, algun momentet de 22, 23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alberguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Ara passant 2 minuts a 3 quarts, Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate.
1: Unes nenes que ploren mentre agents de l'Aix nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors. És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
2: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte, preferiríem segurament moltes vegades no haver res de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que WordPress Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
1: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
2: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, on el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
1: És la primera vegada que el World Press Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Cerny Cairat és el cònsul major de la parròquia.
4: Un gran honor i un gran orgull que una associació com el World Press Photo doncs hagi vist Sant Julià doncs com un emplaçament digne idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
1: L'exposició del World Press Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet, ara també es pot veure, per exemple, a Roma, a Sydney o a Rio de Janeiro. A finals d'any arribarà, com és tradició, al CCCB de Barcelona.
0: Mèxic arrossega el llast del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i contra l'oblit.
23: No solament és un narcoestado, és un estado vinculado con la delincuencia organizada.
0: Ens ho diu la mexicana Lídia Cacho, escriptora, periodista, editora, productora, guionista i activista social. Denúncies com aquesta li van comportar amenaces de mort fins al punt d'exiliar-se. Ara acaba de publicar Un halcón bajo mi ventana, una novel·la sobre un adolescent en el Mèxic dels anys 60 que descobreix el feminisme, la música i la lluita política. Cacho ha vingut als estudis de Catalunya Ràdio per parlar d'aquest llibre, de la violència, d'aquell Mèxic i del Mèxic actual, que ara acull la Copa del Món de Futbol. Albert Manyà.
24: La connivència del govern amb els crims.
23: No podrían existir esa cantidad de desapariciones, en este caso 130.000 desaparecidos actualmente en México, si no hubiésemos tenido y tuviésemos hasta la fecha gobiernos que niegan las desapariciones y la participación de miembros del Estado.
24: Més enllà del narcotràfic, nens soldats, sicaris, tràfic d'òrgans, prostitució...
23: El problema más grave en este momento es justamente que la delincuencia organizada transnacional es la que está operando en México y una de las grandes razones de las desapariciones forzadas está vinculada no solamente a la búsqueda de libertades y a la represión política, pero también porque la delincuencia organizada está utilizando a gran cantidad de jóvenes para la trata de personas.
24: El títol del llibre, inspirat en l'anomenat El Halconazo del 1971.
23: El gobierno, a través de un brazo militar y de la CIA, entrenaron a un grupo de civiles, de hombres jóvenes, para asesinar y desaparecer a cientos y cientos de estudiantes en México, y les llevaban los halcones, era el nombre clave del ejército.
24: La seva investigació va fer canviar el país, tot i el preu de l'exili.
23: Judicializamos varios de los casos que yo documenté y eso ayudó a que se sentaran precedentes, porque se sentenció por primera vez en la historia de América Latina a un líder de una red de trata y tráfico de explotación sexual comercial de niñas y niños, y le dieron 113 años. Y eso marcó un antes y un después, creó nuevas leyes, ya se persiguen esos delitos.
24: El feminisme mexicà pioner.
23: A partir del 68, los grupos de mujeres mexicanas fueron la punta de lanza para toda América Latina. Era una nueva forma de feminismo que integraba a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, y que además era de los primeros que empezó a plantear temas como el ecofeminismo y el antirracismo.
24: Quan ni un mundial pot tapar un fracàs.
23: Fuera del Estadio Azteca, mientras México jugaba con Sudáfrica, las miles de madres y padres de desaparecidos estaban afuera del Estadio Azteca gritando y pidiendo ayuda. Y eso es brutal, ¿no? Me parece que muestra el México de hoy.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en un ordre completament diferent, els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de 8 a la plaça Sant Jaume. Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
2: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. Amb el Francesc Ripoll.
4: Al Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat per 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid de l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que està titular, ha jugat els primers 45 minuts, ha fet el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia porteria dels d'Arab s'ha tancat el marcador. Els Loren Escobar, Sí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han sigut titulars de la segona part. Ha entrat Ferran Torres, Lamine Yamal, en declaracions a DAZN.
5: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Y los de La Fuente, el seleccionador, ha dit que Lamine hauria pogut jugar més.
6: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él, como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
4: També s'ha disputat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 de la tarda la juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria, els argentins que busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard, a les 11, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català. Aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayo Gura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
4: Són declaracions de Márquez a DAZN. I mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marian Vos en un sprint reduït. Sentim Blasi.
8: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
4: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè definitiu partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
9: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que, bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això i res, seguir el pla de partit que marqui el Marc, que nosaltres quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
4: El darrer partit de la final es jugarà el dimarts 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a la pista de l'equip gallec.
0: 3CAT Info.
4: I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off final de la Lliga CB que arriba a Barcelona, empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Una altra notícia de bàsquet, el Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'aler anglès Cameron Hildreth, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. Més coses, Toni Bou guanya la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge de la general. Berta Avellan també repeteix victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 44 anys, la tenista ha rebut una wildcard del gran slam anglès. Williams també jugarà els dobles amb la seva germana, Venus Williams.
0: Trescat Info.

0: Bona nit. Vuit poblacions de les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures s'han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per decidir si obre expedient al jutge Peinado. Es valora fer-ho després que el magistrat digués que els escortes de la dona de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir. Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona amb un 40% dels vots. S'ha imposat a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. El Regne Unit es dona per fet a la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest mateix dilluns. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda. L'ha superat per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aviat.
1: Esports.
0: La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i se situa al capdavant del seu grup. També ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0 i l'Uruguai 2, Cap Verd 2. Marc Márquez ha guanyat el GP de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. I aquest dilluns a les 8 del vespre, Barça-València al Palau Blaugrana. És el tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet amb la sèrie empatada 1. I aquesta matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims. Seran al voltant dels 25-27 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona, màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i quatre trons a la tarda al Pirineu.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i al prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3Cat Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui també molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions justament relacionades amb la calor. On s'han superat ja aquests 40 graus és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera aquest diumenge. A Lleida, el Segrià i el Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
4: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altre. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
5: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, aigua, aigua, per veure. Sí, sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no es mata bo.
4: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. A França afecta a nivell d'alerta vermella, que és el grau més alt, la meitat del centenar de departaments que té aquest país. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
9: Les persones més vulnerables dans le contexte.
10: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
9: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
0: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol també a la via pública, a moltes ciutats on es fan concerts per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, que són superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, que és un país on molta gent refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Unes 300 persones assisteixen al minut de silenci en record dels tres adolescents que han perdut la vida en un accident a la platja de la Rabassada, a Tarragona. La tercera víctima mortal, un nen de 13 anys, s'ha confirmat aquest diumenge. L'homenatge ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
11: Un moment marcat per la consternació i l'emoció en què han participat familiars, amics, veïns i companys dels tres adolescents que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos entre la platja de la Rabassada i la del Miracle. A més d'enviar el condol a les famílies, el consistori remarca que està prohibit el bany a la zona de roques, així com saltar a la mar des d'aquest punt. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut, Guillermo García de Castro, apunta que el consistori treballarà per millorar les condicions de seguretat.
12: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem en tot el que puguem allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
11: Arran d'aquest incident, els psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques han fet assistència a un total de 52 persones en dos dies.
0: De fet, els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania, ara com sentíem també, a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
13: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
1: 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per un quart. Pedro Sánchez s'afronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que encès el cos policial a l'Espanyol. Madrid, Alba Gil.
14: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport ha encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
15: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
14: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional. Cuca Gamarra és vicesecretària del partit.
16: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
14: Sánchez acaba el curs erosionat pels casos de corrupció que l'envolten, amb una situació de debilitat parlamentària evident i sota la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades. En aquest escenari, el Congrés debatrà una moció del PP per exigir-li que se sotmeti a una qüestió de confiança i el Senat una que demana eleccions. Això la mateixa setmana en què el president espanyol finalment compareixerà per donar explicacions sobre el cas Leire Díez i també sobre la investigació contra l'expresident Zapatero, a l'espera de saber si el poder judicial expedienta Peinado.
0: Mentrestant, aquí a Catalunya, Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. S'ha imposat a les primàries els altres tres aspirants amb el 40% dels vots. Martí ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Anem a Barcelona, Jordi Corbalan.
17: Jordi Martí va agafar el relleu a Xavier Trias a l'Ajuntament després de la victòria agredolça a les últimes municipals. Des d'aleshores ha comptat amb l'aval de l'exalcalde convergent per succeir-lo. Després d'haver-se imposat a la diputada del Congrés, Pilar Calvo, a fi a la cúpula i als altres candidats, Jordi Martí ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
18: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
17: El número 2 de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
19: A partir d'ara, tots serem al teu costat. Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
17: Caldrà veure quin paper tenen la resta d'aspirants a les primàries quan es facin les candidatures.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'altra gran qüestió d'aquest diumenge són les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran que han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però manté els contactes amb els mediadors, que són el Pakistan i Qatar. Les converses que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre aquests dos països havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
20: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
2: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva.

0: Mentrestant, al Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en aquestes pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
1: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
2: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
1: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
0: El temps. Amb en Dani Ramírez.
3: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Palm Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó. I, per tant, les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que, evidentment, serà tòrrida. I a l'interior, on ha arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25 i en passar la matinada algun momentet de 22, 23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Albergadà o a l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
4: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.
0: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda, enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
7: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials colombianes. Des de les files de l'esquerra han demanat als partidaris i seguidors del candidat a la presidència progressista, el senador Iván Cepeda, sortir a defensar els vots amb energia i exigir un recompte exhaustiu i intens dels vots davant dels resultats provisionals que situen com a guanyador d'aquestes eleccions presidencials el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ha estat un recompte de vots d'altíssim voltatge, frec a frec, amb un marge de vots, una diferència de vots entre tots dos candidats d'uns 200.000 vots, el que demostra el dramatisme del final d'aquestes eleccions presidencials. Són hores de gran incertesa les que venen aquí a Colòmbia.
0: Ucraïna ha intensificat aquest diumenge els atacs amb drons sobre la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014, i l'ha deixat sense combustible. Això està provocant talls programats en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució a les estacions de servei.
8: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
0: Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus i l'increment dels bombardejos ucraïnesos tindria com a objectiu dissuadir els milions de visitants que la península rep cada estiu per fer-hi les vacances. I cap a una altra guerra, a Gaza, Israel ha mort 2 palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. La cadena qatariana Al Jazeera ha negat les seves acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar dissabte a Gaza amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions d'infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. De fet, des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat ja 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat aquest diumenge la mort, suposadament dimecres, de 2 líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina. Cap de les dues organitzacions, però, ha confirmat la notícia.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Un de cada 5 consumidors catalans que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. I la meitat d'aquests clients acaben fent una compra addicional en aquests comerços. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López, posa xifres a aquest impacte econòmic que genera el servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
9: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
0: Per a les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic. De fet, ho ha explicat la directora de GLS a Catalunya, que és Sònia Ària, en declaracions a aquesta emissora.
10: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
0: Els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. I comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors i elaboradors en comerços locals de tota Catalunya. Aquesta és la premissa que va néixer amb el projecte Singulars, que ofereix ara una logística pròpia per repartir un ventall de 5.000 productes d'un miler d'elaboradors a 400 comerços repartits arreu del país. La finalitat és donar suport als pagesos d'aquí, oferir productes de proximitat a preus justos per productors i consumidors i contribuir a la continuïtat de les petites botigues. Explica com ho faran en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte.
11: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i a partir d'això anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
0: El centre logístic de Singulars, aquesta iniciativa, es construirà en uns terrenys dels Prats de Rei a la comarca de l'Anoia. Està previst que aquest projecte arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys.
5: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
12: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de la Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres, també ha jugat el català Cucurella, ara jugador del Madrid. Sentim Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
13: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
12: També s'ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria del Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
14: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí. Veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
12: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. I Paula Blasi ha guanyat la volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada. Guanya la general de la volta fent valer el marge aconseguit a la Molina en l'etapa reina, tot plegat en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marian Vos en un sprint reduït.
15: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera quan s'estava disputant la tapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve perquè aquest any no la guanyo, però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat. He tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors

0: confia a poder aixecar el títol.
1: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una, és quan som millors. Quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva, és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
0: El cinquè definitiu partit de la final es jugarà el proper dimarts 23 de juny, la nit de la Revetlla de Sant Joan, a la pista del Liceo, a Galícia. I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off de final de la Lliga CB de bàsquet, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
2: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
0: Y aquest és el jugador del Valencia, Álvaro Cárdenas.
3: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
0: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Toni Bou ha guanyat la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge respecte a la general. Berta Ballant també repeteix la victòria dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quart individual.
4: Són dos quarts de quatre.
0: 24 anys, la tenista rebutant a Wildcard del Gran Slam anglès.
5: Ara són dos quarts, us estem explicant que 8 poblacions a les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis de tot el país. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. A partir d'ara també parlarem dels petards. Les empreses de pirotècnia ens han explicat com són els que es vendran per aquesta Revetlla de Sant Joan. Sembla que no faran tant soroll. I també parlarem de les festes que s'han organitzat per celebrar la Diada. I comentarem la febre que ha despertat el Mundial de Futbol entre els que els agrada col·leccionar cromos. Panini no dona l'abast.
4: Esports.
0: La selecció espanyola amb un gol de la Lamine Yamal ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
5: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 a la costa i de 20-24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu. Ara passen dos minuts de dos quarts, us ho dèiem, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que el litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
6: A partir de dimarts dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
5: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan.

0: El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
1: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades justament amb la calor, on s'han superat els 40 graus, ara ho dèiem, aquest diumenge. És en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. A Lleida, per exemple, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
2: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
3: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per beure. Sí.
4: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
5: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
6: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no es mata bo.
2: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: I com sabeu, enmig d'aquesta onada de calor tindrem la revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
7: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
0: Aquest any més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
8: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i a les esculleres a partir de la nit de revetlla i durant tot l'estiu. Per exemple, hi ha la revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada d'havaneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès i també la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara són 2:15, obrim el focus. Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però diuen que mantenen els contactes amb els mediadors, el Pakistan i Qatar. Les converses, que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre els dos països, havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
10: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
11: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Donald Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
12: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos de nou a Catalunya. Es va perfilant la nova entitat de gestió dels aeroports, l'autoritat aeroportuària, que és fruit del pacte entre el govern i Esquerra Republicana. Ha estat creada més per pensar en el futur dels aeroports catalans que no pas per gestionar les terminals o per operar vols. Un dels punts que es preveuen que gestionarà és la mobilitat, per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans. També la logística, el turisme, l'ordenació territorial i la sostenibilitat, unes qüestions que ara estan repartides entre diferents departaments i organismes del govern. El pacte deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals. Per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
13: No ha de fixar tarifes, que ja estan fixades en el DORA. No. El que estem és ocupant espais que tenen alt valor i alta importància per Catalunya, i que fins ara potser han estat una mica disseminats.
0: El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica aquest diumenge el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any. L'esfondrament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge, quan s'han ensorrat pràcticament tota una casa en planta baixa i 3 pisos on per sort no hi havia ningú. Només n'ha quedat dreta la façana i davant la possibilitat que també s'esfrondi, doncs s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Tot apunta que la causa d'aquest esfrondament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. I a Mataró, els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a la matinada de dissabte cap a diumenge. La víctima ha interposat ara una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat el que va passar en un missatge a la xarxa X. Ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, tenint en compte la proximitat d'uns mesos amb festes populars als carrers, ha anunciat també una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que aquests actes siguin espais segurs.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Aquest lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Després el lladre fugia de l'estació. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i per la posterior detenció d'aquest lladre. El detingut està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja, atenció, a uns 8.000 euros. També han detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sònar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests fets han passat aquest diumenge, a la matinada, quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i, en escorcollar-lo, van trobar tots els aparells. Ara us expliquem que intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, que és Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és director general de Panini Espanya.
14: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un Mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, que és un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
15: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
16: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
17: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no ja. Ni la gent no l'intercanvia, no el tenen repes.
0: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir, com més aviat millor, els 980 cromos que componen la col·lecció. Els cromos, com ara sentíem, més buscats i difícils de trobar són els de Messi i de Cristiano.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quina és la millor eina per detectar notícies falses i vídeos manipulats? Doncs un grup d'estudiants de la Universitat de Girona ha dedicat mig any a analitzar 21 aplicacions basades en intel·ligència artificial per mirar de determinar-ho. La conclusió és que Google Gemini és el programari més complet i fiable. Berta Artigas Fontàs.
18: La recerca ha estat impulsada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per encàrrec del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Els estudiants han posat a prova els diferents programaris basats en intel·ligència artificial amb un centenar de notícies falses i verídiques en diversos idiomes i a través de diferents dispositius. Han conclòs que Google Gemini és l'eina més completa i fiable per verificar continguts digitals. Ho explica una de les estudiants, Helena García.
19: Mentre li diguis qualsevol cosa, per exemple, analitza'm aquesta notícia, ja directament t'indica amb precisió mil·limètrica que això és un deepfake o que aquesta notícia és real.
18: Des de la universitat remarquen que els resultats poden ser útils no només per evitar estafes econòmiques, sinó també per combatre la desinformació que circula diàriament per les xarxes socials. Anna Carbonell és la professora que els ha acompanyat.
20: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada, entre cometes, a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. És a dir, cada dia a les xarxes socials veiem com ens empassem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que s'han fet amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
18: L'informe titulat Economia de la mentida conclou que aquestes eines poden ser útils també per a empreses, ciutadania, mitjans de comunicació i per qualsevol persona que vulgui verificar la informació abans de compartir-la.
9: El temps.
0: Amb el Daniel Ramírez.
21: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment, farà molta calor, avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23, al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sort de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i han passat la matinada, algun momentet de 22, 23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya. No ho descartem a l'Albergadà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passant 2:45, Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate.
3: Unes nenes que ploren mentre agents de l'ICE nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors. És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
22: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte, preferiríem segurament moltes vegades no haver res de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que WordPress Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
3: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
22: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, on el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
3: És la primera vegada que el World Press Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Serni Cairat és el cònsul major de la parròquia.
23: Un gran honor i un gran orgull que una associació com el World Press Photo doncs hagi vist Sant Julià com un emplaçament digne i idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
3: L'exposició del World Press Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet, ara també es pot veure, per exemple, a Roma, a Sydney o a Rio de Janeiro. A finals d'any arribarà, com és tradició, al CCCB de Barcelona.
0: Mèxic arrossega el llast del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i contra l'oblit.
24: No solament és un narcoestado, és un estado vinculado con la delincuencia organizada.
0: Ens ho diu la mexicana Lídia Cacho, escriptora, periodista, editora, productora, guionista i activista social. Denúncies com aquesta li van comportar amenaces de mort fins al punt d'exiliar-se. Ara acaba de publicar Un halcón bajo mi ventana, una novel·la sobre un adolescent en el Mèxic dels anys 60 que descobreix el feminisme, la música i la lluita política. Cacho ha vingut als estudis de Catalunya Ràdio per parlar d'aquest llibre, de la violència, d'aquell Mèxic i del Mèxic actual, que ara acull la Copa del Món de Futbol. Albert Manyà.
25: La connivència del govern amb els crims.
24: No podrían existir esa cantidad de desapariciones, en este caso 130.000 desaparecidos actualmente en México, si no hubiésemos tenido y tuviésemos hasta la fecha gobiernos que niegan las desapariciones y la participación de miembros del Estado.
25: Més enllà del narcotràfic, nens soldats, sicaris, tràfic d'òrgans, prostitució...
24: El problema más grave en este momento es justamente que la delincuencia organizada transnacional es la que está operando en México y una de las grandes razones de las desapariciones forzadas está vinculada no solamente a la búsqueda de libertades y a la represión política, pero también porque la delincuencia organizada está utilizando a gran cantidad de jóvenes para la trata de personas.
25: El títol del llibre, inspirat en l'anomenat El Halconazo del 1971.
24: El gobierno, a través de un brazo militar y de la CIA, entrenaron a un grupo de civiles, de hombres jóvenes, para asesinar y desaparecer a cientos y cientos de estudiantes en México, y les llamaban los halcones, era el nombre clave del ejército.
25: La seva investigació va fer canviar el país, tot i el preu de l'exili.
24: judicializamos varios de los casos que yo documenté y eso ayudó a que se sentaran precedentes porque se sentenció por primera vez en la historia de América Latina a un líder de una red de trata y tráfico de explotación sexual comercial de niñas y niños y le dieron 113 años. Y eso marcó un antes y un después, creó nuevas leyes, ya se persiguen esos delitos.
25: El feminisme mexicà pioner.
24: A partir del 68, los grupos de mujeres mexicanas fueron la punta de lanza para toda América Latina. Era una nueva forma de feminismo que integraba a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, y que además era de los primeros que empezó a plantear temas como el ecofeminismo y el antirracismo.
25: Quan ni un mundial pot tapar un fracàs.
24: Fuera del Estadio Azteca, mientras México jugaba con Sudáfrica, las miles de madres y padres de desaparecidos estaban afuera del Estadio Azteca gritando y pidiendo ayuda. Y eso es brutal, ¿no? Me parece que muestra el México de hoy.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en un ordre completament diferent, els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de buit a la plaça Sant Jaume. Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències teníem i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
2: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. Amb el Francesc Ripoll.
4: Al Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat per 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid de l'equip de Dela Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular, ha jugat els primers 45 minuts, ha fet el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia porteria dels d'Arabs ha tancat el marcador. Els Loren Escobar, Sí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han sigut titulars de la segona part. Ha entrat Ferran Torres, Lamine Yamal, en declaracions a DAZN.
5: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Y los de la Fuente, el seleccionador, ha dit que Lamine hauria pogut jugar més.
6: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él, como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
4: També s'ha disputat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 de la tarda la juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins que busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard a les 11, França, Iraq. De matinada, Noruega, Senegal i Jordània, Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català. Aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
4: Són declaracions de Márquez a DAZN. I mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marianne Vos en un sprint reduït. Sentim Blasi.
8: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
4: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè definitiu partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
9: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
4: El darrer partit de la final es jugarà el dimarts 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a la pista de l'equip gallec.
0: 3Cat Info.
4: I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
4: Una altra notícia de bàsquet, el Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'ale anglès Cameron Hildreth, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. Més coses, Toni Bou guanya la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge de la general. Berta Bellant també repeteix victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 44 anys, la tenista ha rebut una wildcard del gran slam anglès. Williams també jugarà els dobles amb la seva germana, Venus Williams.
0: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: Vuit poblacions de les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures s'han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per decidir si obre expedient al jutge Peinado. Es valora fer-ho després que el magistrat digués que els escortes de la dona de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir. Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. El Regne Unit es dona per feta la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest mateix dilluns. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de Lasprilla, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda. L'ha superat per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aviat.
0: Esports.
1: La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i se situa al capdavant del seu grup. També ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0 i l'Uruguai 2, Cap Verd 2. Marc Márquez ha guanyat el GP de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. I aquest dilluns a les 8 del vespre, Barça-València al Palau Blaugrana. És el tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet amb la sèrie empatada 1. I aquesta matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims. Seran al voltant dels 25-27 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona, màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu.
0: Trescat Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i al prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a Trescat Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui també molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions justament relacionades amb la calor. On s'han superat ja aquests 40 graus és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera aquest diumenge. A Lleida, el Segrià i el Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
4: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
5: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, aigua, aigua, per veure. Sí, sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladets, i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina, perquè si no us mata bo.
4: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
1: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. A França afecta a nivell d'alerta vermella, que és el grau més alt, la meitat del centenar de departaments que té aquest país. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
9: Les persones més vulnerables dans le contexte.
10: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
9: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
1: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol també a la via pública, a moltes ciutats on es fan concerts per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, que són superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, que és un país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Unes 300 persones assisteixen al minut de silenci en record dels tres adolescents que han perdut la vida en un accident a la platja de la Rabassada, a Tarragona. La tercera víctima mortal, un nen de 13 anys, s'ha confirmat aquest diumenge. L'homenatge ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
11: Un moment marcat per la consternació i l'emoció en què han participat familiars, amics, veïns i companys dels tres adolescents que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos, entre la platja de la Rabassada i la del Miracle. A més d'enviar el condol a les famílies, el consistori remarca que està prohibit el bany a la zona de roques, així com saltar a la mar des d'aquest punt. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut, Guillermo García de Castro, apunta que el consistori treballarà per millorar les condicions de seguretat.
12: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
11: Arran d'aquest incident, els psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques han fet assistència a un total de 52 persones en dos dies.
1: De fet, els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania, ara com sentíem també, a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
13: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
0: 3CAT Info.
1: Ara falten 5 minuts per un quart. Pedro Sánchez s'afronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que encès el cos policial l'Espanyol. Madrid, Alba Gil.
14: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport ha encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
15: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
14: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional. Cuca Gamarra es vicesecretaria del partit.
16: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
14: Sánchez acaba el curs erosionat pels casos de corrupció que l'envolten, amb una situació de debilitat parlamentària evident i sota la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades. En aquest escenari, el Congrés debatrà una moció del PP per exigir-li que se sotmeti a una qüestió de confiança i al Senat una que demana eleccions. Això la mateixa setmana en què el president espanyol finalment compareixerà per donar explicacions sobre el cas Leire Díez i també sobre la investigació contra l'expresident Zapatero, a l'espera de saber si el poder judicial expedienta Peinado.
1: Mentrestant, aquí a Catalunya, Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. S'ha imposat a les primàries els altres tres aspirants amb el 40% dels vots. Martí ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Anem a Barcelona, Jordi Corbalan.
17: Jordi Martí va agafar el relleu a Xavier Trias a l'Ajuntament després de la victòria agredolça a les últimes municipals. Des d'aleshores ha comptat amb l'aval de l'exalcalde convergent per succeir-lo. Després d'haver-se imposat a la diputada del Congrés, Pilar Calvo, afí a la cúpula i als altres candidats, Jordi Martí ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
18: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
17: El número 2 de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
19: A partir d'ara, tots serem al teu costat. Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
17: Caldrà veure quin paper tenen la resta d'aspirants a les primàries quan es facin les candidatures.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'altra gran qüestió d'aquest diumenge són les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran que han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però manté els contactes amb els mediadors, que són el Pakistan i Qatar. Les converses que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre aquests dos països havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
20: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
1: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
2: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
1: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, el Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en aquestes pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
21: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
20: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
21: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
1: El temps. Amb en Dani Ramírez.
22: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem avís de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogor, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i en passar la matinada, algun momentet de 22-23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
23: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
24: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
25: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
24: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
23: Escolteu-nos i fem pinya.
1: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda, enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
26: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials colombianes. Des de les files de l'esquerra han demanat als partidaris i seguidors del candidat a la presidència progressista, el senador Iván Cepeda, sortir a defensar els vots amb energia i exigir un recompte exhaustiu i intens dels vots davant dels resultats provisionals que situen com a guanyador d'aquestes eleccions presidencials el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ha estat un recompte de vots d'altíssim voltatge, frec a frec, amb un marge de vots, una diferència de vots entre tots dos candidats d'uns 200.000 vots, el que demostra el dramatisme del final d'aquestes eleccions presidencials. Són hores de gran incertesa les que venen aquí a Colòmbia.
1: Ucraïna ha intensificat aquest diumenge els atacs amb drons sobre la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014, i l'ha deixat sense combustible. Això està provocant talls programats en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució a les estacions de servei.
3: A partir de les 9 del matí se suspèn la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
1: Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus i l'increment dels bombardejos ucraïnesos tindria com a objectiu dissuadir els milions de visitants que la península rep cada estiu per fer-hi les vacances. I cap a una altra guerra, a Gaza, Israel ha mort 2 palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. La cadena qatariana Al Jazeera ha negat les seves acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar dissabte a Gaza, amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions d'infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. De fet, des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat ja 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat aquest diumenge la mort, suposadament dimecres, de 2 líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina. Cap de les dues organitzacions, però, ha confirmat la notícia.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Més qüestions. Un de cada 5 consumidors catalans que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. I la meitat d'aquests clients acaben fent una compra addicional en aquests comerços. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López, posa xifres a aquest impacte econòmic que genera el servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
4: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
1: Per a les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic. De fet, ho ha explicat la directora de GLS a Catalunya, que és Sònia Ària, en declaracions a aquesta emissora.
5: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
1: Els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. I comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors i elaboradors en comerços locals de tot Catalunya. Aquesta és la premissa que va néixer amb el projecte Singulars, que ofereix ara una logística pròpia per repartir un ventall de 5.000 productes d'un miler d'elaboradors a 400 comerços repartits arreu del país. La finalitat és donar suport als pagesos d'aquí, oferir productes de proximitat a preus justos per productors i consumidors i contribuir a la continuïtat de les petites botigues. Explica com ho faran en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte.
6: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i a partir d'això anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
1: El Centre Logístic de Singulars, aquesta iniciativa es construirà en uns terrenys dels Prats de Rei a la comarca de l'Anoia. Està previst que aquest projecte arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys.
0: Esports.
1: Amb el Francesc Ripoll.
7: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres, també ha jugat el català Cucurella, ara jugador del Madrid. Sentim Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
8: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
7: També s'ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria del Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
9: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí. Veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
7: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. I Paula Blasi ha guanyat la volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la volta fent valer el marge aconseguit a la Molina en l'etapa reina, tot plegat en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marian Vos en un sprint reduït.
10: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve perquè aquest any no la guanyo, però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
7: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè i definitiu partit a la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
11: Sortirem una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem de mostrar que podem guanyar i hem de creure en això i res, seguir el pla de partit que marqui el Marc, que nosaltres quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complim els partit.

0: Estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
1: I aquest és el jugador del València, Álvaro Cárdenas.
2: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
1: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Toni Bou ha guanyat la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcel i amplia 66 punts l'avantatge respecte a la general. Berta Ballant també repeteix la victòria dissabte sobre l'italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 24 anys, la tenista rebuta una wildcard del Grand Slam anglès. Serena Williams també jugarà els dobles amb la seva germana.
3: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que 8 poblacions a les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis de tot el país. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. A partir d'ara també parlarem dels petards. Les empreses de pirotècnia ens han explicat com són els que es vendran per aquesta revetlla de Sant Joan. Sembla que no faran tant soroll. I també parlarem de les festes que s'han organitzat per celebrar la Diada. I comentarem la febre que ha despertat el Mundial de Futbol entre els que els agrada col·leccionar cromos. Panini no dona l'abast.
1: Esports.
2: La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 2:15, us ho dèiem, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que el litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3Cat Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
3: A partir de dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
4: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades justament amb la calor, on s'han superat els 40 graus. Ara ho dèiem, aquest diumenge és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. A Lleida, per exemple, el Segrià i el Poal, el Pla d'Urgell, hi ha

0: Hagut a les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Albamor.
1: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
2: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, aigua, aigua, per veure. Sí, sí.
3: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
4: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig, i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
5: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina, perquè si no us matavo.
1: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: I com sabeu, enmig d'aquesta onada de calor tindrem la revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
6: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
0: Aquest any més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
7: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i a les esculleres a partir de la nit de revetlla i durant tot l'estiu. Per exemple, hi ha la revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada de veneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès i també la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara són 2:15, obrim el focus. Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però diuen que mantenen els contactes amb els mediadors, el Pakistan i Qatar. Les converses, que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre els dos països, havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
9: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
10: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Donald Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
11: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos de nou a Catalunya. Es va perfilant la nova entitat de gestió dels aeroports, l'autoritat aeroportuària, que és fruit del pacte entre el govern i Esquerra Republicana. Ha estat creada més per pensar en el futur dels aeroports catalans que no pas per gestionar les terminals o per operar vols. Un dels punts que es preveuen que gestionarà és la mobilitat. Per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans. També la logística, el turisme, l'ordenació territorial i la sostenibilitat, unes qüestions que ara estan repartides entre diferents departaments i organismes del govern. El pacte deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals. Per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
12: No ha de fixar tarifes que ja estan fixades en el DORA. No. El que estem és ocupant espais que tenen alt valor i alta importància per Catalunya i que fins ara potser han estat una mica disseminats.
0: El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica aquest diumenge el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any. L'esfondament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge, quan s'han ensorrat pràcticament tota una casa en planta baixa i 3 pisos, on per sort no hi havia ningú. Només n'ha quedat dreta la façana i davant la possibilitat que també s'esfrondi, doncs s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Tot apunta que la causa d'aquest esfrondament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. I a Mataró, els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a la matinada de dissabte cap a diumenge. La víctima ha interposat ara una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat el que va passar en un missatge a la xarxa X. Ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, tenint en compte la proximitat d'uns mesos amb festes populars als carrers, ha anunciat també una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que aquests actes siguin espais segurs.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Aquest lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Després el lladre fugia de l'estació. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i per la posterior detenció d'aquest lladre. El detingut està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja, atenció, a uns 8.000 euros. També han detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests fets han passat aquest diumenge, a la matinada, quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar tots els aparells. Ara us expliquem que intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, que és Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és director general de Panini Espanya.
13: Són total 980 cromos, Però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, que és un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
14: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
15: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
16: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no hi ha. Ni la gent no l'intercanvia, no el tenen repes.
0: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir com més aviat millor els 980 cromos que componen la col·lecció. Els cromos, com ara sentíem, més buscats i difícils de trobar són els de Messi i de Cristiano.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quina és la millor eina per detectar notícies falses i vídeos manipulats? Doncs un grup d'estudiants de la Universitat de Girona ha dedicat mig any a analitzar 21 aplicacions basades en intel·ligència artificial per mirar de determinar-ho. La conclusió és que Google Gemini és el programari més complet i fiable. Berta Artigas Fontàs.
17: La recerca ha estat impulsada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per encàrrec del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Els estudiants han posat a prova els diferents programaris basats en intel·ligència artificial amb un centenar de notícies falses i verídiques en diversos idiomes i a través de diferents dispositius. Han conclòs que Google Gemini és l'eina més completa i fiable per verificar continguts digitals. Ho explica una de les estudiants, Helena García.
18: Mentre li diguis qualsevol cosa, per exemple, analitza'm aquesta notícia, ja directament t'indica amb precisió mil·limètrica que això és un deepfake o que aquesta notícia és real.
17: Des de la universitat remarquen que els resultats poden ser útils no només per evitar estafes econòmiques, sinó també per combatre la desinformació que circula diàriament per les xarxes socials. Anna Carbonell és la professora que els ha acompanyat.
19: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada, entre cometes, a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. És a dir, cada dia a les xarxes socials veiem com ens empassem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
17: L'informe titulat Economia de la mentida conclou que aquestes eines poden ser útils també per a empreses, ciutadania, mitjans de comunicació i per qualsevol persona que vulgui verificar la informació abans de compartir-la.
8: El temps.
0: Amb el Daniel Ramírez.
9: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Palm Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sort de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i han passat la matinada, algun momentet de 22-23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Albergadà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passant 2:03, Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate. Mm.
20: Unes nenes que ploren mentre agents de l'ICE nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors. És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
21: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte, preferiríem segurament moltes vegades no haver res de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que WordPress Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
20: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
21: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, on el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
20: És la primera vegada que el World Press Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Cerny Cairat és el cònsol major de la parròquia.
22: Un gran honor i un gran orgull que una associació com el World Press Photo doncs hagi vist Sant Julià doncs com un emplaçament digne i idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
20: L'exposició del World Press Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet, ara també es pot veure, per exemple, a Roma, a Sydney o a Rio de Janeiro. A finals d'any arribarà, com és tradició, al CCCB de Barcelona.
0: Mèxic arrossega el llast del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i contra l'oblit.
23: No solament és un narcoestado, és un estado vinculado con la delincuencia organizada.
0: Ens ho diu la mexicana Lídia Cacho, escriptora, periodista, editora, productora, guionista i activista social. Denúncies com aquesta li van comportar amenaces de mort fins al punt d'exiliar-se. Ara acaba de publicar Un halcón bajo mi ventana, una novel·la sobre un adolescent en el Mèxic dels anys 60 que descobreix el feminisme, la música i la lluita política. Cacho ha vingut als estudis de Catalunya Ràdio per parlar d'aquest llibre, de la violència, d'aquell Mèxic i del Mèxic actual, que ara acull la Copa del Món de Futbol. Albert Manyà.
24: La connivència del govern amb els crims.
23: No podrían existir esa cantidad de desapariciones, en este caso 130.000 desaparecidos actualmente en México, si no hubiésemos tenido y tuviésemos hasta la fecha gobiernos que niegan las desapariciones y la participación de miembros del Estado.
24: Més enllà del narcotràfic, nens soldats, sicaris, tràfic d'òrgans, prostitució.
23: El problema más grave en este momento es justamente que la delincuencia organizada transnacional es la que está operando en México y una de las grandes razones de las desapariciones forzadas está vinculada no solamente a la búsqueda de libertades y a la represión política, pero también porque la delincuencia organizada está utilizando a gran cantidad de jóvenes para la trata de personas.
24: El títol del llibre, inspirat en l'anomenat El Halconazo del 1971.
23: El gobierno, a través de un brazo militar y de la CIA, entrenaron a un grupo de civiles, de hombres jóvenes, para asesinar y desaparecer a cientos y cientos de estudiantes en México, y les llamaban los halcones, era el nombre clave del ejército.
24: La seva investigació va fer canviar el país, tot i el preu de l'exili.
23: Judicializamos varios de los casos que yo documenté y eso ayudó a que se sentaran precedentes porque se sentenció por primera vez en la historia de América Latina a un líder de una red de trata y tráfico de explotación sexual comercial de niñas y niños y le dieron 113 años. Y eso marcó un antes y un después, creó nuevas leyes, ya se persiguen esos delitos.
24: El feminisme mexicà pioner.
23: A partir del 68, los grupos de mujeres mexicanas fueron la punta de lanza para toda América Latina. Era una nueva forma de feminismo que integraba a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, y que además era de los primeros que empezó a plantear temas como el ecofeminismo y el antirracismo.
24: Quan ni un mundial pot tapar un fracàs.
23: Fuera del Estadio Azteca, mientras México jugaba con Sudáfrica, las miles de madres y padres de desaparecidos estaban afuera del Estadio Azteca gritando y pidiendo ayuda, y eso es brutal, ¿no? Me parece que muestra el México de hoy.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en un ordre completament diferent, els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de buit a la plaça Sant Jaume. Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
2: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntat l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. Amb el Francesc Ripoll.
4: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat per 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid de l'equip de Dela Fuente. Lamine Yamal, que està titular, ha jugat els primers 45 minuts, ha fet el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia porteria dels d'Arabs ha tancat el marcador. Es Loren Escobar, si Pedri, Dani Olmo i Lamine han sigut titulars. De la segona part ha entrat Ferran Torres, Lamine Yamal, en declaracions a DAZN.
5: Puedes allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Y los de la Fuente, el seleccionador, ha dit que Lamine hauria pogut jugar més.
6: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él, como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente, también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
4: També s'ha disputat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 de la tarda la juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins que busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard a les 11, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català. Aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayo Gura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
4: Són declaracions de Márquez a DAZN. I mentrestant en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït. Sentim Blasi.
8: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve perquè aquest any no la guanyo, però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
4: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè definitiu partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
9: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això i res, seguir el pla de partit que marqui el Marc, que nosaltres quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
4: El darrer partit de la final es jugarà el dimarts 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a la pista de l'equip gallec.
0: 3CAT Info.
4: I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Una altra notícia de bàsquet, el Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'ale anglès Cameron Hildreth, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. Més coses, Toni Bou guanya la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge de la general. Berta Avellan també repeteix victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 44 anys, la tenista ha rebut una wildcard del gran slam anglès. Williams també jugarà els dobles amb la seva germana, Venus Williams.
0: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: Vuit poblacions de les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures s'han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per decidir si obre expedient al jutge Peinado. Es valora fer-ho després que el magistrat digués que els escortes de la dona de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir. Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. El Regne Unit es dona per feta la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest mateix dilluns. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de Lasprilla, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda. L'ha superat per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aviat.
0: Esports.
1: La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i se situa al capdavant del seu grup. També ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0 i l'Uruguai 2, Cap Verd 2. Marc Márquez ha guanyat el GP de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. I aquest dilluns a les 8 del vespre, Barça-València al Palau Blaugrana. És el tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet amb la sèrie empatada 1. I aquesta matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims. Seran al voltant dels 25-27 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona, màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i quatre trons a la tarda al Pirineu.
0: Trescat Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i al prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a Trescat Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui també molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions justament relacionades amb la calor. On s'han superat ja aquests 40 graus és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera aquest diumenge. A Lleida, el Segrià i el Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
4: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
5: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, aigua, aigua, per veure. Sí, sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no es mata bo.
4: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
1: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. A França afecta a nivell d'alerta vermella, que és el grau més alt, la meitat del centenar de departaments que té aquest país. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
9: Les persones més vulnerables dans le contexte.
10: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
9: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
1: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol també a la via pública, a moltes ciutats on es fan concerts per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, que són superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, que és un país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Unes 300 persones assisteixen al minut de silenci en record dels tres adolescents que han perdut la vida en un accident a la platja de la Rabassada, Tarragona. La tercera víctima mortal, un nen de 13 anys, s'ha confirmat aquest diumenge. L'homenatge ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
11: Un moment marcat per la consternació i l'emoció en què han participat familiars, amics, veïns i companys dels tres adolescents que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos entre la platja de la Rabassada i la del Miracle. A més d'enviar el condol a les famílies, el consistori remarca que està prohibit el bany a la zona de roques, així com saltar a la mar des d'aquest punt. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut, Guillermo García de Castro, apunta que el consistori treballarà per millorar les condicions de seguretat.
12: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
11: Arran d'aquest incident, els psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques han fet assistència a un total de 52 persones en dos dies.
1: De fet, els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania, ara com sentíem també, a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat a 3Cat Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
13: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
0: 3Cat Info.
1: Ara falten 5 minuts per un quart. Pedro Sánchez s'afronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que encès el cos policial l'Espanyol. Madrid, Alba Gil.
14: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport ha encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
15: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
14: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional. Cuca Gamarra es vicesecretaria del partit.
16: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
14: Sánchez acaba el curs erosionat pels casos de corrupció que l'envolten, amb una situació de debilitat parlamentària evident i sota la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades. En aquest escenari, el Congrés debatrà una moció del PP per exigir-li que se sotmeti a una qüestió de confiança i al Senat una que demana eleccions. Això la mateixa setmana en què el president espanyol finalment compareixerà per donar explicacions sobre el cas Leire Díez i també sobre la investigació contra l'expresident Zapatero, a l'espera de saber si el poder judicial expedienta Peinado.
1: Mentrestant, aquí a Catalunya, Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. S'ha imposat a les primàries els altres tres aspirants amb el 40% dels vots. Martí ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Anem a Barcelona, Jordi Corbalan.
17: Jordi Martí va agafar el relleu a Xavier Trias a l'Ajuntament després de la victòria agredolça a les últimes municipals. Des d'aleshores ha comptat amb l'aval de l'exalcalde convergent per succeir-lo. Després d'haver-se imposat a la diputada del Congrés, Pilar Calvo, afí a la cúpula i als altres candidats, Jordi Martí ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
18: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
17: El número 2 de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
19: A partir d'ara, tots serem al teu costat. Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
17: Caldrà veure quin paper tenen la resta d'aspirants a les primàries quan es facin les candidatures.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: L'altra gran qüestió d'aquest diumenge són les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran que han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però manté els contactes amb els mediadors, que són el Pakistan i Qatar. Les converses que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre aquests dos països havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
20: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
1: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
2: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
1: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, el Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en aquestes pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
21: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
20: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
21: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
1: El temps. Amb en Dani Ramírez.
22: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i han passat la matinada, algun momentet de 22, 23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
23: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
24: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
25: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
24: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
23: Escolteu-nos i fem pinya.
1: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda, enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
26: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials colombianes. Des de les files de l'esquerra han demanat als partidaris i seguidors del candidat a la presidència progressista, el senador Iván Cepeda, sortir a defensar els vots amb energia i exigir un recompte exhaustiu i intens dels vots davant dels resultats provisionals que situen com a guanyador d'aquestes eleccions presidencials el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ha estat un recompte de vots d'altíssim voltatge, frec a frec, amb un marge de vots, una diferència de vots entre tots dos candidats d'uns 200.000 vots, el que demostra el dramatisme del final d'aquestes eleccions presidencials. Són hores de gran incertesa les que venen aquí a Colòmbia.
1: Ucraïna ha intensificat aquest diumenge els atacs amb drons sobre la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014, i l'ha deixat sense combustible. Això està provocant talls programats en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució a les estacions de servei.
3: A partir de les 9 del matí se suspèn la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
1: Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus i l'increment dels bombardejos ucraïnesos tindria com a objectiu dissuadir els milions de visitants que la península rep cada estiu per fer-hi les vacances. I cap a una altra guerra, a Gaza, Israel ha mort 2 palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. La cadena qatariana Al Jazeera ha negat les seves acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar dissabte a Gaza, amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions d'infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. De fet, des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat ja 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat aquest diumenge la mort, suposadament dimecres, de 2 líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina. Cap de les dues organitzacions, però, ha confirmat la notícia.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. Un de cada 5 consumidors catalans que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. I la meitat d'aquests clients acaben fent una compra addicional en aquests comerços. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López, posa xifres a aquest impacte econòmic que genera el servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
4: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
1: Per a les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic. De fet, ho ha explicat la directora de GLS a Catalunya, que és Sònia Ària, en declaracions a aquesta emissora.
5: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
1: Els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. I comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors i elaboradors en comerços locals de tot Catalunya. Aquesta és la premissa que va néixer amb el projecte Singulars, que ofereix ara una logística pròpia per repartir un ventall de 5.000 productes d'un miler d'elaboradors a 400 comerços repartits arreu del país. La finalitat és donar suport als pagesos d'aquí, oferir productes de proximitat a preus justos per productors i consumidors i contribuir a la continuïtat de les petites botigues. Explica com ho faran en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte.
6: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i a partir d'això anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
1: El centre logístic de Singulars, aquesta iniciativa, es construirà en uns terrenys dels Prats de Rei a la comarca de l'Anoia. Està previst que aquest projecte arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys.
0: Esports.
1: Amb el Francesc Ripoll.
7: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres, també ha jugat el català Cucurella, ara jugador del Madrid. Sentim Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
8: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
7: També s'ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria del Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
9: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí. Veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
7: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. I Paula Blasi ha guanyat la volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada. Guanya la general de la volta fent valer el marge aconseguit a la Molina en l'etapa reina, tot plegat en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marian Vos en un sprint reduït.
10: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera quan s'estava disputant la taparrena, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
7: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Serà el pròxim objectiu de la catalana, és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè i definitiu partit a la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
11: Sortirem una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... hem de mostrar que podem guanyar i hem de creure en això i res, seguir el pla de partit que marqui el Marc, que nosaltres quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
7: El cinquè definitiu partit de la final es jugarà el proper dimarts 23 de juny, la nit de la Revetlla de Sant Joan, a la pista del Liceo, a Galícia. I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off de final de la Lliga CB de bàsquet, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
12: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia,

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Toni Bou ha guanyat la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge respecte a la general. Berta Ballant també repeteix la victòria dissabte sobre l'italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 24 anys, la tenista rebuta una wildcard del Grand Slam anglès. Serena Williams també jugarà els dobles amb la seva germa.
0: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que 8 poblacions a les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis de tot el país. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. A partir d'ara també parlarem dels petards. Les empreses de pirotècnia ens han explicat com són els que es vendran per aquesta revetlla de Sant Joan. Sembla que no faran tant soroll. I també parlarem de les festes que s'han organitzat per celebrar la Diada. I comentarem la febre que ha despertat el Mundial de Futbol entre els que els agrada col·leccionar cromos. Panini no dona l'abast.
1: Esports.
2: La selecció espanyola mongol de la Miniamal ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 2:15, us ho dèiem, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
3: A partir de dimarts dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
4: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades justament amb la calor. On s'han superat els 40 graus, ara ho dèiem, aquest diumenge és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. A Lleida, per exemple, el Segrià i el Poal, el Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
5: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
6: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per veure. Sí.
7: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la

0: platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues, has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
1: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig, i a les hores de calor punta pues, estem a casa amb l'aire condicionat.
2: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i lo més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina, perquè si no us mata bo.
3: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
4: I com sabeu, enmig d'aquesta onada de calor tindrem la revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
5: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
4: Aquest any més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
6: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
4: El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i a les esculleres a partir de la nit de revetlla i durant tot l'estiu. Per exemple, hi ha la revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada d'havaneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès i també la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Ara són 2:15, obrim el focus. Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però diuen que mantenen els contactes amb els mediadors, el Pakistan i Qatar. Les converses, que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre els dos països, havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
8: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
4: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
9: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
4: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Donald Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
10: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Situem-nos de nou a Catalunya. Es va perfilant la nova entitat de gestió dels aeroports, l'autoritat aeroportuària, que és fruit del pacte entre el govern i Esquerra Republicana. Ha estat creada més per pensar en el futur dels aeroports catalans que no pas per gestionar les terminals o per operar vols. Un dels punts que es preveuen que gestionarà és la mobilitat. Per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans. També la logística, el turisme, l'ordenació territorial i la sostenibilitat, unes qüestions que ara estan repartides entre diferents departaments i organismes del govern. El pacte deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals. Per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
11: No ha de fixar tarifes que ja estan fixades en el DORA. No. El que estem és ocupant espais que tenen alt valor i alta importància per Catalunya i que fins ara potser han estat doncs, una mica disseminats.
4: El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica aquest diumenge el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any. L'esfondament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge, quan s'ha ensorrat pràcticament tota una casa en planta baixa i 3 pisos on, per sort, no hi havia ningú. Només n'ha quedat dreta la façana i, davant la possibilitat que també s'esfrondi, doncs s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Tot apunta que la causa d'aquest esfrondament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. I a Mataró, els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a la matinada de dissabte cap a diumenge. La víctima ha interposat ara una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat el que va passar en un missatge a la xarxa X. Ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, tenint en compte la proximitat d'uns mesos amb festes populars als carrers, ha anunciat també una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que aquests actes siguin espais segurs.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Més coses. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Aquest lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Després el lladre fugia de l'estació. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i per la posterior detenció d'aquest lladre. El detingut està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja, atenció, a uns 8.000 euros. També han detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests fets han passat aquest diumenge, a la matinada, quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i, en escorcollar-lo, van trobar tots els aparells. Ara us expliquem que intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, que és Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és director general de Panini Espanya.
12: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un Mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
4: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, que és un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
13: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
14: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de col·leccionar, sí o sí. Ja me falten solament 30.
15: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no hi ha. Ni la gent a l'intercanvi, no el tenen repes.
4: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir, com més aviat millor, els 980 cromos que componen la col·lecció. Els cromos, com ara sentíem, més buscats i difícils de trobar són els de Messi i de Cristiano.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Quina és la millor eina per detectar notícies falses i vídeos manipulats? Doncs un grup d'estudiants de la Universitat de Girona ha dedicat mig any a analitzar 21 aplicacions basades en intel·ligència artificial per mirar de determinar-ho. La conclusió és que Google Gemini és el programari més complet i fiable. Berta Artigas Fontàs.
16: La recerca ha estat impulsada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per encàrrec del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Els estudiants han posat a prova els diferents programaris basats en intel·ligència artificial amb un centenar de notícies falses i verídiques en diversos idiomes i a través de diferents dispositius. Han conclòs que Google Gemini és l'eina més completa i fiable per verificar continguts digitals. Ho explica una de les estudiants, Helena García.
17: Mentre li diguis qualsevol cosa, per exemple, analitza'm aquesta notícia, ja directament t'indica amb precisió mil·limètrica que això és un deepfake o que aquesta notícia és real.
16: Des de la universitat remarquen que els resultats poden ser útils no només per evitar estafes econòmiques, sinó també per combatre la desinformació que circula diàriament per les xarxes socials. Anna Carbonell és la professora que els ha acompanyat.
18: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada, entre cometes, a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. És a dir, cada dia a les xarxes socials veiem com ens empassem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
16: L'informe titulat Economia de la mentida conclou que aquestes eines poden ser útils també per a empreses, ciutadania, mitjans de comunicació i per qualsevol persona que vulgui verificar la informació abans de compartir-la.
7: El temps.
4: Amb el Daniel Ramírez.
19: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem avís de calor nocturna. Una nit que comença, ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sort de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i han passat la matinada, algun momentet de 22, 23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Albergadà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Ara passant 2:45, Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate.
20: Unes nenes que ploren mentre gens de l'Aix nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors. És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
21: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte,
0: preferiríem segurament moltes vegades no haver res de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que WordPress Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
20: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
0: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, on el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
20: És la primera vegada que el WordPress Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Cerny Cairat és el cònsol major de la parròquia.
21: Un gran honor i un gran orgull que una associació com el WordPress Photo doncs, hagi vist Sant Julià doncs, com un emplaçament digne i idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
20: L'exposició del WordPress Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet, ara també es pot veure, per exemple, a Roma, a Sydney o a Rio de Janeiro. A finals d'any arribarà, com és tradició, al CCCB de Barcelona.
4: Mèxic arrossega el llast del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i contra l'oblit.
22: No solament és un narcoestado, és un estado vinculado con la delincuencia organizada.
4: Ens ho diu la mexicana Lídia Cacho, escriptora, periodista, editora, productora, guionista i activista social. Denúncies com aquesta li van comportar amenaces de mort fins al punt d'exiliar-se. Ara acaba de publicar Un halcón bajo mi ventana, una novel·la sobre un adolescent en el Mèxic dels anys 60 que descobreix el feminisme, la música i la lluita política. Cacho ha vingut als estudis de Catalunya Ràdio per parlar d'aquest llibre, de la violència d'aquell Mèxic i del Mèxic actual, que ara acull la Copa del Món de Futbol. Albert Manyà.
23: La connivència del govern amb els crims.
22: No podrían existir esa cantidad de desapariciones, en este caso 130.000 desaparecidos actualmente en México, si no hubiésemos tenido y tuviésemos hasta la fecha gobiernos que niegan las desapariciones y la participación de miembros del Estado.
23: Més enllà del narcotràfic, nens soldats, sicaris, tràfic d'òrgans, prostitució...
22: El problema más grave en este momento es justamente que la delincuencia organizada transnacional es la que está operando en México y una de las grandes razones de las desapariciones forzadas está vinculada no solamente a la búsqueda de libertades y a la represión política, pero también porque la delincuencia organizada está utilizando a gran cantidad de jóvenes para la trata de personas.
23: El títol del llibre, inspirat en l'anomenat El Halconazo del 1971.
22: El gobierno, a través de un brazo militar y de la CIA, entrenaron a un grupo de civiles, de hombres jóvenes, para asesinar y desaparecer a cientos y cientos de estudiantes en México, y les llamaban los halcones, era el nombre clave del ejército.
23: La seva investigació va fer canviar el país, tot i el preu de l'exili.
22: Judicializamos varios de los casos que yo documenté y eso ayudó a que se sentaran precedentes porque se sentenció por privadas en la historia de América Latina a un líder de una red de trata y tráfico de explotación sexual comercial de niñas y niños y le dieron 113 años. Y eso marcó un antes y un después, creó nuevas leyes, ya se persiguen esos delitos.
23: El feminisme mexicà pioner.
22: A partir del 68, los grupos de mujeres mexicanas fueron la punta de lanza para toda América Latina. Era una nueva forma de feminismo que integraba a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, y que además era de los primeros que empezó a plantear temas como el ecofeminismo y el antirracismo.
23: Quan ni un mundial pot tapar un fracàs.
22: Fuera del Estadio Azteca, mientras México jugaba con Sudáfrica, las miles de madres y padres de desaparecidos estaban afuera del Estadio Azteca gritando y pidiendo ayuda. Y eso es brutal, ¿no? Me parece que muestra el México de hoy.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en un ordre completament diferent, els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de 8 a la plaça Sant Jaume. Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
2: La millor actuació de la Diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. Amb el Francesc Ripoll.
4: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat per 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid de l'equip de De La Fuente. Lamine Yamal, que està titular, ha jugat els primers 45 minuts, ha fet el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia porteria dels d'Arabs ha tancat el marcador. Els veuran Escobarcí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han sigut titulars. De la segona part ha entrat Ferran Torres, Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
5: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Y los de la Fuente, el seleccionador, ha dit que Lamine hauria pogut jugar més.
6: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él, como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente, también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
4: També s'ha disputat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 de la tarda la juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria, els argentins que busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard, a les 11, França-Iraq, de matinada, Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català. Aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayo Gura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
4: Són declaracions de Márquez a DAZN. I mentrestant en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït. Sentim Blasi.
8: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera quan s'estava disputant la taparrena, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
4: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè definitiu partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
9: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Hem de mostrar que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una, és quan som millors. Quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva, és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
4: El darrer partit de la final es jugarà el dimarts 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a la pista de l'equip gallec.
0: 3CAT Info.
4: I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Una altra notícia de bàsquet, el Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'ale anglès Cameron Hildred, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. Més coses, Toni Bou guanya la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge de la general. Berta Bellant també repeteix victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 44 anys, la tenista ha rebut una wildcard del gran slam anglès. Williams també jugarà els dobles amb la seva germana, Venus Williams.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom i molta, molta, molta prudència amb la calor. Ho deia ara l'Eloi. 21 graus a Roses, 24 a Falset, 27 a l'Observatori Fabra de Barcelona. Hem tingut nit tropical, és a dir, nit en què les temperatures han estat per damunt dels 20 graus a molts punts del país. I avui està previst que arribem al punt màxim d'aquesta primera onada de calor de l'estiu amb temperatures que poden arribar als 42 graus. Ahir en vam tenir de 41 a Terres de Ponent. Arribem avui al pic, però això no vol dir que la calor s'acabi.
1: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: 10 i 12 dies és l'avís que feia el Santi Segalà del Servei Meteorològic. 10 i 12 dies encara ens esperen, no només amb calor, sinó amb una calor superior a la que s'espera per aquestes èpoques de l'any. Avui a l'Àgora parlarem amb la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, sobre consells, aspectes que hem de tenir especialment en compte. I sobretot anirem a les Terres de Lleida per veure molt especialment quines tàctiques, quines estratègies estan fent en el terreny agrícola, al camp, amb aquestes altes temperatures, perquè recordem que estem en plena temporada de recollida de la fruita. Aquest serà un dels temes del dia, però de l'altre, evidentment, tenim l'actualitat politico-judicial i aquestes tensions que tenim entre justícia, política i policia, molt especialment pel cas Begoña Gómez. A partir de les 9 es reprèn la reunió de l'òrgan del govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, que podria obrir expedient al jutge Peinado, el jutge que porta el cas de la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit en el seu document, on li retirava el passaport, que els policies que li fan d'escorta a Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Aquesta és la valoració del govern espanyol, era la ministra Morán, aquesta decisió del jutge de retirar el passaport a Begoña Gómez amb aquesta justificació, o amb una d'aquestes justificacions, que és potser els seus escortes, potser policies, agents de la policia, la poden ajudar a fugir. En fi, en temps d'àgora parlarem també amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, d'aquesta qüestió. També passarà per avui, al matí de Catalunya Ràdio, l'exjutge Baltasar Garzón, que acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on precisament diu directament que existeix l'Ofer, que existeix una estratègia d'una part de la judicatura contra una part de la política espanyola, bàsicament la política progressista. Per tant, també serà interessant saber què diu el jutge Garzón o l'exjutge Garzón d'aquesta qüestió. De la nit, Colòmbia s'ha afegit a la llista de països llatinoamericans que tenen presidents d'extrema dreta.
3: L'autoritat de la república volverà a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: Abelardo de las Priellas s'ha imposat per la mínima a les eleccions colombianes per menys de 200.000 vots al candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies d'aquesta matinada i també d'aquesta nit. Les converses entre els Estats Units i l'Iran, on es va afinant una miqueta, poc a poc, pas a pas, l'acord per consolidar aquest primer pacte al qual van arribar després de acabar de falcar d'alguna manera la pau a l'Orient Mitjà. Però avui estarem molt pendents de Londres.
4: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part de la premsa i dels mitjans de comunicació del Regne Unit donen per fet que el primer ministre Keir Starmer avui anunciarà que plega. La pressió interna al Partit Laborista ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara sí, ara és diputat i per tant ja li pot disputar el lideratge del Partit Laborista, i l'anunci es podria fer les pròximes hores. No està tan clar si tindrà efectes immediats o hi haurà un període de transició. I del Mundial, aquesta matinada també, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després de resistir contra Espanya, també ha tret un punt contra l'Uruguai, han empatat a 2, i també jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, i Bèlgica i l'Iran han empatat a 0. Tot això el dia que pràcticament totes les portades dels diaris hi ha la mateixa foto.
5: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal, que ja s'ha estrenat al Mundial i feia referència que l'anterior el va veure estant a classe. Clar, tenia 14 anys en l'anterior Mundial, Lamine Yamal. Avui torna a jugar Leo Messi a les 7 de la tarda, hora nostra, Argentina-Àustria, i més tard, a la nit, a les 11, partits entre la selecció de França i la selecció de l'Iraq. Avui ho comentarem, Farem àgora esportiva mundialista amb el Ricard Torquemada, amb el Ramon Besa, amb la Carme Barceló i el Joel Díaz. Serà en aquest dia del matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Són les 6 i 5 minuts, fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, bona hora i ben tornat.
0: Moltes gràcies. En què ens despertem aquest matí?
7: Amb una dada, gairebé 2 milions de conductors a tota Espanya tenen més de 75 anys. Ho destaca en portada el periòdico a partir de dades de la Direcció General de Trànsit. Segons diu, la xifra ha augmentat un 63% l'última dècada i ha arribat a xifres rècord.
0: I a Brussel·les?
7: Mirant cap al Regne Unit, una enquesta del Consell Europeu de Relacions Exteriors apunta que fins a 2/3 dels votants britànics creuen que el Brexit ha tingut un impacte negatiu al país. Segons el sondeig, votants de tots els partits creuen ara que la sortida de la Unió ha augmentat el cost de la vida.
0: I amb què han anat a dormir els Estats Units?
7: Amb més xifres milionàries als sectors militars. El Financial Times apunta que els inversors estan destinant milions en empreses de tecnologia de defensa. El motiu és que les guerres a Ucraïna i al Golf han convertit els drons, les embarcacions autònomes o les eines militars d'intel·ligència artificial en una de les apostes més segures.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: El Ministeri de Finances del país ha anunciat restriccions en la contractació pública contra 46 empreses nord-americanes, entre les quals hi ha Boeing. Les empreses xineses no podran comptar res a aquestes companyies. Alhora, el Ministeri de Comerç va imposar més controls d'exportació a empreses dels Estats Units.
8: Bon dia, avui és dilluns 22 de juny. Comencem el dia ja amb 26 graus a aquesta hora a la ciutat de Barcelona, al centre de la ciutat, 25 graus a Falset i 21 graus a Molló. Al Ripollès són temperatures altíssimes, avui arribem al màxim de l'onada de calor i es preveuen temperatures de fins a 40-42 graus al Pla Lleida i a la Catalunya Central de 35 a 40 a la majoria de comarques de l'interior i entre 30 i 35 a la costa. Avui farà sol amb calitja, amb pols en suspensió, però a la tarda hi haurà tempestes. Compte perquè poden ser tempestes seques, algunes, i a més associades a ràfegues molt fortes de vent. Això podria fer augmentar el perill d'incendi a la zona del Pirineu i Prepirineu, que és on es preveuen aquestes tempestes. Demà encara es mantindrà pràcticament la mateixa calor que avui.
0: Gràcies, Eloi. Alerta, per tant, amb aquestes altes temperatures, alerta, per tant, amb aquest risc d'incendi, i ara en parlarem. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, tindrem a Pau Llonc, David Madí, Montserrat de Brera i a Fra Blanco. Ara mateix, però, són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: I ho dèiem en portada, és un dels temes del dia. Avui el Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
10: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez.
0: Madrid, Alba Gil.
11: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, Alba Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Encara l'actualitat política, però en aquest cas de fora de les nostres fronteres, és notícia aquesta matinada, ho dèiem ara també, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
12: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda.
0: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de la Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
14: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
13: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Però la notícia avui estarà a Londres perquè el Regne Unit es dona pràcticament per feta la dimissió del primer ministre, Keir Starmer. Això davant de la confirmació que l'alcalde de Manchester, ara sí, de manera oficial, li disputarà el lideratge.
10: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores.
0: Anem ara a Londres, Quim Olivares.
15: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió.
6: Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival, dins els laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el partit laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després tenim la calor. Avui la primera onada de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
1: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
12: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap dels GRAF dels bombers de la Generalitat.
9: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
12: Des de divendres fins diumenge al migdia, el CEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor.
0: En un episodi de calor extrema com el que estem tenint, el focus es posa especialment, evidentment, en tots aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure. A la Plana de Lleida, per exemple, els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zones d'ombra per tots els treballadors.
10: L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
0: Lleida, Estela Bosoms.
15: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que a l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
16: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps. I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
15: Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. De fet, per exemple, a França, entre avui i demà, arribaran a temperatures rècords superiors a l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts.
12: És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt. 3 persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
17: Les persones més vulnerables dans le contexte...
10: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
17: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
12: A França el curs escolar s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures superiors als 35 graus també afecten el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, on 2 banyistes han mort ofegats als rius i 3 més han desaparegut.
0: I enmig d'aquesta onada de calor i aquest risc d'incendi que dèiem ara, demà tenim revetlla de Sant Joan.
10: Enguany les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards en una festa que cada vegada està més sensibilitzada amb el soroll.
0: Berta Torrades.
18: Entre els productes que creixen més hi ha els articles de baixa sonoritat que potencien la llum per sobre del soroll. Aquesta mena de petards silenciosos ja representen més de la meitat del total de les vendes de l'empresa La Traca, com ens explica el seu director Jordi Brau.
19: I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
18: El Departament de Territori ha autoritzat ja 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Protecció Civil no descarta més aplicar restriccions en llocs amb risc alt d'incendi durant la revetlla. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I així hem arribat a 6:45. Moment d'explicar també que Jordi Martí serà el candidat de Junts a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Això després d'imposar-se a les primàries als altres tres candidats amb el 40% dels vots.
12: La victòria és un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont del sector del partit que ve de l'antiga Convergència.
0: Jordi Corbalan.
10: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias per succeir-lo, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Després d'imposar-se a Pilar Calvo i els altres aspirants, el nou alcaldable ha demanat remaplegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
20: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
10: El número 2 de Junts, Jordi Turull, tanca files amb l'alcaldable.
21: Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
10: Des de Barcelona, Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També avui, l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, a més l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, tots dos, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. Pilar García.
18: Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara una previsió d'aquest dilluns. Hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta, tot plegat, una seixantena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que els ocupessin ara fa 9 anys.
10: Dels 4 casos d'avui, en almenys 2 hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina, i pendent d'enderroc des de fa gairebé 20 anys per part de les administracions. Les famílies i el Sindicat d'Habitatges del Besòs i de Berneda reclamen que s'aturin els desnonaments i es regularitzi la situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges.
0: Un quart i 3 minuts de 7, escolteu al matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb el Marc Jurado, la Lara García i la Maria Fernández. Què tal? Bon dia.
22: Bon dia. Bon dia.
0: I també és notícia de la nit. Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir.
23: Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social en què amenaçava l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban, va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplica la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar, ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra.
0: Per tant, aquestes negociacions que ha de continuar continuen amb uns avenços, diguem-ne, calentets, però com a mínim continuen, però a Gaza la realitat és una altra. A Gaza, Israel hi va matar dos palestins, un dels quals una nena que només tenia 8 anys.
24: Malgrat que allà també hi ha una suposada treva, l'exèrcit israelià va atacar Khan Yunis, al sud de la franja, i va deixar 3 persones més ferides. Aquest cap de setmana, Israel també va matar un altre periodista de la cadena qatariana Al Jazeera amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat on denuncia que tot això són acusacions infundades que només busquen justificar els crims contra els seus professionals. Des que va començar la guerra a Gaza, Israel ja ha matat 12 periodistes d'aquest mitjà. A Cisjordània, territori ocupat per Israel, des de fa dècades, l'exèrcit israelià també va matar ahir 2 persones, amb el pretext que havien llançat còctels Molotov contra els colons jueus.
0: Mentrestant, en l'altra guerra que tenim en marxa, Ucraïna, s'ha deixat sense combustible, o el país ha deixat sense combustible, la península de Crimea.
25: Un altre territori ocupat, en aquest cas pels russos, des de fa 12 anys. Els atacs amb drons han provocat talls en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució de combustible a les estacions de servei.
26: A partir de les 9 del matí s'ha suspèn la venda de combustible
2: en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
25: Per cert que Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus.
0: Més qüestions en el matí de Catalunya Ràdio. Aquest curs ha augmentat un 60% en comparació a l'any passat el nombre d'alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la mitjana de puntuació.
23: En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen amb l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arriba la nota d'accés.
0: Més detalls, Sara Canyete.
3: Entre ells hi trobem estudiants que aspiren a millorar la nota perquè volen canviar de grau i d'altres que persisteixen en el seu desig d'entrar a les carreres més cotitzades. És el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina. És el grau més demanat per als estudiants i també el que té les notes de tall més exigents. De fet, el curs passat, la nota més baixa va quedar en un 12,45 sobre 14 a la Universitat de Girona.
4: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
3: Demà surten les notes de selectivitat i sabran si aquesta vegada poden entrar o no al grau que desitgen. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Sara. I encara alguna cosa més que us volem explicar. Per exemple, la patronal de bars i discoteques reclama a la Generalitat i els ajuntaments que actuïn de forma urgent contra les noves formes com de diversió, com els vesprejos, per exemple, o les festes, o barres, o restaurants i clubs esportius, per tant, locals que no tenen doncs, llicència de bar o de discoteca. Mireia Sala.
25: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
5: Però nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys, els vestrets. Vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estem trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, camps de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
25: Mireia Sala pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona, diu, que es dediquen a robar els supermercats.
7: Es tracta de lladres multireincidents.
0: Laia Claret.
22: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
26: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
22: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
26: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents, tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment, he vingut aquí, i... no. Es dediquen a això.
22: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats. Des de Platja d'Aro, Laia Claret pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè els Mossos estan investigant una agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró, al Maresme.
25: Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per a l'odi, la intolerància ni per cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs.
0: Ara mateix són les 6:24, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal, bon dia?
27: Què tal, bon dia?
0: La primera.
28: Después

0: Avui, concert d'Havaneres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig al Palau de la Música presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb un repertori variat i que comptarà també amb les veus solistes de Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha.
1: La segona.
0: Concert de DJ Sinfònic i la Royal Film Concert Orquestra al Festival Blau Marí, que s'està fent aquests dies al Port Vell de Barcelona. És una proposta que vol transformar grans èxits del pop, el rock i l'electrònica en una experiència sonora immersiva. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I la tercera.

0: I preocupació per la salut de Rod Stewart després de necessitar oxigen en ple concert a Utah, als Estats Units. El cantant de 81 anys va admetre que va estar a punt de desmaiar-se. Tot i això, Stewart va acabar el concert assegut en una cadira.
1: En 4 minuts arribarem a 2:15 amb els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Continua la final pel títol de la Lliga de Bàsquet amb el Barça-València al Palau Blaugrana.
2: A partir de les 8 i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, la final està empatada a 1. Satoranski juga a doble Blaugrana.
3: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
1: També de les últimes hores, Lamine Yamal ha marcat el seu primer gol en un Mundial.
2: Va jugar a mitja part, va marcar el primer dels 4 gols que la selecció espanyola li va fer a l'Aràbia Saudita. 4-0.
4: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
2: Amb un empat a una a l'última jornada, amb un empat a l'última jornada davant l'Uruguai, Espanya acabaria com a primera de grup després de l'empat a 2 entre Uruguai i Cap Verd. Bèlgica i Iran empaten a 0 i Egipte guanya 3-1 Nova Zelanda. De la jornada d'avui destaquem Argentina-Àustria a partir de les 7 i França-Iraq a les 11 de la nit.
1: I Marc Márquez, que retalla 40 punts, la diferència amb el líder del Mundial.
2: La victòria al Gran Premi de la República Txeca li permet aixugar diferències davant Besecki, que no va competir perquè estava sancionat. Són declaracions a De Zon.
5: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título.
2: Paula Blasi guanya la Volta a Catalunya. L'Igualada força el cinquè i definitiu partit pel títol de l'Hockey Lliga amb la seva victòria davant el Liceu, 4-2, i el Badalona no aconsegueix l'ascens a segona ref, tot i guanyar el Compostela per 2-0.
1: Avui parlarem del Mundial, aquí al matí de Catalunya Ràdio, no només amb el Robert, sinó que a partir de les 11 farem àgora esportiva mundialista, després d'aquesta victòria que dèiem ara d'Espanya contra l'Aràbia Saudita. Ho farem, insistim, a partir de les 11 amb el Ricard Torquemada, el Ramon Besa, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Justament, val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel. Bon dia.
6: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és fer el possible per aprendre dels fracassos. I dona la casualitat que avui podem celebrar l'aniversari d'un fracàs sonat, els Jocs Mediterranis de Tarragona. Pot ser que no ho recordeu o que tingueu la sort d'haver-ho oblidat, però tal dia com avui, 22 de juny de fa 8 anys, es van inaugurar a Tarragona, en presència del rei Felip VI, els Jocs del Mediterrani. I posats a aprendre dels fracassos, aquest val la pena perquè ho va ser a tots els nivells. Un any de retard en la celebració, les graderies buides, fins i tot a la inauguració, atletes detinguts, nens atropellats per membres de l'organització, caos logístic, infraestructures desplomant-se, gent sense cobrar, retorn econòmic inexistent i la ciutat endeutada. Els Jocs del Mediterrani van ser un desastre i jo estic segur que tots plegats hem après que els deliris ególatres dels alcaldes acostumen a acabar en fracàs.

0: Són 7:15. Titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Avui el Poder Judicial decideix si expedienta el jutge Peinado.
1: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España. Lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Avui analitzarem aquesta inusual situació a l'Àgora amb qui va ser vocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, i és una de les qüestions que també abordarem amb Baltasar Garzón. L'exjutge ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio per parlar del seu últim llibre, La democràcia amenazada. I és novetat aquesta matinada. El candidat de l'extrema dreta, Belardo de las Priella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
3: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
4: Ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual. Des dels Estats Units, Donald Trump ja ho ha celebrat.
0: I tot apunta que el primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
1: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport de la majoria de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. A la BBC, Pete Kyle, ministre de Comerç, apuntava.
5: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
0: I el que dèiem abans, aquí la notícia continua sent la calor. Tenim aquesta primera onada de l'estiu que avui arribarà al màxim. Els termòmetres podrien assolir els 42 graus a les comarques de Ponent.
4: Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
6: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
4: Ara mateix hi ha gairebé 300 municipis en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan.
0: A l'Àgora també parlarem d'aquesta qüestió. Anirem, de fet, fins a una finca de Térmens, a la Noguera, per saber com és treballar al camp amb aquesta calor i per saber si realment es compleixen les mesures de precaució que s'han de prendre. Entrevistarem també la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, perquè ens expliqui justament els efectes d'aquestes altes temperatures. Altres qüestions. Junts per Catalunya ja té candidat a les eleccions de Barcelona. Jordi Martí, que és qui ha guanyat les primàries.
7: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Jaume Alonso Cubillas i Glòria Freixa.
0: Avui que hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
4: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys.
0: I cada vegada més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat.
1: Per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen, ho han fet 600 alumnes més que l'any passat.
0: A partir de les 11 hores esportiva avui amb el Ramon Bes, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Però de moment repassem les portades a la premsa. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Perquè la victòria de la selecció espanyola i també el cas del jutge Peinado ocupen totes les portades.
8: Sí, La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. Si algú surt en totes les portades és Lamine Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País. Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias. I per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys, el tema d'obertura de La Vanguardia, això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força.
0: Avui, que la ciutat de Girona es desperten amb 21 graus i al migdia arribaran els 36. A Òdena, a l'Anoia en tenen 20, però la màxima prevista està encara més alta. 40 graus tindran de temperatura màxima a Òdena. Aquest matí farà sol a tot arreu i entre avui i demà, el que dèiem, arribarem al màxim d'aquesta primera tongada d'onades de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui hem temperatures de...

0: 40 graus o més al Pla Lleida, en alguns llocs de la Catalunya central i a l'interior de l'Ebre. Avui farà sol a tot arreu, però també hi haurà calitja i pols en suspensió, i a la tarda es formaran tempestes, fruit de la mateixa calor, al Pirineu, al Prepirineu i potser al nord de la Catalunya central, i aquestes tempestes podrien associades a ràfegues molt fortes de vent.
1: I després de la victòria de Jordi Martí a les primàries de Junts per decidir el seu alcaldable a Barcelona, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
2: Bon dia, Catalunya. Cal felicitar Junts per Catalunya pel fet d'organitzar unes primàries amb l'objectiu de triar l'alcaldable de Barcelona. Primer i abans que res, per una salut democràtica que els partits necessiten com aigua de maig. I en segon lloc, perquè és bo que la ciutadania sàpiga que un candidat pot assolir una comesa tan important amb només 253 vots de la militància, una quantitat inferior de la gent que viu a una illa de cases de l'Eixample. Dit això, Junts ha triat un regidor pencaire i amb experiència municipal, però que només presenta un inconvenient important a l'hora d'aconseguir l'alcaldia. A Jordi Martí Galbís no el coneix ni punyetero Déu. La gent no el reconeix pel carrer, no sap ni que existeix, i d'intuir-ho mínimament tampoc sap el que pensa. Això és una mala passada a l'hora de guanyar Jaume Collboni, tot i que, de fet, Martí Galbís no lluitarà contra Jaume Collboni, sinó contra Jordi Aragonès.

0: Millor junts, aquest és el missatge de la cançó del Mundial del Qatar del 2022, Robert.
1: Amb Trinidad Cardona, Davido, Aisha Osuna i Hims, aquest Haya Haya, anem, en àrab vol dir som-hi, es va fer mundialment famosa. És també un terme que en àrab significa modèstia, vergonya positiva. Un Mundial que va posar en evidència que el món mirava cap a un altre cantó mentre la pilota rodava en un país que no respecta els drets humans. L'expresident del futbol mundial, Josep Blatter, va qualificar temps després l'elecció de Qatar com una greu errada. Aquest Mundial es va jugar amb temperatures extremes enmig del desert, però amb l'aire condicionat als estadis encès. Es va decidir la final als penals a favor d'Argentina després d'un empat a 3 al final de la pròrroga davant França. Ni el hat-trick d'Mbappé va evitar la derrota. Final èpica entre Argentina i França.
0: Amb la cançó del Mundial del Qatar del 2022, també anem a parlar dels matiners. De què heu parlat, aquest matí, Canalies?
2: Doncs mira, hem recordat el pas de l'Àngel Llàcer pel col·lapse de Jordi González de TV3, on va explicar una situació que ha viscut en més d'una ocasió.
3: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tots hipnotitzant. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
4: Molt m'entens?
3: Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
4: Perfectament.
2: Agafarem aquest consell de l'Àngel.
0: Absolutament. I on són festes avui?
2: Doncs mira, avui arrenca la festa major de la Vila Olímpica de Barcelona. Quarts de 6 de la tarda hi haurà jocs de fusta. Tarda de jocs de fusta tradicionals per tota la família. Jocs d'habilitat, equilibri, enginy i cooperació. I a partir de 7:45 del vespre, visita guiada les exposicions del KBR Photo Center de la Fundació MAFRE. Bon moment per descobrir l'exposició La forma eloqüent del fotògraf barceloní Joaquim Tusquets de Cabiol. Serà a l'Avinguda Litoral 30.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
5: Doncs un altre moment de la gira de Rosalía. Passat a Chicago, on una dona vestida de blanc com si fos una núvia ha desplegat un gran mocador i deia: gairebé em caso amb una perla. I de seguida, doncs, totes dues han començat a interactuar.
6: Casi me caso con una perla. Si yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
5: Boricua és la paraula que s'utilitza, per cert, per referir-se a una persona que ha nascut a Puerto Rico. Recordem que Rosalía es va comprometre amb el cantant puertorriqueny Rauw Alejandro i que van estar a punt de casar-se.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge del Jordi. És un dels veïns del bloc conegut com la Janela, a la Travessera de Gràcia de Barcelona, ocupat des de fa 10 anys per allotjar-hi persones en risc d'exclusió social. Actualment hi viuen 3 nuclis familiars i als baixos hi ha la seu del Sindicat d'Habitatge de Gràcia. Ara han rebut un avís de desnonament pel dia 15 de juliol i reclamen a l'administració que opti per la via del tanteig i el retracte per poder incorporar els immobles a la borsa d'habitatge públic de lloguer social. El Jordi insisteix que les famílies que hi viuen no tenen alternativa habitacional.
9: Són persones que tenim l'informe de vulnerabilitat per part de serveis socials i de l'Ajuntament. No tenim accés al mercat, als preus que hi ha en el mercat en aquest moment a la ciutat de Barcelona. És absolutament impossible amb els recursos econòmics que tenim les seves famílies.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia kèfir, un kèfir de veritat.
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels parquets oberts a aquesta hora. Els asiàtics a Tòquio, el Nikkei puja més d'un 2% i arriba als 72.800 punts. Es tracta d'un màxim històric que ha assolit gràcies a l'anunci que els Estats Units i l'Iran posaran fi al conflicte en 2 mesos. A Hong Kong, la borsa nota la notícia que la Xina mantindrà els tipus d'interès sense canvis i que un 1%, i a Europa venim de divendres on els principals índexs van acomiadar la setmana amb lleus retallades. L'IBEX va caure un 0,29% fins als 19.300 punts. Pel que fa al preu del petroli, avui el barril de Brent se situa en 79 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
11: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau! Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
12: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
0: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
14: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez. La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador no ho veu clar. El ministre de l'Interior va fer una crítica formal i això ho valorava la ministra Diana Morán.
15: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
14: De fet, a les crítiques del govern espanyol, al PSOE i als sindicats s'hi suma també el cos de policia.
0: Notícia d'aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta Abelardo de la Espriella guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
14: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda. El president electe ha estès la mà als colombians que no l'han votat i ha posat, això sí, línies vermelles a Abelardo de la Espriella.
16: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional. No habrá zonas vedadas para el Estado.
0: I el Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, li disputarà el lideratge.
14: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva avui mateix. Fins i tot Donald Trump dona la dimissió de Starmer per feta. El ministre de Comerç britànic, Pat Kyle, deia a la BBC que el primer ministre ha dedicat el cap de setmana a reflexionar sobre el seu futur.
17: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
0: Aquí la notícia és la calor. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim avui amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent.
14: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de mes.
18: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
14: Avui a gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revella de Sant Joan. Les màximes més altes ahir van ser de 41 graus a Lleida, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell.
0: En un episodi de calor extrema, el focus es posa especialment en els col·lectius que treballen a l'aire lliure.
14: Sí, a la Plana de Lleida, els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zona d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruit amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleix la llei.
0: Una onada de calor que ha fet extremar també les precaucions a França.
14: Avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Allà el curs acaba el juliol. El president de la xarxa ferroviària també ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
19: Les persones les plus vulnerables dans le contexte...
20: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
19: C'est aussi une façon de protéger en amont.
14: La previsió és que entre avui i demà França arribarà a temperatures rècords superiors a l'onada del 2003, que va causar 15.000 morts. La meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt. Les temperatures superiors als 35 graus també afectaran el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
0: Més notícies, els nord-catalans ja poden elegir entre tres propostes com s'ha de dir el seu territori.
14: Actualment i des de finals del segle XVIII, el nom administratiu és Pirineus Orientals.
0: Perpinyà, Laura Bertran.
1: Des d'avui fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament amb tres opcions: mantenir Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Segons una part del catalanisme polític, hi falta el nom més popular, explica aquesta decisió Nicolás García, vicepresident del Consell Departamental.
21: Era molt fàcil dir Pays Català i sabem que no passarà. I això era demagògic. Nosaltres el que volem no és fer la demostració que l'estat francès és jacobí i que no canviarà sobre aquest tema. Ho sabem. És guanyar un nom que parli de la nostra identitat, de la nostra història, de la nostra cultura.
1: I és que un cop votat localment, el canvi de nom haurà de ser validat per París. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un grup d'empresaris locals de l'Aldea, el Baix Ebre, adquireix la majoria de l'accionariat que gestiona l'urbanització fallida Mirador de l'Ebre.
14: Ara negocien amb l'Ajuntament com acabar el projecte.
0: Tortosa, Jordi Barranca.
22: Pel consistori, que té un 9% de la propietat, les prioritats haurien de ser el sòl industrial i tenir més habitatges disponibles al municipi. Xavier Royo, alcalde.
23: Avui el territori, com a la major part del país, ens trobem en dos grans problemes. El problema de l'habitatge, però també tenim un gran problema en el sòl d'activitat econòmica. No oblides que fa falta molt d'habitatge, però també fa falta sòl perquè es puguin implantacions industrials i que puguin també generar riquesa, generar feina al territori, que també és molt necessari. I nosaltres aquí, des d'aquí, tenim estos dos plantejant.
22: El projecte, que preveia 1.000 habitatges, no es va acabar mai per la fallida de la constructora Martín Safadesa. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Cultura avui torna a la plataforma 3CAT, la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
5: S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front? La sèrie documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
0: Avui s'estrena a Catalunya Ràdio la desena i última temporada del Pop-Up, presentat per Mariola Dinarès.
24: Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA
5: serà un total de 8 capítols de 30 minuts i entre les novetats inclourà una ficció que combina veus fetes a Mia i els actors David Bagés i Alma Alonso.
25: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
5: Pres de la ficció, Mariola Dinarès interpel·larà els experts que analitzaran si les situacions viscudes pels protagonistes podrien ser reals o són ciència-ficció. Els 8 capítols ja es poden escoltar a través de la pàgina web i app de Cat Ràdio a partir d'avui mateix.
0: La Fundació Joan Miró de Barcelona celebra aquest cap de setmana els seus 50 anys en una jornada de portes obertes.
5: L'edifici de Josep Lluís Sert s'ha omplert de vida amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, i també hi han hagut sardanes i una lectura de poemes.
0: Maria Guixà.
26: I ho va fer amb una gran festa que, sota el títol Tot per celebrar, va convertir els seus espais en un punt de trobada cultural d'art, arquitectura, música, poesia i activitats per tota la família. El director de l'espai, Marco Daniel, va posar en valor la importància d'una fundació oberta a tothom.
27: Es veu el museu tant com Miró i Sert ho havien desitjat, i perquè estem oberts a tothom per desitjar-nos un futur bo per a tothom.
26: La programació de la jornada va combinar arts visuals, música, literatura i accions performatives. La biblioteca també es va obrir com a espai de lectura i es van fer narracions puntuals. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió.
5: Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear.
0: Les repassem amb Marc Garriga.
28: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. No escapen de la befa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'últim àpat a The Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'espai spin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica i transgressora Rocío Jurado, la dona que va trencar els estereotips clàssics de l'artista folclòrica. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els castells de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de vuit a la plaça de Sant Jaume, Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de vuit. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
2: La millor actuació de la Diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la Noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8. Des de Barcelona, Josep Almirall, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat?
4: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València a la final de la Lliga de Bàsquet, amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial, en l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0, Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
8: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Tenim ja temperatures altíssimes de 24 graus a Sant Feliu de Guíxols, 24 graus a Terrassa i 21 graus a Viella. Hi ha hagut una nit tropical, fins i tot també en alguns llocs del Pirineu. Avui de moment esperem un matí de sol amb molta pols en suspensió, amb molta calitja i amb previsió de temperatures, que avui s'enfilaran per sobre els 40 graus al Pla a Lleida, a la Catalunya Central i a l'interior de l'Ebre, però entre 35 i 40 graus a pràcticament tot l'interior del país. Avui amb previsió de tempestes també, que afectaran el Pirineu, Prepirineu i potser el nord de la Catalunya Central. Algunes podrien ser tempestes seques i a més anar associades amb ràfegues molt fortes de vent. Precaució en aquest sentit perquè poden fer augmentar el perill d'incendi. Demà dimarts encara tindrem una situació semblant a la d'avui i a partir de demà passat sí que baixarà un palet la temperatura.
9: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
0: Benvinguts a la millora del dia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
0: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
11: Hola.
0: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
11: Suposo que ve mare. Hola, mami.
12: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
11: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
10: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
0: Anem a repartir berenar.
10: A la tarda de Catalunya Ràdio.
29: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
30: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
29: Linkat.
31: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
29: Linkat. A Catalunya Ràdio.
10: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
32: A 8:45 anirem al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Avui es preveu que hi torni a haver desnonaments dels pisos públics ocupats fa 9 anys.
5: I després parlarem de la denúncia que la defensa de Begoña Gómez ha interposat contra el jutge Peinado. Ho farem amb Concepción Sáez, exvocal del Consell General del Poder Judicial.
32: A un quart d'onze entrevistarem l'exjutge i advocat Baltasar Garzón, que acaba de publicar el llibre La democràcia amenazada.
5: I a les 11, Àgora Esportiva, després de la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita al Mundial de Futbol, amb Ricard Torquemada, Ramon Besa, Carme Barceló i Joel Díaz.
32: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
8: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
0: Divendres vam rebre la visita del supporter del Barça d'animació, absolutament indignat pel fitxatge de Cucurella pel Real Madrid.
1: El Cucurella aquest, hòstia!
0: Ah, home, Cucurella, sí.
1: O millor dit! O Figocurella, eh?
0: Figocurella.
1: Vale? Que és un nom que m'he inventat jo, vale? Sí, que ajunto. Que
0: no hi has pensat
1: Figo,
0: gaire.
1: Figo i Cucurella.
0: No, ho hem entès, Figo i Cucurella. S'ha entès a la primera. Gràcies,
1: rata,
0: Dani.
1: Judas! Judas! Aquest no s'ha sent ni l'escut que porta el Pini, re, home. Que no s'han ganat a tot. Yo sé per lo de los pelos que esos que lleva, ¿vale? De guarro. Que no li deixen sentir el sentiment. El puto hippie ese, hippioso.
0: Escolta'm,
1: Dani,
0: al final és un professional del futbol i s'ha de buscar la vida.
1: A més, tens cara de rata, ¿vale? Que sembles una rata con pelo largo, tío. De la rata que... I no quedarà així. I el pròxim que vingui, vale, el recibiment que li anem a fer al Figocurella serà com la visita del papa, vale, comparat a lo que li espera. Crec que no m'explica bé. Vale?
0: No t'has explicat gens bé. Cap a quarts de 12, més temes pendents.
8: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
7: Avui fa 45 anys s'aprovava al Congrés una llei que suposava tot un pas endavant cap a la igualtat, el divorci, un dret que havia quedat abolit pel franquisme, que només en contemplava la dissolució per mort o nul·litat eclesiàstica, reservada, evidentment, als més adinerats. La llei suposava tot un alliberament per les dones, fins llavors sotmeses també judicialment al marit, i va permetre que moltes poguessin escapar d'una situació de violència. Es va aprovar en contra de l'opinió de l'Església Catòlica i dels sectors més conservadors. El més curiós és que quan els populars van arribar al poder, no només no la van derogar, sinó que n'hi ha uns quants de divorciats. Bon dia per recordar que els drets ens beneficien a tots.
8: I el segon, el Lluís Gavaldà.
13: La música que us proposo per tenir un bon dia avui està signada per un grup d'origen santboient que es fan dir La Rauxa. Liderats per la Laura del Pino i acompanyats d'una llampant secció de vent, La Rauxa aposta per agermanar el ye-ye català de la dècada dels 60 amb lletres reivindicatives, tot plegat salpebrat amb un polsim de Northern Soul. El resultat és refrescant com un tall de síndria i nutritiu com un gelat casolà. I si no em creieu, escolteu el seu disc de debut, de bon començament, i em donareu la raó. Recordeu el nom, es fan dir La Rauxa, però tenen més seny del que ens pensem.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. En un dilluns, un inici de setmana, una setmana una mica estranya, perquè al mig hi ha el dia de Sant Joan i la Revetlla, però sobretot una setmana amb calor, molta calor. Avui hem d'arribar al punt àlgid d'aquesta primera tongada de calorades, temperatures que avui arribaran als 40 graus en moltes comarques de l'interior. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Si avui i demà tindrem aquestes temperatures extremes de 40 graus o més al Pla de Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de l'Ebre, i podrien acostar-s'hi o fins i tot arribar-hi al Prepirineu i en alguns llocs del prelitoral. Molta calor, avui amb sol, amb molta calitja i amb previsió de tempestes de tarda al terç nord de Catalunya, que també deixaran ràfegues molt fortes de vent.
0: Això avui, però és que per aquesta calor en tenim per uns quants dies.
2: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: Per tant, fins a finals de juny tindrem temperatures més altes del que és habitual per aquesta època de l'any. Així ho anunciava, o anticipava, o avançava, vaja, el Santi Segalà del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui a l'Àgora parlarem de la calor, d'entrada dels efectes que pot tenir, sobretot en població més vulnerable, amb la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, però sobretot de la perspectiva laboral, perquè segurament és de les més importants. Ara fa un any es van anunciar una sèrie de mesures i una sèrie de protocols que es van reforçar, bàsicament una sèrie de protocols per evitar que, molt especialment, les persones que treballen a l'aire lliure pateixin les conseqüències d'aquesta calorada. Avui mirarem si s'estan complint aquestes normes, si tot es fa com s'hauria de fer. Anirem a Lleida per veure com s'ho fan al camp amb la calor, ara evidentment que s'està fent la recollida de la fruita. D'altra banda, és notícia d'ara mateix, de fa ben pocs minuts. Tenim problemes a Rodalies, en dues línies. No hi ha trens a la R3 per una incidència a la via entre la Garriga i les Franqueses. I també tenim interrompuda la circulació a la R14, en aquest cas entre Reus i Vinaixa, per un incendi prop de les vies. Per tant, R3, R14, ara mateix les dues línies afectades per dues incidències per motius diferents. Una incidència a la via a la 3 i un incendi prop de les vies a la 14. I després tenim l'actualitat política judicial que, com sempre, també va escalfant-se. Tensions importants ara mateix tenim, molt especialment a Madrid, entre la justícia, l'esfera política i la policia, pel cas de Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. A partir de les 9 es reuneix el Consell General del Poder Judicial i una de les decisions que en podria sortir és un expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir.
3: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: És el que deia la ministra Morán posant l'accent en aquesta qüestió. La decisió del jutge Peinado, recordeu, de retirar-li el passaport a Begoña Gómez es justificava, entre d'altres coses, amb això, que no se n'acabava de refiar, insinuava, dels seus escortes, insistim, són agents de la policia, són agents de Policia Nacional, però el jutge deia que podrien ajudar-la a fugir. De tot això, avui en parlarem a l'Àgora amb la exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáez, i també, una miqueta més tard, amb Baltasar Garzón, l'exjutge. Avui ens acompanyarà al Matí de Catalunya Ràdio. Acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on, entre d'altres coses, diu que està meridianament clar que a Espanya sí hi ha lawfare, sí hi ha ús de determinats casos judicials amb objectius polítics. En fi, avui, tot això, al Matí de Catalunya Ràdio, un dia en què també parlarem de Colòmbia, perquè és una notícia d'aquesta matinada. El país s'ha afegit a la llista de nacions del continent de Llatinoamèrica que tenen presidents d'extrema dreta.
4: L'autoritat de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: És Abelardo de Lasprilla, que s'ha imposat a les eleccions colombianes, però per molt poquet, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies, com dèiem, de la nit. També d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran han acordat, finalment, el full de ruta per negociar en 60 dies la pau definitiva a l'Orient Mitjà i a Londres.
5: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least 4 cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part dels mitjans de comunicació, la premsa, les cadenes de televisió donen pràcticament per fet que avui el primer ministre Keir Starmer anunciarà que plega. La pressió interna del Partit Laborista, del seu partit, el partit del primer ministre, ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara és diputat i, per tant, ja pot ser tècnicament primer ministre. L'anunci es podria fer les pròximes hores, tot i que no està clar com es farà això, si hi haurà una transició, si serà amb efectes immediats, en fi, avui alta tensió també a l'esfera política al Regne Unit. I del Mundial, aquesta matinada, Cap Verd ha donat una altra sorpresa, després d'empatar 0 contra Espanya, ha tret un punt també, en aquest cas, contra l'Uruguai, han empatat a 2. També jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, Bèlgica 0, Iran 0, tot això després de la golejada d'Espanya.
6: Molt especial, al final sempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular, es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal que va marcar el primer gol. Avui torna a jugar Messi a les 7 de la tarda, hora nostra, Argentina-Àustria. Una miqueta més tard, a les 11 de la nit, tenim un França-Iraq. Tot això, avui en parlarem a l'Àgora Esportiva, eh? Farem Àgora Mundialista, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Torquemada, Ramon Bésar, Carme Barceló i Joel Díaz. Tot això avui dilluns, que a Castellgalí, a la comarca del Bages, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 del matí, i a la Riera de Gaià, al Tarragonès, es pondrà quan en passi un de minut de dos quarts de 10 d'aquest vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Tot això en un dia que a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Pau Llong, David Madí, Montserrat Neverera i Afra Blanco. Però, de moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Contrapeinado.
9: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si obre un expedient disciplinari contra el jutge que investiga Begoña Gómez.
10: Tot plegat per l'escrit en què l'envia a judici i en què Peinado va suggerir que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez, la dona del president espanyol. També es critica que el jutge hagi fet servir l'escrit d'obertura de judici, que no es pot recórrer, per dictar la mesura cautelar de retirada de passaport, que sí que és recorrible.
0: Madrid, Alba Gil.
11: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reapareix.
12: Després d'un cap de setmana sense agenda pública, avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té un acte públic d'accent econòmic. Serà al migdia, veurem si ho aprofita per valorar per primer cop les mesures i el judici contra la seva dona.
9: Serà dos dies abans de la compareixença al Congrés, que es va fixar pel cas Zapatero. Avui la Vanguardia explica que el president espanyol sortirà al contraatac contra el PP i intentarà recuperar la iniciativa política. Dissabte hi ha Comitè Federal del PSOE.
0: Va, les maletes.
10: El Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre Keir Starmer després que el seu principal rival, el Partit Laborista, hagi aconseguit escó al Parlament. Això ha fet augmentar la tensió interna perquè Starmer faci un pas al costat. La premsa britànica apunta que l'anunci podria ser en les pròximes hores.
0: Londres, Quim Olivares.
13: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió. Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival, dins els laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per fet a la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'escolli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per la mínima.
12: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es converteix en el nou president de Colòmbia després de guanyar la segona volta de les eleccions presidencials per menys d'un punt percentual, o el que és el mateix, uns 200.000 vots.
9: Milers de colombians han sortit al carrer, molts amb la samarreta groga de la selecció, que s'ha convertit en el símbol de la campanya per celebrar el resultat. Espriella ja ha rebut la felicitació de Trump.
0: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
14: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell. Ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de la Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
15: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
14: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 18 hores.
10: Han durat a Suïssa les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Els ministres d'Exteriors de Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han explicat que s'ha acordat un full de ruta per arribar a un acord final en un termini de 60 dies. Les noves converses tècniques haurien de començar de forma immediata.
12: S'avança així a poc a poc i amb ensurts constants. Per exemple, aquest cap de setmana, un missatge de Trump en què amenaçava l'Iran amb nous atacs i no impedia que Hezbollah continués causant problemes, es deia Trump, al Líban, doncs va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. De fet, la delegació iraniana es va arribar a aixecar de la taula, però finalment hi va tornar.
0: Quatre més.
9: Avui estan previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els desallotjaments formen part del mateix procediment que dijous passat va començar amb l'expulsió de 3 famílies. Hi ha una 60ena de pisos afectats.
0: Anem en directe. Lara García, bon dia.
8: Hola, bon dia. El desallotjament està previst per les 8 del matí. A aquesta hora encara no hi ha moviment policial aquí a la Rambla de la Mina, però sí que comencen a reunir-se els primers veïns que fan front al desnonament. Avui es desallotjaran 4 famílies, dues d'elles amb menors a càrrec, això que després que dijous passat es desallotgessin 3 pisos més del mateix bloc, i una de les famílies que ha rebut l'ordre de desallotjament per avui és la de l'Antonio i la de la Geni. Bon dia, vosaltres viviu aquí des del 2017.
16: Sí, exactamente.
8: Com esteu?
16: Bueno, pues mal, la verdad. Estamos muy mal, porque no sabemos dónde ir y no sabemos lo que va a pasar, y en fin, destrozado.
8: Des de l'administració o el consorci us han donat alguna alternativa d'allotjament d'emergència?
17: No. Me han hecho la mesa, me han puesto en la mesa de emergencia que justamente me pusieron el viernes, porque llevamos así luchando para intentar que nos pongan en vulnerabilidad y mesa de emergencia todos estos años y nada, y justamente el viernes es cuando me pusieron.
8: A més, vosaltres sou una de les famílies amb un menor a càrrec. On anireu avui a passar la nit?
17: Pues en la calle, porque no tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo, y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche.
8: ¿Qué reclameu, doncs?
17: Un alquiler. Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
16: Exacto. Necesitamos un alquiler social, porque desde que abrimos los pisos, llevamos aquí casi 10 años siendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar. Vale, no se entiende.
8: Antonio, Geni, moltes gràcies, molts ànims. Els habitatges d'aquests blocs estan ocupats des de fa 9 anys i, segons les administracions, els habitatges estaven destinats inicialment al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys, però les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van estar buits durant anys per traves administratives i, finalment, van ser ocupats per veïns del barri, doncs, que necessitaven un habitatge. Aquest episodi està relacionat també amb un cas de corrupció de l'Ajuntament de Sant Adrià. Un regidor va acabar sent inhabilitat per haver encarregat la vigilància dels pisos mentre estaven buits.
0: Gràcies, Lara García. Gràcies també al suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Avui aquests desnonaments que estan previstos al barri de la Mina Sant Adrià del Besòs. I tornarem en directe també durant aquest programa, durant el matí de Catalunya Ràdio, per veure com evoluciona. Mentrestant, també hem de parar de les altes temperatures i de treballar amb calor.
10: Episodis de calor extrema com els d'aquesta setmana obliguen a prendre mesures, sobretot en aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure.
12: A la Plana de Lleida, els horaris per collir fruites s'han d'adaptar i cal garantir també aigua, gorres i zones d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
0: Estela Bosoms.
18: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
19: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fet tots els esforços i tot el que es pot.
18: Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I més qüestions que volíem explicar davant del jutge.
9: L'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació. És la causa que investiga irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla, una empresa de la qual Elena i Herrera eren administradors.
0: Resisteix.
10: Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, serà finalment el candidat de Junts a les eleccions de Barcelona, tot i els intents de la direcció de trobar-li alternatives. S'ha imposat a les primàries amb 253 vots, el 40% del total.
0: Torna punt de no retorn.
20: És important la lluita als carrers perquè l'extrema dreta...
12: La sèrie documental guardonada amb el Premi Emmy Internacional a la plataforma 3CAT. S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front?
9: La sèrie documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit.
0: 50 anys.
10: De la Fundació Joan Miró de Barcelona, aquest cap de setmana s'ha celebrat en una jornada de portes obertes amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, sardanes i una lectura de poemes.
0: I en els esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
21: Bon dia.
0: A casa.
21: La final de la Lliga de Bàsquet arriba al Palau Blaugrana, amb empat a una la sèrie Barça-València a partir de les 8, Satoransky juga doble urana.
22: Mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
21: El Barça serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia avui.
0: I s'estrena.
21: Lamine Yamal marca el seu primer gol en el Mundial en l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0.
6: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
21: Espanya acabaria primera de grup amb un empat davant l'Uruguai que va empatar 2 amb el Cap Verd.
0: I a les últimes hores ha nascut el Livio amb 3 quilos 470 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona, i el Ton amb 2 quilos 685, en aquest cas a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 20 graus, aigua freda, 22 a Molins de Rei i, atenció, 26 ara mateix a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
23: Lentitud amb aturades als punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral, especialment sentit Llobregat.
1: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 2.300.000 euros en la restauració i l'adequació de l'umbracle del Parc de la Ciutadella, Maite Curto.
24: Es recuperarà l'aparença original d'aquest edifici, projectat per Josep Fonseré el 1883 i catalogat com a bé cultural d'interès local. També es restauraran les façanes, els accessos i els camins interiors del recinte. També revisaran els elements estructurals i de tancament de la coberta. Tot plegat perquè compleixi amb els requisits actuals de protecció contra incendis, accessibilitat i eficiència i per convertir-lo en un espai de divulgació científica obert a la ciutadania. Les obres de l'Opracle del Parc de la Ciutadella de Barcelona comencen aquesta setmana i està previst que s'acabin al març de l'any vinent. Maite Curto pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant d'obres a Barcelona, aquest estiu se'n faran 24 carrers de la ciutat.
25: Les principals a la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures del transport públic.
9: El govern municipal diu que són necessàries per preparar la ciutat. Ràdia Bonet, tinenta d'alcaldia.
26: Són transformacions que hem de poder abordar perquè són necessàries per preparar la ciutat.
1: Al Bages, el govern de Santpedor preveu cedir el terreny pel nou CAP abans d'acabar l'any.
25: Segons el Regió 7, l'Ajuntament ha signat la pròrroga perquè l'ICS pugui seguir utilitzant espais de la nau per a alguns serveis mentre tramita la disposició del solar pactat a la finca de Cal Jorba.
1: Al Vallès, l'Ametlla negocia amb els veïns les condicions d'ús de la planta de tractament de restes vegetals.
9: Un grup de residents del barri de Can Diví reclamen la clausura de la instal·lació pel soroll. Ho llegim al 9-9.
1: I a l'Hospitalet de Llobregat, detingut un home acusat d'haver robat més d'una antena de mòbils. El festival sonarà al recinte de la Fira Gran Via.
25: Els fets van passar aquest diumenge a la matinada quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals.
9: Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar els aparells.
1: I cultura avui a Baneres, al Palau de la Música. Quan el català... Concert amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Porreig presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. I al Port de Barcelona, concert de DJ Simfònic també a la Royal Film Concert d'Orquestra al Festival Blau Marí. 7:20, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
8: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara els diferents diaris amb el jutge Veinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades. La Vanguardia titula el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sancionar el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual al periòdico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i a La Razón escriuen que els juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. Qui també surt en totes les portades és Lamine Yamal celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, segons el periòdico, i una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, titula El País. L'altre gran tema d'avui és el Regne Unit, de fet és el tema d'obertura a La Vanguardia, titulen el Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys, tot plegat coincidint en el que molts diaris apunten sobre la imminent sortida del primer ministre Keir Starmer. Altres temes de portada són les primàries de Junts a Barcelona, Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
3: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
4: 57.161 57161 de la sèrie 29 029.
3: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, 40 anys de la revenja de les Malvines. Mael Roger, bon dia.
1: Bon dia, o dels 4 minuts en què el mateix jugador va marcar el gol més polèmic de la història del Mundial i el millor gol de la història del Mundial. Estadio Azteca, 22 de juny de 1986, Diego Armando Maradona agafa la pilota al centre del camp i la resta és història narrada per Víctor Hugo Morales.
2: Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero que hacer para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta.
1: Segurament la narració més famosa de la història pel gol més famós de la història. I 4 minuts abans va passar això. El gol de la mà de Déu. Com va néixer el concepte? Un periodista del diari Crònica va posar en boca de Maradona una frase que no queda clar si va dir mai. No l'he marcat amb les mans, el cap és el de Maradona i la mà de Déu, perquè va trigar 19 anys a admetre que havia marcat aquell gol amb la mà. I per què Víctor Hugo Morales, quan canta el gol, destaca una mena de justícia poètica, aquest contra Anglaterra, què volen que els digui? Doncs perquè aquest partit arriba 4 anys després de la Guerra de les Malvines.
3: Vamos, argentinos, vamos.
1: Les Malvines són un arxipèlag de l'Atlàntic Sud que l'Argentina reclama com a propi, però que el Regne Unit administra des de 1833. Les Falkland, li diuen. I el 1982, la Junta Militar Argentina les va envair i el govern de Margaret Thatcher va respondre amb una guerra de 74 dies. Va guanyar la guerra, va causar la mort de 649 argentins i també van morir 255 britànics. 4 anys després arriba aquest partit amb la prèvia marcada pel record de la guerra.
0: I els jugadors eren conscients d'aquesta prèvia, diguem-ne?
1: Molt. En aquest moment de la prèvia, ells i a les declaracions posteriors deien que no, que era futbol, o ho deien dissimuladament. Però el Tata Brown, un dels jugadors que va saltar al camp aquell dia, va explicar què va dir Maradona al mig del camp.
4: Cuando terminó el himno, se escuchó este grito. Vamos, eh. Vamos, que estos hijos de puta nos mataron a nuestros pibes. Nuestros amigos, vecinos, no podemos perder.
1: Bastant clar Maradona, que va ser l'executor de la venjança. Argentina i Anglaterra s'han enfrontat dos cops més, un el 2002 intranscendent a la fase de grups i l'altre als quarts del 1998, amb Anglaterra eliminada i David Beckham expulsat gràcies a les provocacions del Cholo Simeone. Aquella expulsió és bastant recordada, però lluny de la llegenda d'aquell dia de fa 40 anys en què Maradona va venjar la derrota d'una guerra.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Divendres, l'Enigmàrius feia olles on neden Neptú i Posidó. I la resposta era marmites. Una marmita és una olla gran de metall i tant Neptú com Posidó, segons els antics, eren mites divins associats al mar. Avui dilluns, l'últim dilluns puntuable per la Lliga 2026 és dificilíssim. O no? Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. De 8 lletres. Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. 8 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la televisió amb la Mariola Cubells, avui el polèmic càntic del porter del Sabadell durant la celebració de l'ascens a segona.
7: El vaig veure a TV3 i a totes les xarxes, l'escena patètica del porter del Sabadell des del balcó de l'Ajuntament per celebrar que l'equip havia pujat a segona. Va dir, vaig a dir-vos una frase i després vosaltres dieu el que vulgueu. I sense sentit i amb xuleria va dir, Pedro Sánchez, els que omplien la plaça van cridar, fill de puta, jo em pregunté de veres si després d'un èxit esportiu només se t'ocorrís clavar-te amb el president del govern. I em dona el mateix que fera després un comunicat disculpant-se. Em pareix tristíssim.
0: I a la recomanació del dia, avui que s'obre el termini per apuntar-se als viatges de l'Imserso, la Cristina Bordes en recomana la pel·lícula L'exòtic Hotel Marigold.
8: Perquè l'esperit aventurer no té edat, amb una desfilada d'actors i actrius britànics veterans top, com les oscaritzades Maggie Smith o Judi Dench, i acompanyem un grup de jubilats que decideixen començar una nova etapa de la seva vida traslladant-se a l'Índia, atrets per les promeses d'un hotel de luxe que no acaba sent el que esperaven. Xoc cultural garantit i tocs de drama, però també noves amistats, nous amors i segones oportunitats. L'exòtic Hotel Marigold és a Disney Plus amb opció de doblatge en català.
3: Maria, els tens?
9: Oh, fa un any que els preparo.
3: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
9: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
3: O sigui, ja bufo.
9: Bufa! Bufa!
5: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.net fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
12: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
13: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
14: Et demanarem fer mateix!
0: 2 minuts i arribarem a 2:15 i el protagonista del dia és Gerard Joan. Bon dia.
15: Bon dia, la calor.
16: Yo no lo he visto nunca. Horroroso. Yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
15: Hòstia. La calor serà protagonista del dia perquè, tal com hem anat explicant, avui s'espera que s'arribi al punt màxim de l'onada d'altes temperatures que afecten el país i encara n'hi ha per dies.
0: La calor que fa que zones com l'Urgell es plantegin si es poden portar doncs, determinades feines a l'aire lliure, com la recollida de la fruita, clar.
17: Ah, sí, claro. Sí, no, la recollida de la fruita a l'Urgell i a los demás que nos den por saco, ¿no? El treball a 50.000 graus de temperatura,
0: Amb qui parlem, sisplau?
17: Marta de Sant Celoni. Sant Celoni o Sant Abu Dhabi, con el calor que pega 23 graus a aquesta hora i pujant,
15: sí, Freddy? Sí, sí, a moltes zones de Catalunya s'ha viscut una nit tropical.
17: Sí, però a mi no m'ha dit ningú que no vagi a treballar per la calor com los de la fruta, A mi no me l'ha dit. Yo tengo que ir a trabajar igual con 15 grados que con 80.
0: Però on treballa vostè?
17: A la cafeteria de l'Estació del Castell de Fels, al Café de Fels.
0: Però allà, al Café de Fels, però deu haver-hi aire condicionat allà, no?
17: Sí, però estic ara allà, ¿vale? Estic ara fins allà, o me viene l'estació a mi. No, ir a França, ¿vale? A França, que potser és un país que no has pisado en tu vida, Freddy, sí. Però jo sí conozco, perquè als anals voy a la cosa esa de Bacarés, o com se diga, de Navidad.
0: Sí, sí.
17: En França han avisat els dragos al tren per no morir-se de calor.
0: Sí, és una recomanació pels col·lectius més vulnerables,
17: I aquí, que te pique un pollo, aquí, que te pique un pollo. Aquí no te avisan ni nada. Agafa el tren com si no passessis res, Bueno, es que ya está bien, Ya está bien.
15: Hem de penjar, senyora.
17: Ara, sí. Pa'l trabajo, tú. Pa'l trabajo.

0: Ja, doncs mira, a l'R3 no hi ha trens en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat el problema cap a les 9 del matí. Com que a l'R3 hi ha diversos trams tallats per les obres de desdoblament, Renfe ha decidit oferir servei per carretera a tota la línia. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi que ha començat a 6:15 de la matinada en una caseta de transformadors al costat de la via, a causa també d'un altre robatori de coure. Els bombers encara treballen en l'extinció del foc, però han anat retirant dotacions i només no hi queden dos i confien apagar aviat aquest foc. En aquest cas, Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
1: Per tant, tenim aquests problemes a Rodalies, R3 i també R14. I a les carreteres, com ho tenim en aquest primer dia feina d'estiu sense escoles? Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sense incidències destacades, però sí que tenim lentitud amb aturades a les vies habituals a aquesta hora, sobretot direcció Barcelona i especialment a la Ronda de Dalt i a la Litoral. Punts amb intensitat també a la C-59 a Caldes, C-17 a Parets i AP-7 a la Roca i Granollers, tot en sentit sud.
1: Gràcies, Clàudia Serra. Tot això en un dia en què la notícia continua sent la calor. Recordeu que avui arribarem al pic de la primera onada de calor de l'estiu, tot i que les altes temperatures les tindrem fins i tot més altes del que és habitual per aquesta època de l'any, ben bé fins que acabi el mes, fins a finals de juny, i que a les 9 hi ha reunió del Poder Judicial, de l'òrgan de govern dels jutges, que podria expedientar el jutge Peinado, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que fan d'escort a la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugir. També d'aquí uns minuts tornarem a la mina, Sant Adrià. Després dels 3 de la setmana passada, avui hi ha 4 desnonaments previstos. Allà hi tenim un equip del Matí de Catalunya Ràdio que ha entrevistat en directe aquí el programa el Toni i la Jenny, una de les famílies que, si les coses no canvien, avui es quedaran sense casa.
3: Pues en la calle, porque no tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
4: Exacto, necesitamos un alquiler social.
1: A Londres avui estem molt pendents del primer ministre Keir Starmer, que podria anunciar que plega per deixar pas al seu principal rival dins del partit, dins dels laboristes, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, i a Colòmbia...
5: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
1: Victòria de l'ultradreta a les presidencials. Abelardo de l'Espriella, el candidat, ha guanyat per la mínima, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda. I els esports, Robert Prat.
6: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València. A la final de la Lliga de Bàsquet amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial en Espanya 4, Aràbia Saudita 0. Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
1: Gràcies, Robert. Pel que fa al temps, avui es preveu el que dèiem, que arribem al màxim de l'onada de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui, amb aquestes temperatures extremes de més de 40 graus, 42 les més altes, puntualment una miqueta més, i aquests 40 graus es poden assolir el Pla, Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de les Terres de l'Ebre, però fins i tot també en alguns llocs del prelitoral o del prepirineu podem tenir aquestes temperatures. Compte avui també perquè, si bé el matí serà assolellat, això sí, amb molta pols en suspensió, molta calitja, a la tarda espereu tempestes. Tempestes que poden ser seques en alguns casos, per tant, deixar activitat elèctrica, poca precipitació i, a més, ventades fortes. Això podria passar al Pirineu, Prepirineu i fins i tot al nord de la Catalunya Central, al nord del Pla Lleida. Haurem d'extremar la precaució perquè fa el risc d'incendi. Demà una situació molt semblant a la d'avui. Potser dimecres comença a baixar molt lleugerament la temperatura.
1: Gràcies, Eloi. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, on també parlarem de les altes temperatures i de com és treballar amb aquestes altes temperatures i de si es prenen les mesures que s'han de prendre, avui serà amb el Pau Llong, el David Madí, la Montserrat Nebrera i la Fra Blanco. Són 2:15 de 8. Moment d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per fer un cop d'ull a la premsa i arrenquem, com sempre, per les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial, que, com sabeu, estudia si sanciona el jutge Peinado.
8: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
9: El rotatiu del grup Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia.
8: I recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
9: El periódico La politòloga Astrid Badio rememora que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionables qüestionades per nombrosos juristes.
8: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre

0: resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
1: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
0: Però també ho és que hi hagi jutges entestats a donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
1: I considera que el Poder Judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i la proporcionalitat.
0: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir aquesta decisió d'un jutge.
1: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
2: I continuant el repàs a la premsa, mirem a veure què hi ha trobat avui el metge i investigador Salvador Massip.
3: L'article que us vull recomanar avui és el que publica la Contra del diari Ara, el Xavier Bosch, i que parla de Russell Crowe i els 344 porcs que han donat positiu per pesta porcina africana. Què pinta Russell Crowe? Doncs que està rodant una pel·lícula al mig de Collserola, i tal com diu Xavier Bosch, doncs entre el Zapatero i el Trump i el Rafinha i tot el que està passant, sembla que aquesta notícia ha passat una mica desapercebuda, que per què deixen rodar una pel·lícula a mig d'una zona que en principi hauria d'estar restringida. Hem deixat de parlar dels porcs senglars i de la pesta porcina, però és encara un perill que existeix i que s'ha de saber controlar bé.
4: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
5: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
4: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
6: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
7: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
8: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs, perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
9: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
10: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
11: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
12: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
13: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
12: Entrades a teatrepoliorama.com.
14: Aquest estiu, la gran pregunta és...
15: híbrid o elèctric?
14: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 8:15, cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que interessarà els curiosos sobre la monarquia britànica.
17: Carles III serà el primer rei d'Anglaterra que fa pública la declaració d'impostos. Llegim el periòdico, que és una decisió del mateix rei. Segons el seu portaveu, l'objectiu és explicar tots els aspectes de les seves finances d'una manera que millori encara més la claretat i l'accés a la informació.
2: Ja hi ha preu a la felicitat.
18: Es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any, a partir del qual les preocupacions econòmiques desapareixen. No és la primera ciutat on més costa, amb diners ser feliç, encapçala el rànquing Madrid i tanca el podi Palma. És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purdue. Pel que fa als països, segons la relació entre sou i preu de felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països analitzats.
2: Qui ha tirat la tovallola?
17: Un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoin. Llegim a l'ABC que un petit error va fer que l'home perdés una fortuna que amb el temps encara es va revaloritzar més. Fins i tot la BBC li ha fet un documental.
2: I qui ha trencat totes les expectatives?
18: Els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol. Si la setmana passada dèiem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm, avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston. Van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat acostumen a fer en un període festiu com el 4 de juliol. Ara ve l'altra cara de la moneda. La premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa a neteja. Després de la festa van dedicar una estona a recollir la brossa que havien deixat.
2: Si heu d'aparcar en zona blava, prepareu la cartera.
17: Perquè Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més cara per cada després. Hi ha Mataró i tanca el podi Vitòria. Segons aquesta llista que llegim al debat japonès, de les 20 primeres ciutats, 16 són a Catalunya. El capgròs de Mataró afegeix que l'Ajuntament diu que el preu Es té en compte l'oferta de places, la demanda i la necessitat de garantir la rotació en determinades zones.
2: I quina informació porten les oranetes?
18: Al marge d'anunciar l'arribada de la primavera, si hi ha oranetes en un poble, és que a l'aire no hi ha insecticides ni contaminació i que la qualitat atmosfèrica és bona. La seva presència augmenta també si hi ha mosquits, que és el seu principal aliment. Així ho diu l'ambientòloga que ha coordinat el cens d'oranetes a Esterri d'Àneu i Sort. Ho veiem al Segre.
2: I quan falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 8, us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Mayor Roger i el Marc Jurado.
19: La premsa britànica compta les hores per anunciar la dimissió de Keir Starmer. The Independent titula Starmer prepara la seva sortida definitiva mentre Trump assegura que dimitirà i planteja dubtes sobre el més que probable successor de Starmer, Andy Burnham, apuntant que creixen les veus per demanar que hi hagi una lluita real pel lideratge. El Daily Mirror han rescatat una foto antiga de Starmer sol en una graderia per titular Game Over. Els seus aliats l'han deixat sol, subratlla. També ho diu el Guardian, que explica el procés de reflexió que ha viscut l'encara primer ministre aquest cap de setmana, des de divendres, quan va desafiar el partit, fins diumenge al vespre, quan el seu entorn va donar per fet que dimitia. I sobre les eleccions a Colòmbia, el Tiempo de Bogotá destaca aquesta frase del candidat guanyador, Alberto de las Priella: Colòmbia tindrà un govern democràtic, simptomàtic. I atenció a aquesta dada, 5 de les 7 segones voltes que s'han celebrat al país al llarg de la història s'han definit per menys d'un milió de vots.
20: Pel que fa a la premsa econòmica, llegim al Cinco Días que el Banc Santander preveu obtenir uns 200 milions d'euros aquest any gràcies a la intel·ligència artificial, després d'haver-ne generat ja 35 milions. Manté l'objectiu, de fet, d'arribar als 1.000 milions entre nous ingressos i estalvis abans del 2028. Què està fent exactament el banc amb la IA? Doncs automatitzar processos, millorar la detecció de frau, agilitzar l'atenció al client i augmentar, diuen, la productivitat dels empleats. I l'ON Economia explica que Revolut reforçarà la seva aposta per Catalunya amb una nova seu a Barcelona, la primera botiga física de la companyia al món i un pla per arribar als 1.000 empleats a Espanya en els pròxims 2 anys. De moment se sap que la nova oficina serà a la Diagonal i que la botiga serà a prop de Plaça Catalunya i que està inspirada en les Apple Stores.
2: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
21: Visca Lamin, proclama el diari Esport. El davanter del Barça es converteix en el líder de la selecció espanyola, anotant el seu primer gol en un Mundial de

0: Lamin Yamal, La Vanguardia també entona un visc a Lamin Yamal. Sergi Pàmies es prega perquè no qualli el bateig que va fer de Lamin Yamal Manolo Lama a la COPE, que el va anomenar rei d'Espanya. Santi Noia explica al Mundo Deportivo que Lamin dona un altre to a la selecció espanyola. Ja és aquí, un Lamin que estrena el compte golejador, remarca l'Esportiu. El periòdico diu que la intensitat de Lamin tenia una explicació, havia de jugar mitja hora i volia impressionar. Un Lamin que ja brilla al Mundial, destaca el diari Ara. Espanya es desperta amb Lamin, titula El País.
1: I a la premsa del cor, la família reial britànica, ara en parlàvem, Pineda.
2: Harry i Meghan haurien rebut una oferta per allotjar-se en una residència reial durant la seva visita al Regne Unit aquest juliol, amb l'objectiu de visitar el rei Carles III. Archie i Lilibet, els fills de la parella, viatjaran amb ells i serà la primera vegada que ho faran en 4 anys. Els Sussex abandonaran els pàmpols tropicals de les palmeres de Califòrnia, ompliran les maletes amb els pots de melmelada de Meghan per picar a l'avió i aniran a gaudir dels domassos reials i el fish and chips. Aterraran a Windsor amb dues criatures que parlen amb accent yankee i van descalços per casa. Esperem que l'equip mèdic del rei Carles hagi previst quantitats ingents de relaxant muscular.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Anem-hi, felicitem a la meravellosa Meryl Streep.
1: Home, Meryl Streep. A veure. 71.
3: 77.
1: Sí, mira.
3: També fa anys, i que és molt maco, Quim Masferrer.
1: Quim Masferrer, 54.
3: 55.
1: Mira.
3: L'escriptor Dan Brown.
1: Home, Dan Brown, Código da Vinci. Sí. 60.
3: 62. Mira. I acabem felicitant a la cantant Leire Martínez. Quin tros d'èxit.
1: Sí.
3: Quina meravella. Jo ja ho deixaria així fins als 8.
1: Va, tira, va. A veure què passa. Leire Martínez, 32.
3: 47.
1: Ui, mira, sí. M'he quedat curtíssim, però bueno.
3: Jo també la feia més jove.
1: Sí, molt més.
3: Potser m'he equivocat jo. Espera, ara torno a mirar això. És que ara ho estic dient. Jo, Leire Martínez, 47. Ara m'ho pots mirar, Leire Martínez, això de 47. Jo crec que m'he equivocat. És que és jove, aquesta noia. A veure, dilluns,
1: bueno,
3: perdoneu.
1: 47 anys és ser molt jove.
3: Sí, sí. Però que jo n'hi posava...
1: 47, reconfirmat.
3: Sí, eh?
1: Reconfirmat.
3: Mira, veus? Sí, sí, sí. Avui a Sant Pelí de Nola s'explica quan estava morint al llit envoltat dels preveres i diaques i va haver un terratrèmol violent que va sacsejar la cel·la i tots els que es trobaven al voltant del llit es van postrar de genolls a pregar. Va ser en aquell moment quan Paulí, sobre unes ales d'àngel, va encomanar la seva ànima a Déu i va morir. A Catalunya hi ha 42 persones que es diuen Paulí!
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quiosc vintage i l'Albert Om.
4: Tal dia com avui... de fa 10 anys.
5: 22 de juny de 2016, el diari Público destapa un episodi més de la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme. Són les converses entre el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, per fabricar dossiers contra polítics de Convergència o d'Esquerra. Entre altres perles, hi ha dues frases que han quedat per la història. Quan de Alfonso es queixa que no ha trobat res gaire consistent, el ministre li diu, no pateixis, que això la fiscalia t'ho afina. I quan parlen d'unes investigacions sobre possible corrupció a la sanitat catalana, de Alfonso deixa anar allò de, els hem destrossat el sistema sanitari. Més coses, avui fa 10 anys era la vigília que el Regne Unit votés en referèndum la seva sortida de la Unió Europea. El Brexit va guanyar amb gairebé 4 punts de diferència, 52% a 48%. David Cameron, el primer ministre que havia convocat el referèndum, va plegar a l'acte.
1: Ara mateix passa un minut de 3:15.
4: Els sons del matí.
6: A partir de dimarts, dimecres, probablement traurem l'etiqueta d'una onada de calor. Com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
7: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment.
8: Para llevarse por delante al presidente del gobierno, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
9: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont.
10: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona.
11: Abelardo de la Espriella, el nou president d'extrema dreta colombià.
12: La autoridad de la República volverá a hacerse sentir.
13: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Pentinat.
0: Participi de pentinar, que a part de llençar els cabells, també és en la quarta excepció donar una bona repulsa a algú. El Consell General del Poder Judicial pot deixar el jutge Peinado ben pentinat per dir que hi ha agents de policia que poden ajudar a fugir Begoña Gómez.
1: Desallotjament.
0: Acció de desallotjar, treure algú o alguna cosa del lloc on estava allotjat. És el punt final d'un desnonament.
14: que és el procediment judicial per determinar que una persona ha de ser desallotjada. Tot i que habitualment es fa servir desnonament per parlar de tots els passos, el més correcte seria dir que avui a la mina es produiran nous desallotjaments fruit d'un procés de desnonament.
1: Primàries.
14: Que és primer una gradació especialment com a com ser preparatori per a quelcom més alt. Per això el tram inicial de l'educació es diu primària i per això la tria d'un candidat a les eleccions entre aspirants del mateix partit es diuen primàries, com les primàries que han coronat Jordi Martí Galbís a Junts de Barcelona, preparatòries per les municipals que s'han de fer d'aquí un any.
1: Posem-hi tres xifres ara mateix, també amb el Marc Jurado. 28.
15: La temperatura mínima d'aquesta nit a la ciutat de Barcelona és el que ha registrat l'Observatori Fabra cap a les 5 de la matinada. 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, Caral i Targa i 22 a la Pobla de Segur. Avui arribarem al màxim de l'onada de calor i s'arribarà als 41 graus a Lleida i farà molta calor arreu.
1: 5%
15: l'increment de vendes de petards que espera el sector de la pirotècnia. Creuen que tancaran amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics i demana extremar la precaució.
1: 24.
15: Les obres que s'executaran aquest estiu a la ciutat de Barcelona, les principals a la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. Es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures de transport públic. El govern municipal diu que són necessàries per preparar la ciutat.
1: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem Downing Street, una imatge on es veuen tres homes davant del número 10, que és el domicili del primer ministre britànic. Els homes, la mítica porta, estan difuminats perquè el focus de la foto se l'emporta en primer pla sobre l'asfalt i fent una becaina el gat Larry.
16: I no sembla gaire preocupat el Larry, el gat, que fins ara ha sobreviscut sis primers ministres i no sembla, diem, preocupat pel possible deure Keir Starmer. La premsa britànica dona per fet que plega per deixar pas al seu rival dins el Partit Laborista. També es dona per fet que ho anunciarà fins i tot avui mateix. El que no està tan clar és quan serà efectiva aquesta renúncia, si immediata o si hi haurà un període de transició.
1: A la segona imatge hi veiem un home d'esquenes que mira per la finestra d'una habitació i el que crida l'atenció és que l'habitació està plena de material de construcció i apuntalada per cinc barres metàl·liques que van del terra fins al sostre.
16: Una imatge que veiem a la portada del diari Ara i que va acompanyada amb el següent titular. El pis ens cau a sobre, a trossos. Els veïns d'un bloc de pisos de Barcelona, que és propietat de la Generalitat, denuncien que fa mesos que viuen en condicions molt precàries. Fins i tot els ha caigut part del sostre. Territori, que va adquirir l'edifici fa mig any, els respon que s'està dissenyant un pla de millora per a tot l'immoble.
1: I a la tercera imatge del dia hi veiem Lamine Yamal, amb la samarreta de la selecció espanyola, després de marcar el primer gol, el seu primer gol en un Mundial, i després de celebrar-lo amb els companys. El jugador està de genolls, inclinat endavant i amb la cara contra la gespa.
16: La típica imatge de la prostració que fan els musulmans quan resen, una imatge que avui podem veure a tots els mitjans i que, com tot el que combina futbol i religió, va generar ahir molts comentaris i, lamentablement, alguna polèmica a les xarxes. Sí, com sigui, Lamine Yamal, el jove blaugrana que va liderar la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita, va tenir prou jugant només mitja part.
17: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I un titular que circula. Un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. Diu la notícia que aquest bar és al costat de l'estadi d'Arlington, a Texas. Té una capacitat per a unes 10.000 persones. Diu també que durant els 90 minuts que va durar el partit del Mundial entre les seleccions d'Anglaterra i Croàcia van servir 45.349 cerveses a tots els aficionats que van voler veure el partit dins del local. També explica la notícia que ara circula que el bar va batre rècord de vendes, que va superar també les cerveses que se serveixen qualsevol dia de partit dels Dallas Cowboys, que són l'equip de futbol americà que juga com a local en aquest estadi. Va, si fem càlculs, 45.349 cerveses en 90 minuts, vol dir que el bar en va servir unes 500 cada minut que va durar el partit.
1: I això és real o és fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: La postproducció és la fase en què les imatges, el so i els efectes es transformen en un producte audiovisual acabat. Un procés que combina creativitat i domini de les eines digitals més avançades i que s'ha convertit en una de les àrees amb més projecció dins la indústria audiovisual. Per donar resposta a aquesta demanda de professionals especialitzats, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en postproducció audiovisual, una formació orientada a les necessitats reals del sector.
19: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes. Catalunya Ràdio.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia és una notícia real. El bar en qüestió es diu Texas Life, és un dels més famosos de Dallas. Té una superfície interior de 18.500 metres quadrats, una terrassa de 9.600. No sé el preu de la cervesa, però si posem que cadascuna costa $5, el bar va facturar més de $225.000 només en cerveses.
1: Que res poc. Gràcies, Marc. Fins ara.
18: Adéu, bon dia.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
21: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
22: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
23: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
24: Catalunya Ràdio.
1: Titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Poder Judicial decideix avui si expedient el jutge Peinado.
25: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez, aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
8: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Junts per Catalunya ja té candidat a l'alcaldia de Barcelona. És Jordi Martí, que ha guanyat les primàries.
26: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Jaume Alonso Cué, Villas i Glòria Freixa.
1: Avui, que hi ha previstos 4 nous desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
25: Això ens deia el Matí de Catalunya Ràdio fa una estona una de les famílies.
27: No tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad. O sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos los alquilen, no nos negamos a pagar.
25: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies.
1: Novetat aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
26: Ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual. Des dels Estats Units, Donald Trump ja ho ha celebrat.
1: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
25: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport majoritari de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: I el Mundial de matinada, Egipte 3, Nova Zelanda 1.
26: També empatat 2 d'Uruguai amb Cap Verd i empat a 0 al Bèlgica i Iran aquesta tarda a les 7 a l'Argentina de Leo Messi contra Àustria.
28: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim de l'onada de calor. Es preveuen temperatures de 40 graus o més al Pla, a Lleida, l'interior de l'Ebre, a la Catalunya central, fins i tot també en alguns llocs del prelitoral i del prepirineu. Al matí farà sol, amb una atmosfera molt tèrbola, això sí, i a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i al prepirineu. Atenció, algunes d'aquestes tempestes poden dur associades ventades molt fortes que poden arribar també a la Catalunya central.
28: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I atenció, perquè no hi ha trens en tota la R3 i la circulació està tallada a la R14 entre Reus i Vinaixa. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
30: A R3, bon dia. La circulació està interrompuda en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat aquest problema cap a les 9 del matí, mentrestant Renfe ofereix servei per carretera a tot el recorregut de R3. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi causat també per un altre robatori de coure. Els bombers confien a poder apagar aviat aquest incendi. Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
31: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
32: Manu, bon dia! Què passa, guapos? Com esteu, xiripipi?
3: Ai, nerviós. Jo quan se prepara la nit de Sant Joan estic nerviós.
1: Ah, veus?
32: Sí.
3: Ai,
32: sí,
3: m'encanta.
32: Però tens algun plan divertit o no?
3: Ui.
1: Sí, sabés, sí.
3: Passa que esteu a la ràdio pública, no ho puc explicar.
1: Aquí truquem avui, que no ries.
3: Anem a trucar a la Meritxell, que avui fa 23 anys. Ai, quina nit que li espera també, 23 anys. no? Aquelles nits de 23.
0: De
3: 23.
0: Que
3: ha
0: redirigit.
3: Oh, no m'ho. Està d'after, està d'after.
1: Està, ja està, ja està celebrant els 23 anys.
32: Home!
3: Ho tornem a intentar, a veure, que a vegades falla la cobertura.
1: Sí.
32: Se te ha redirigit.
1: Ara sí.
3: Ara.
32: Llepa!
3: Espera.
1: Estem trucant a la Meritxell.
3: Dos tots.
32: La Meritxell.
3: Potser dorm.
32: Xiripipi, bonic.
3: Home, no, no.
32: Passa la setmana.
1: Res, ni xiripipi, ni...
0: Espera. Se te ha redirigido.
1: Vinga, s'ha redirigido.
3: Espera, redirigeixo, Meritxell, també, t'ho dic. Que truquem de part de la teva mare, l'Elisabet, perquè avui fas 23 anys, et volia felicitar, però dos està dormint i no agafes el telèfon, fatal. Diu que està molt orgullosa de tu i et vol dedicar aquesta cançó, que hauries escoltat si ens haguessis agafat el telèfon i que et toca Manu Guix en directe. És la cançó de Manu Chao, Me gustas tu.
1: Home!

0: Corazón.
1: Quina meravella la cançó de Manu Chao, cantada per Manu Guix.
2: Oh yeah, de Manu, tio.
1: Escolta, Manu, tu estàs preparat o no per la revella? Et poses nerviós?
2: Estic preparadíssim, però t'he de dir que jo sóc dels que compra petardos.
1: Ah, no, ja hi som. No podia ser perfecte. Gràcies, estimat Manu, fins demà.
2: Adéu.
3: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem amb el nostre equip viari perquè ja tenim alguns problemes, sobretot els trens. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, sí, està sent un matí amb dues incidències destacades a Rodalies. L'R3 no circula en trens per un robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses. Hi ha abusos alternatius per carretera. I a la R14 tampoc hi ha trens entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies provocat també per un robatori de coure. També hi ha transport alternatiu en aquest cas. A les carreteres, lentitud amb aturades a les vies habituals, sobretot direcció Barcelona i especialment a la Ronda de Dalt i la Litoral.
0: L'òrgan de govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, decideix avui si expedienta el jutge Peinado, en concret per les insinuacions a l'hora de fixar mesures cautelars per a Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria ajudar a fugir la parella de Pedro Sánchez. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots. I els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz. Les converses de Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir, en què Donald Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. El primer ministre britànic Keir Starmer podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. L'alcalde de Manchester té el suport majoritari de les bases per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà als seus valors màxims, tot i que es mantindrà encara alguns dies més. A les portes de la celebració de la Revetlla de Sant Joan, més de 300 municipis d'arreu del país es troben en risc molt alt d'incendi. Mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani són les tres opcions per anomenar el departament que els nord-catalans poden votar fins al 15 d'agost. I cada cop més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen. Aquest curs ho han fet 600 alumnes més que l'any passat perquè diuen que cada dècima compta. Avui torna a la plataforma 3K la sèrie documental Punt de No Retorn de Raúl Gallego Avellán, guardonada amb el Premi Emmy Internacional. S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants: per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front.
2: Esports.
3: El blaugrana Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat amb la selecció espanyola en aquest Mundial, marcant el primer gol del 4-0 davant l'Aràbia Saudita. Mentrestant, Cap Verd torna a donar la sorpresa i empat a 2 contra l'Uruguai. La final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. Aquest vespre, a les 8, es disputarà el tercer partit d'una final que està empatada a 1. I Marc Márquez se situa només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
0: I el temps avui s'arribarà, us ho dèiem, al màxim de l'onada de calor. Entre el migdia i la tarda els termòmetres pujaran fins als 40-42 graus al Pla de Lleida, fins als 37-40 a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu amb ruixats i alguna tempesta també.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem situats a Madrid. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez. El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez. Alba Gil.
4: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític.
0: I ara anem cap a Colòmbia. Notícia d'aquesta matinada. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència d'aquest país. Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
5: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, i també ha promès ser el president de tots. Ha dit que serà dialogant, però ha deixat clares les seves línies vermelles. Escoltem Abelardo de la Espriella, el nou president d'extrema dreta de Colòmbia.
6: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colòmbia vuelve a tener gobierno y Estado.
5: El derrotat a les urnes, líder de l'esquerra, Iván Cepeda, demanava als seus vigilar l'escrutini.
7: Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social. Vamos a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia.
5: I és que Colòmbia es proclama president inicialment amb un recompte ràpid de vots a l'espera dels resultats escrutats al 100% de tots els vots.
0: Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir, un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social en què amenaçava l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban. Va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplicava la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra. Saltem ara al Regne Unit, on es dona per feta la marxa del primer ministre britànic Keir Starmer davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot a les pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
8: No hi ha confirmació oficial, però Starmer podria plegar i anunciar un calendari de retirada aquest matí per fer un traspàs de poders ordenat al seu principal rival dins els laboristes, Andy Burnham. L'alcalde de Gran Manchester arriba avui aquí a Londres per prendre possessió de l'escó al Parlament, que va guanyar les eleccions parcials de dijous passat. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostra als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el partit laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot Donald Trump ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta quan abandonarà Downing Street i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit, però també amb altres candidats com l'exministre de Sanitat Wes Streeting. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, el nomenament com a ambaixador britànic a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 6 minuts i arribarem a un quart de nou. Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses. També el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
9: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb aquesta temporada de sega i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del GRAP dels Bombers.
10: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el SEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor. I a la plana de Lleida, els horaris per collir fruita s'han hagut d'adaptar a aquesta calor extrema. Cal garantir aigua, gorres i zones d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruit amb Justícia Social reclama que la inspecció de treball surti als camps per comprovar que es compleix la llei. Anem cap a Lleida, Estela Bosoms.
11: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que a l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruit amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la inspecció de treball.
12: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
0: Una onada de calor que també s'escampa per Europa. Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècord superior a les de l'onada del 2003, que va causar 15.000 morts. És la previsió del Ministeri de la Transició Ecològica, quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, que és el grau més alt. Tres persones d'entre 80 i 95 anys ja han mort al departament de Gironda, presumiblement per la calor. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren.
13: Les persones les plus vulnerables dans le contexte...
14: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
13: C'est aussi une façon de protéger en amont.
0: A França el curs escolar s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures, superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, on dos banyistes han mort ofegats als rius i tres més han desaparegut. Doncs a casa nostra també centenars de persones van recordar ahir les tres víctimes mortals d'un accident a la platja de la Rabassada de Tarragona. Es tracta de tres adolescents d'entre 12 i 13 anys que van perdre la vida mentre es banyaven en una zona de roques. L'acte va estar encapçalat pel president de la Generalitat. Anem cap a Tarragona, Ariadna Escoda.
15: L'emoció i la consternació han marcat el minut de silenci que s'ha trencat amb un llarg aplaudiment en record de les tres víctimes mortals. El consistori, a més de traslladar el condol, insisteix en la prohibició de banyar-se i saltar des de la zona de roques. Guillermo García de Castro és regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut.
16: Recordar que a totes les zones de roques està prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles, fer un ús responsable a les nostres platges i seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas, la Creu Roja, doncs podem gaudir d'un bany completament segur.
15: En aquest sentit, l'Ajuntament també ha apuntat que treballaran per reforçar tot allò que es pugui millorar en termes de seguretat. Arran de l'incident, els psicòlegs del Servei d'Emergències Mèdiques han atès 52 persones en dos dies.
0: En política, els nord-catalans ja poden escollir entre tres propostes sobre com s'ha de dir el seu territori. Actualment, i des de finals del segle XVIII, el nom administratiu és Pirineus Orientals. A les darreres eleccions departamentals, la possibilitat de canviar-lo va ser una de les promeses. Anem cap a Perpinyà, Laura Bertran.
17: Des d'avui i fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament. Nicolás García és vicepresident del Consell Departamental.
18: Hem evolucionat perquè normalment la proposta era de donar nosaltres el nom, però amb totes les consultes que hem fet abans, perquè fa 3 o 4 anys que consultem tècnics, associacions, professors de constitucionalistes, tot això, i la presidenta ha estat convençuda que potser calia fer una consulta obrint a dos o tres noms.
17: Hi ha tres opcions. La primera és mantenir l'actual nom administratiu, Pirineus Orientals. La segona proposta és Pirineus Catalans per introduir una referència a l'identitat del territori. I finalment, Pirineus Mediterrani, una opció que sedueix al sector turístic. Es pot votar per internet o per correu tradicional omplint una butlleta oficial. Una part de la societat i del catalanisme polític critica l'absència d'una opció. Sentim Jordi Vera, coordinador de Sí al País Català.
19: Les dues opcions més populars, que són PI Català i Pirineus Oriental, només en queda una. Les altres no tenien un suport de la gent. I per tant, el risc actual és que la gent majoritària vam votar Pirinès Oriental, perquè la gent no entenen per què hem de canviar per una cosa que finalment s'assembla.
17: El Consell Departamental utilitza la denominació País Català des de fa molts anys ara, però l'ha descartat com a nom oficial d'acord amb els juristes perquè un cop votat localment el canvi de nom ha de ser validat per París.
0: Hem arribat a un quart de nou, connectem amb el nostre equip viari. Matí complicat avui pel que fa als trens, també hi havia incidències ja a la xarxa viària. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Sí, tal com us avançàvem en els titulars, hi ha dues incidències destacades a Rodalies. Segons Adif, les dues per robatoris de coure. A l'R3 no circulen trens, hi ha busos alternatius per carretera a tota la línia i a la R14 tampoc hi ha trens, en aquest cas entre Reus i Vinaixa, per un incendi proper a la zona de vies provocat precisament pel robatori de coure. També hi ha transport alternatiu actiu. A les carreteres, a aquesta hora, l'entitat amb aturades de les vies habituals, sobretot direcció Barcelona, especialment a la Ronda de Dalt i a la Litoral, punts amb intensitat també a la C58 a Ripollet, direcció Sabadell, C60 a la Roca cap a Granollers, C59 a Caldes, sentit sud, i a l'AP7 de la Roca a Granollers i a Santa Perpètua, tot en sentit sud.
2: El temps.
0: Enric Agut.
20: Pic de calor, pic de l'onada de calor. El màxim arriba avui, entre avui i demà. Avui les màximes poden arribar a superar els 40 graus a Ponent, al Pla de Lleida, i ja va passar. I també es pot arribar als 40 graus a la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, per exemple, a Tortosa pot arribar als 40 graus, però també la Catalunya Central pot arribar a xifres de 39, 40, hi ha la previsió de que s'arribi als 40, per exemple, Cervera, Igualada, Manresa, Terrassa també podria fer, si el vent arriba escalfat, amb algun cop de vent que pugui fer pujar la temperatura fins als 40 graus, serà com estar davant d'un forn amb aquesta calorada. Les comarques que queden al marge avui de l'avís de calor, tot i que en farà, són les de Girona, igualment Girona-Ciutat o l'avís del d'Empordà poden arribar als 36. També la Conca de Tremp serà un punt molt calent, poden arribar a Tremp als 41 graus, i al Pirineu xifres de Sort 37, Viella 34 o Ripoll també 39. Matí de sol, però amb aquesta pols en suspensió que deixa un cel de color terrós o blanquinós, i a la tarda hi haurà ruixats algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, algun podria arribar també de ruixat a l'àrea d'Osona, nord del Bages, una calorada molt forta, una onada de calor que encara es mantindrà aquest dimarts. Per dimecres també la temperatura serà molt alta, possiblement ja deixarem de fer servir l'etiqueta d'onada de calor, però encara es mantindrà aquesta calor persistent durant força dies.
2: 3CAT Info. BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
21: Maria, els tens?
22: Oh, fa un any que els preparo!
21: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
22: Va, que els hi tiro! Bufa, Antoni, que s'apaga!
21: O sigui, ja bufo!
22: Bufa! Bufa!
23: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de nou, Jordi Martí serà el candidat de Junts a Barcelona després d'imposar-se a les primàries als altres tres candidats amb el 40% dels vots. La victòria és un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont del sector del partit que ve de l'antiga Convergència. Jordi Corbalan.
25: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias per succeir-lo, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Després d'imposar-se a Pilar Calvo i els altres aspirants, el nou alcaldable ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
26: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
25: El número 2 de Junts, Jordi Turull, tanca files amb l'alcaldable.
27: Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
0: I ara saltem cap a Mataró, cap al Maresme. Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per a l'odi, la intolerància ni cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs. I un esfondrament d'una casa a Arenys de Mar al Maresme ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant. Quan s'ha ensorrat no hi havia ningú a dins i, per tant, no ha pres mal ningú, només ha quedat dret a la façana de la casa, a la plaça de l'Església, i davant la possibilitat que també s'ensorri, s'han desallotjat els altres edificis. 18 veïns no podran tornar a casa fins divendres. Sembla que la casa s'ha enfonsat per les obres d'enderroc del bloc del costat. Us ho dèiem en titulars, aquest curs han augmentat un 60% respecte a l'any passat els alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la mitjana de puntuació. En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen amb l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arriba la nota d'accés. Sara Canyete.
3: És el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina, la carrera més demanada i que concentra la meitat del rànquing de les 20 carreres amb les notes de tall més altes. Ara ella té un 11,6 sobre 14 i ha repetit la prova sencera perquè diu cada dècima compta. El curs passat, Medicina a la Universitat de Girona és el centre on la nota de tall per estudiar Medicina va quedar més baixa, un 12,45 sobre 14.
4: Jo vaig decidir repetir tota la sèrie perquè volia que em comptés tot, perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català, de a poc crec que podia arribar a la nota que jo volia.
3: La Carlota és una altra d'aquestes estudiants que han repetit les proves perquè la nota mitjana li va quedar curta. Vol fer logopèdia a la UAB. El curs passat no hi va arribar i al setembre, quan va repetir la selectivitat, tenia la nota, però ja no quedaven places. Espera que la tercera sigui la definitiva.
5: Jo vaig posar logopèdia en primera opció i després educació i infermeria. Vaig posar quatre opcions, però clar, no vaig tenir en compte la punxada de mates i totes eren notes bastant similars a logopèdia.
3: Entre els aspirants a millorar nota també trobem alumnes que ho necessiten perquè volen canviar de grau. És el cas de la Valèria, que ara vol fer publicitat i relacions públiques i es troba que el 9,5 que li va permetre entrar a Ciències Polítiques li ha quedat curt. Ha fet els 3 exàmens de les matèries que ponderen, on li tindran en compte les dues millors notes, però té clar que si ara tornés a començar el batxillerat, canviaria d'estratègia.
6: Jo crec que la clau és tenir una bona mitja de batxillerat i a la Selena a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
3: El cas de la Valèria no és minoritari. De fet, segons el Departament de Recerca i Universitats, cada any entre un 7 i un 8% dels universitaris canvien de grau. Demà surten les notes de selectivitat i sabran si aquesta vegada poden entrar o no al grau que desitgen.
0: Més qüestions. La patronal de l'oci nocturn reclama a la Generalitat i als ajuntaments que actuïn de forma urgent contra les noves formes de diversió com els vesprejos o festes amb punxadiscos i barres en restaurants, clubs esportius, masies, hotels o terrasses. La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, la FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
7: Nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys els vesprejos. Vale, el que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estem trobant que estan havent-hi moltes amb piscines, camps de golf, camps de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
0: La patronal es queixa que, a diferència de les discoteques, totes aquestes activitats no tenen les exigències de llicència, seguretat i insonorització, entre d'altres. Per aquest motiu demana a la Generalitat un nou cens d'activitats. Parlem ara de castells. Els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de vuit a la plaça Sant Jaume Josep Almirall.
8: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
9: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
8: La millor actuació de la Diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntat l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
0: I encara una darrera qüestió abans dels esports. Avui torna a la plataforma 3Cat la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional. S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants: per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front. La sèrie documental de Raül Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya, també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments d'ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
10: Esports.
0: Aquesta hora saludem l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
11: Bon dia i bona hora. Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat al Mundial, marcant el primer gol de la selecció espanyola en la golejada davant l'Aràbia Saudita per 4-0.
12: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
13: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
12: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
11: El Blaugrana, que va jugar els primers 45 minuts del partit, va obrir el marcador. Després, el jugador de la Real Societat, Oyarzabal, en va fer dos més i un gol en pròpia porta de l'Aràbia Saudita. Va arrodonir el 4-0 final.
12: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
11: A més de Lamine Yamal, ahir també van ser titulars amb l'equip espanyol els blaugranes Cubarsí, Pedri i Dani Olmo i el català Marco Corella, i a la segona part va jugar un altre blaugrana, Ferran Torres. Mentrestant, el mateix grup de la selecció espanyola, el Cap Verd, ha tornat a donar la sorpresa aquesta matinada, empatant a dos gols amb l'Uruguai. També ha jugat aquesta matinada Egipte 3, Nova Zelanda 1 i ahir al vespre Bèlgica 0, Iran 0. D'altra banda, avui a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França, Iraq i la matinada que ve, Noruega, Senegal i Jordània, Algèria.
10: 3Cat Info.
11: Encara en futbol, el Badalona ha assecat a les portes de pujar a la segona federació, tot i guanyar i per 2-0 el Compostela el partit de tornada de l'última eliminatòria d'ascens. A l'anada, els badalonins havien perdut a Galícia per 3-0. La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana, amb el tercer partit entre el Barça i el València, que es disputarà aquest vespre. Una final que, de moment, està empatada una victòria. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat mentalment per poder sumar el segon triomf.
14: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
11: El partit d'avui entre el Barça i el València començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El quart partit, també al Palau Blaugrana, serà demà passat dimecres.
10: 3Cat Info.
11: I Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i se situa només 40 punts del líder de la categoria, l'italià Marco Bezzecchi, que ahir no va poder competir perquè estava sancionat.
15: Sí, molt content. Una victòria totalment inesperada. No és que vinc als circuits amb perfil baix, sinó que simplement no m'ho esperava. Com es fa, pues, a vegades val més no entendre-ho, simplement fluir. I bueno, això és el que hem fet a la cursa. Ahir em vaig veure amb possibilitats. Aquest matí el warm-up també la confiança era bona. I bueno, la cursa he atacat aquelles primeres voltes, que és el que em faltava a principi de temporada. Avui ho he pogut fer perquè teníem la velocitat i contents d'aconseguir aquests 25 punts.
11: La pròxima prova del Mundial serà aquest proper cap de setmana als Països Baixos.
10: 3Cat Info.
11: Mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi és la nova guanyadora de la Volta a Catalunya Femenina. La ciclista d'Esplugues suma un triomf més aquesta temporada, fent valer en la darrera etapa en final a Barcelona, al marge que havia aconseguit dissabte a l'etapa de la Molina.
16: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve perquè aquest any no la guanyo. però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
11: Blasi ha guanyat també aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta, la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana serà el Tour de França. I l'Igualada força el cinquè i definitiu partit de l'hoquei Lliga Masculina després de guanyar ahir el Liceu per 4-2 i empatar la sèrie dues victòries. El darrer partit de la final es jugarà dimarts, demà, a la pista dels gallecs.

0: 3CAT Info.
1: 9:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Matí complicat a Rodalies per 2 robatoris de coure. A l'R3 la circulació està interrompuda a tota la línia, a tota la línia i a la R14 no hi ha trens entre Reus i Vinaixa per un

0: per decidir si expedient al jutge Peinado, en concret per les insinuacions a l'hora de fixar mesures cautelars per Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria haver ajudat a fugir la parella de Pedro Sánchez. I el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. En segona volta, el candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual, és a dir, poc més de 200.000 vots. També hem sentit les crides a la precaució de l'onada de calor que ja ens afecta. Hi ha gairebé 300 municipis en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega, i a les portes també de la revetlla de Sant Joan. Des d'ara fins les 9 també us explicarem que avui estan citats a declarar l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019. I en cultura, torna l'emblemàtica sèrie Spitting Image, una producció bàsicament de sàtira política nascuda fa més de 40 anys a la Gran Bretanya i protagonitzada per titelles de personatges populars. Entre les estrenes a les plataformes, també hi trobem l'última temporada de The Bear i la tercera de La Casa del Dragón. I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat amb la selecció espanyola en aquest Mundial, marcant.
1: El blaugrana fa el primer gol del triomf de l'equip espanyol per 4-0 davant l'Aràbia Saudita. Mentrestant, Cap Verd torna a donar la sorpresa i empata 2 davant l'Uruguai en l'altre partit d'aquest grup.
0: Pel que fa al temps, ara us ho explicàvem, avui s'arribarà al màxim de l'onada de calor. Entre el migdia i la tarda el termòmetre pujarà fins als 40, 42 graus al Pla de Lleida, els 37-40 a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines, i una tarda variable. S'espera el Pirineu amb ruixats i alguna tempesta. Passen 3 minuts de 2:15. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez. El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia judici la dona de Pedro Sánchez. Madrid, Alba Gil.
2: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític.
0: I l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avui. Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell. L'exalcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, està investigat per la mateixa causa al Tribunal Suprem.
3: 3CAT Info.
0: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, i també ha promès ser el president de tots. Ha dit que serà dialogant, però ha deixat clares les seves línies vermelles. Escoltem Abelardo de la Espriella, el nou president d'extrema dreta de Colòmbia.
5: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colòmbia vuelve a tener gobierno y Estado.
4: El derrotat a les urnes, líder de l'esquerra, Iván Cepeda, demanava als seus vigilar l'escrutini.
6: Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social. Vamos a continuar construyendo.

0: construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia.
1: I és que Colòmbia es proclama president inicialment amb un recompte ràpid de vots a l'espera dels resultats escrutats al 100% de tots els vots.
2: Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir. Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social en què amenaçava l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses, als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplica la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països seran els que continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini de 60 dies s'acabi la guerra. Un dels punts determinants és el del Líban. De moment, aquest dilluns no hi ha constància d'atacs ni d'Israel ni de Hezbollah. Això sí, els israelians mantenen la seva presència al país veí. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: El cert és que a Israel comença a circular una proposta que podria suposar una entesa entre tots els implicats respecte a aquesta pedra a la sabata de l'acord, que és precisament la situació al Líban. Segons la premsa israeliana, la proposta implicaria una retirada parcial de les tropes israelianes d'algunes àrees que passarien a estar supervisades per l'exèrcit libanès, a qui se li encomanaria la missió de controlar que els milicians de Hezbollah no hi tinguin presència. L'exèrcit israelià, però, no abandonaria del tot el sud del Líban. Ahir hi va tornar a insistir per enèsima vegada el seu ministre de Defensa, Israel Katz.
2: Tornem cap a casa nostra. Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta. També que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. Aquestes temperatures, anormalment altes, continuaran fins a finals de juny. L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt a la gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou és cap del GRAF dels bombers.
4: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
2: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el SEM té 55 persones pels efectes de la calor, una calor que s'acarnissa sobretot a les comarques de Ponent. Precisament, Lleida Ciutat i alguns municipis del Pla d'Urgell, el Segrià i la Noguera van assolir els 40 graus aquest cap de setmana. Alba Mor.
5: Dissabte la calor ja es va fer notar, però sobretot va apretar diumenge a partir de migdia. Al matí alguns ja van anar previnguts, sortint a passejar o fent esport a primeres hores del matí per després aprofitar per anar a la piscina o resguardar-se en un espai climatitzat.
6: Dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
7: Piscina, sortir a les primeres hores del matí, intentar fer esport pel matí.
8: Oh, jo me fico molta crema i porto aigua.
5: Els termòmetres assoliran el punt àlgid aquest dimarts, on es poden repetir temperatures de 40 graus a Ponent.
2: I enmig d'aquesta onada de calor, demà és la Revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de pàtards en una festa que cada vegada està més sensibilitzada amb el soroll. Entre els productes que creixen més hi ha els articles de baixa sonoritat que potencien la llum per sobre del soroll. Aquesta mena de pàtards silenciosos ja representen més de la meitat del total de les vendes de l'empresa La Traca, com explica el seu director, Jordi Brau.
9: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
2: Protecció Civil no descarta aplicar restriccions a llocs amb risc alt d'incendi durant aquesta revetlla.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara anem cap al Baix Empordà, on la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona que roben els supermercats. Es tracta de lladres multireincidents. Platja d'Aro, Laia Claret.
11: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
12: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
11: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
12: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment he vingut aquí, i... no. Es dediquen a això.
11: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats.
2: I la policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. La majoria de víctimes d'aquests robatoris eren dones. El lladre les detectava dins d'un vagó, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes els prenia el mòbil de les mans i fugia de l'estació. El detingut està acusat de 8 robatoris violents entre maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja als 8.000 euros. I el Festival Sónar. Aquest cap de setmana la policia ha detingut un altre home per robar 34 mòbils en una sola nit al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. La matinada de dissabte a diumenge, diversos assistents al festival van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon als voltants d'uns dels escenaris principals. Els agents van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes d'aquests aparells. Quan el van escorcollar, li van trobar més d'una trentena de mòbils amagats als pantalons. Ara Cultura, us ho destacàvem en el sumari, torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. Els famosos titelles, que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya, reneixen amb nous personatges. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear. Ho repassem amb en Marc Garriga. In a time of fear, when creatures of the
13: night command vast mindless armies... Spitting Image va néixer el 1984 com un dels programes d'humor més irreverents del moment. Ràpidament es va estendre arreu del món en el seu format original o amb adaptacions nacionals, com ara aquí amb les notícies del Guinyol. El format segueix vigent i ho demostren amb nous sketchos on són molts els famosos que no escapen de la mofa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin i també farà paròdia política, sobretot de la nord-americana, la sèrie Vida, Larry David i la búsqueda de la infelicitat, a HBO des de dissabte, que té com a convidat especial Barack Obama. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'últim servei de The Bear, on Sidney, Richie i Natalie, sense Carmi, hauran d'intentar salvar el restaurant davant diverses calamitats amb l'objectiu de l'estrella Michelin, però alhora també amb la intenció de mantenir l'equip humà unit. A més, HBO s'estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'espin-off de Joc de Trons.
14: Jo era una persona muy insegura. Yo creía que todo el mundo era muy bueno y que yo no valía nada.
13: I dijous arriba a Movistar Plus la docu-sèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica, transgressora i valenta Rocío Jurado, la dona que va trencar amb els estereotips clàssics de l'artista folklòrica, una cantant moderna, lliure i reivindicativa també com a dona.
15: ¿Tú crees que le haces un buen servicio a la mujer en general?
14: Pues sí.
2: I acabarem aquest bloc explicant-vos que 10 estudiants de la Universitat de Girona han identificat quines eines d'intel·ligència artificial són més efectives per detectar notícies falses i vídeos manipulats. La recerca ha conclòs que Google Gemini és el més complet i fiable. Bert Artigas Fontàs.
16: Els estudiants han posat a prova les eines amb un centenar de notícies falses i verídiques en català, castellà i anglès i des de diferents dispositius. Han avaluat aspectes com la precisió, la rapidesa de resposta i la facilitat d'ús. Després d'analitzar 21 plataformes, han conclòs que Google Gemini és l'eina més completa i fiable per verificar continguts digitals.
17: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. Cada dia a les xarxes socials veiem com ens passem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
16: És l'Anna Carbonell, la professora que ha acompanyat els alumnes en l'estudi.
2: Tres quarts de nou, tornem a connectar amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim les incidències tant als trens com a les carreteres. Clàudia Serra, molt bon dia.
18: Bon dia. Està sent un matí complicat, com us estem explicant, les rodalies per dos robatoris de coure. De moment, sense novetats, a l'R3 la circulació segueix interrompuda a tota la línia i a la R14 recordem que no hi ha trens entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies provocat pel robatori de coure. En tots dos casos hi ha transport alternatiu per carretera actiu. D'altra banda, per una manifestació, la línia T6 del tram de Barcelona no funciona entre les parades Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià. I pel que fa al trànsit, la incidència més destacada a aquesta hora és a la 2, on un accident genera retencions d'uns 2 quilòmetres direcció Barcelona. Encara a aquesta hora també lentitud amb aturades a les vies habituals, sobretot d'entrada cap a la capital.
10: El temps.
2: Enric Agut.
19: El dia ha començat amb valors novament ben alts. En alguns indrets de les comarques de Barcelona no s'ha baixat dels 25. Nit tòrrida, per exemple, a l'Observatori Fabra, també a Montserrat, valors per damunt dels 25, també al Parc Natural del Garraf, que mata l'aire molt càlid avui, serà possiblement el dia més càlid, també demà, però avui podríem tenir algun grau més que demà. S'espera que s'arribi a aquest màxim, donada la calor, amb xifres que podrien doncs, situar-se al voltant dels 40 graus a força poblacions d'interior, no a 2 o 3 poblacions, sinó a un bon grapat de poblacions, avui les màximes estaran al voltant dels 40 graus. Per exemple, a Lleida es podria arribar avui als 41-42, també cap a Tortosa als 40 graus, Borges Blanques 40 graus, Tàrrega als 41, Mollerussa també, també la Conca de Tremp 41 graus, Igualada, Manresa, d'aquests indrets de la Catalunya Central també al voltant dels 40 graus, i també hi ha avís de calor al Vallès, a Terrassa, podria apropar-se també als 40 graus, Barcelona als 36. Les úniques comarques que avui no estan en avís de calor són les del nord-est, les de Girona, tot i que també arribaran als 35 o 36. A la tarda caurà algun ruixet, alguna tempesta irregular, al Pirineu, Prepirineu, i també alguna gotellada podria arribar al nord de la Catalunya Central.
10: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
20: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
10: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
21: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9.
10: On posem el focus?
2: Doncs és dilluns, és moment de repassar què ens depararà la setmana. Per això tenim aquí avui l'Albert Prat, des de les taules de política, per explicar-nos de què haurem d'estar pendents. Albert, bon dia.
22: Què tal, Àngels? Bon dia. Sí, i el més imminent, a primera hora, a partir de les 9, estem molt pendents de la reunió de la cúpula dels jutges espanyols del Consell General del Poder Judicial, que ha de decidir si sanciona el jutge del cas Begoña per haver dit aquest cap de setmana que l'esposa del president espanyol podria escapar-se del país amb la complicitat dels escortes del seu equip de seguretat, que recordem que forma part del cos de la Policia Nacional. Aquesta afirmació en el text que per enviar-la a judici doncs, ha suscitat un reguitzell de crítiques, de polèmica, també dins el govern espanyol, i per aquesta raó doncs, els jutges, la cúpula dels jutges espanyols es reuneix a partir de les 9 per valorar-ho. Veurem si Pedro Sánchez trenca el silenci aquest matí després que aquest cap de setmana això, doncs, el jutge hagi enviat a judici la seva dona, també li ha retirat el passaport. Sánchez té un acte per defensar la importància dels fons europeus aquest matí, però haurem d'estar molt pendents d'aquest acte, però també, sobretot, del dia de Sant Joan, perquè a Catalunya és festa, però a Madrid Sánchez compareix al Congrés per parlar dels últims casos de corrupció que esquitxen al seu entorn, no només el de la seva dona, sinó també el del seu germà, el de Zapatero, el de Leire Díez, etc. A casa nostra, avui declara com a imputat l'exconseller d'Esquerra i actual diputat del Republicà, Joan Ignasi Elena, per un cas de presumpta corrupció. Se l'acusa d'haver prevaricat amb contractes menors irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla entre el 2017 i el 2019, i juntament amb ell també l'arrossega el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, també investigat en el marc d'aquesta causa, l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera. Però la foto del dia la tindrem a Sant Cugat del Vallès. Allà, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Convergència Democràtica de Catalunya entrega tot el seu fons documental, tot el seu arxiu, i per solemnitzar tota la trajectòria d'aquest partit amb 40 anys d'història, hi aniran, en principi, Jordi Pujol, Artur Mas, i també s'hi han sumat en aquesta convocatòria, per tant, els veurem junts, les màximes autoritats del país, Salvador Illa i Josep Rull. I per tancar la setmana, gairebé amb una convocatòria, no diré inèdita, però sí que feia molts anys que no passava, que és el Congrés del Partit Popular a Catalunya. Feia 8 anys que els populars a casa nostra no convocaven un congrés que servirà per revalidar el lideratge d'Alejandro Fernández al capdavant del partit.
2: I també per endurir alguns dels postulats al voltant de la immigració, en parlàvem la setmana passada, per tant, de tot això també n'haurem d'estar molt pendents. L'Albert Prat, que ens ha resumit una mica què és el que ens depararà de l'actualitat des de les taules de política. Albert, gràcies.
22: Que vagi
2: bon dia.
22: Bé.
2: Passem ara a Internacional, on tenim molta teca, molt de material. Comencem pel Regne Unit, perquè podem estar davant les últimes hores o dies de Keir Starmer.
0: Doncs sí, i és
2: Sergi, que no t'he presentat.
0: Sí,
2: Sergi Roca,
0: sí,
2: ja, bon dia, que
0: hola.
2: Tenim aquí tots els dilluns i ja no me n'han recordat.
0: Ja donaves per fet, eh? Hola, sí. Hola a tothom. Doncs tots els mitjans ara mateix, inclòs 3Cat Info, ja som davant les portes de Downing Street, d'aquest número 10, on s'espera que en qualsevol moment, a partir de les 9, pugui comparèixer Keir Starmer, com dius, el primer ministre i líder laborista, que podria anunciar la seva dimissió. Ja veurem en quins termes, fins i tot, si anuncia que plega, si és una cosa imminent, que no ho semblaria, i si no, o si és una dimissió en diferit, que podria portar encara uns mesos a tenir-lo davant de Downing Street, davant del govern britànic. Ja ho veurem. El que és evident és que Andy Burnham, aquest és el nom que ens hem d'anar aprenent, ja l'hem esmentat en les últimes setmanes, l'alcalde de Manchester, de la Gran Manchester, doncs és qui es postula per agafar el lideratge del Partit Laborista britànic i, per tant, també convertir-se, ja ho veurem, en el proper primer ministre del Regne Unit.
2: Doncs molt pendents del que pugui explicar Starmer al llarg d'aquest matí. Això les portes, a més d'una efemèride, que molt segur que recordeu com si fos ahir, que és el referèndum del Brexit.
0: Jo la recordo com si fos ahir, 23 de juny del 2016, perquè les enquestes donaven, o els pronòstics fins i tot donaven per fet que el Brexit no tiraria endavant, i que per tant el Regne Unit continuaria dins la Unió Europea després de 43 anys, però... Oh, sorpresa, 51,9% dels britànics van votar que sí a sortir de la Unió Europea i, per tant, aquell referèndum doncs, convocat per David Cameron, tan segur d'ell mateix, doncs li va sortir creu i des de llavors doncs, hi ha hagut tot aquest procés de 10 anys en què primer hi va haver la sortida efectiva i després hi ha hagut, doncs, entre altres coses, molta inestabilitat justament a nivell dels governs, Boris Johnson, Theresa May i uns quants altres, fins a arribar al que estem avui i que ara ens trobem amb aquesta realitat. També això ho explicarem també amb Quim Olivares, que ha preparat alguns reportatges de cara a explicar demà, ho escoltarem a la nostra antena.
2: Perfecte. Atents també a Colòmbia, n'estem parlant des d'aquesta matinada, perquè hi haurà nou president i serà d'extrema dreta.
0: Abelardo de las Priella, 200.000 vots, i un altre president d'extrema dreta a l'Amèrica Llatina. Tenim Milei, tenim Cast a Xile, a l'Equador també, El Salvador. Aquesta tarda el perdedor, Ivan Cepeda, d'Esquerres, que de moment acata els resultats, però que té el seu equip revisant l'escrutini, perquè són 200.000 vots, són pocs, però d'entrada ho acata, doncs fa una roda de premsa, veurem què explica i també com de l'Esprilla, doncs, aquest perfil tan dur a Colòmbia, doncs comença a explicar les seves futures accions de govern.
2: Veurem sobre la guerra a l'Orient Mitjà. Donem per acabades les converses de Suïssa?
0: Al més al nivell, sí. Però els equips negociadors a nivell tècnic diuen que s'esperen que hi continuïn uns dies més a Burgenstock, a Suïssa, per desplegar, clar, tenen moltíssima feina, sigui a Suïssa o sigui a qualsevol altra banda, a l'Iran, als Estats Units, perquè són 60 dies en què s'han de determinar doncs, qüestions tan clares i tan determinants, evidentment, també com Hormuz, com el Líban, un dels grans esculls de tot plegat, com també la qüestió nuclear. Per tant, tenim molta feina, molt d'estiu per endavant per determinar en què acaba tot això i si acaba, efectivament, aquesta guerra que està costant molt.
2: Perfecte, Sergi, per acabar aquesta guerra i també la d'Ucraïna seran protagonistes a Berlín aquest dimecres.
0: Sí, a no ser que s'ajorni justament per tot el tema Starmer, però en principi ha plantejat una trobada de l'anomenat G5 amb Merz, Macron, Starmer, Meloni i Tusk a Berlín. Sembla que voldríem parlar de la cimera de l'OTAN que hi ha d'haver les properes setmanes, però també de les negociacions amb Rússia que estaran sobre la taula a veure si acaben produint-se en algun moment i en paper doncs important per la Unió Europea.
2: Doncs veurem com van. Sergi Roca, gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
1: Esports.
2: Fins les 9 amb l'Eudal Serra. Eudal, molt bon dia per tu també.
1: Bon dia. Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat al Mundial marcant el primer gol de la selecció espanyola en la golejada davant l'Aràbia Saudita per 4-0.
3: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
4: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
3: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
1: El Blaugrana, que va jugar només els primers 45 minuts del partit, va obrir el marcador. Després el jugador de la Real Societat, Oyarzabal, en va fer dos més i un gol en pròpia porta de l'Aràbia Saudita va arrodonir el 4-0 final.
3: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
1: A més de Lamine Yamal, ahir també van ser titulars amb l'equip espanyol els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i el català Marco Corella, i a la segona part també va jugar un altre blaugrana, Ferran Torres. Mentrestant, el mateix grup de la selecció espanyola, el Cap Verd, ha tornat a donar la sorpresa aquesta matinada, empatant a dos gols amb l'Uruguai. També ha jugat aquesta matinada Egipte 3, Nova Zelanda 1, i ahir al vespre Bèlgica 0, Iran 0. D'altra banda, avui a les 7, juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard, a les 11, jugaran França-Iraq, i la matinada que ve, Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana amb el tercer partit entre el Barça i el València, que es disputarà aquest vespre. Una final que de moment està empatada a una victòria. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip blaugrana estigui preparat mentalment per poder sumar el segon triomf.
23: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
1: El partit d'avui entre el Barça i el València començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i se situa només 40 punts del líder de la categoria, l'italià Marco Bezzecchi, que ahir no va competir perquè estava sancionat.
24: Sí, molt content. Una victòria totalment inesperada. No és que vinc als circuits amb perfil baix, sinó que simplement no m'ho esperava. Com es fa, pues, a vegades val més no entendre-ho, simplement fluir. I bueno, això és el que hem fet a la cursa. Ahir em vaig veure amb possibilitats. Aquest matí el warm-up també la confiança era bona. I bueno, la cursa he atacat aquelles primeres voltes, que és el que em faltava a principi de temporada. Avui ho he pogut fer perquè teníem la velocitat i contents d'aconseguir aquests 25 punts.
1: La pròxima prova del Mundial és aquest cap de setmana que ve als Països Baixos. Mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi és la nova guanyadora de la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues suma un nou triomf més aquesta temporada, fent valer en la darrera etapa en final a Barcelona el marge que havia aconseguit dissabte a l'etapa de la Molina.
25: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera quan s'estava disputant la tapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve perquè aquest any no la guanyo, però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
1: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta, la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. I l'Igualada força el cinquè i definitiu partit de l'hoquei Lliga Masculina després de guanyar el Liceu de la Corunya per 4-2 i empatar la sèrie dues victòries. El darrer partit de la final es jugarà demà dimarts a la pista dels gallecs. Tornant al motor, Toni Bou guanya també la segona jornada del Trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge a la general del Mundial respecte precisament del seu company gallec.
26: Són les 9.
10: 3CAT Info.

0: L'òrgan de govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, decideix avui si expedienta el jutge Peinado, en concret per les insinuacions a l'hora de fixar mesures cautelars per a Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria ajudar-la a fugir la parella de Pedro Sánchez. L'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar avui com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tots dos eren administradors d'una empresa que s'hauria beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en la segona volta. El candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots. Els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz. Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir, en què Donald Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. Mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis són les tres opcions per anomenar el departament que els nord-catalans poden votar fins al 15 d'agost. I cada cop més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen. Aquest curs ho han fet 600 alumnes més que l'any passat perquè diuen que cada dècima compta. Un grup d'empresaris locals de l'Aldea, el Baix Ebre, revifa un projecte d'una urbanització d'un miler d'habitatges que va quedar a mig fer a començament dels anys 2000 per la fallida de la constructora. Ara han aconseguit la majoria de la societat que la gestiona i amb l'Ajuntament volen redefinir el projecte. I torna l'emblemàtica sèrie Spitting Image, una producció bàsicament de sàtira política nascuda fa més de 40 anys a la Gran Bretanya i protagonitzada per titelles de personatges populars. Entre les estrenes a les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de The Bear i la tercera de La Casa del Dragón.
1: Esports.
0: Titulars d'esports.
2: El blaugrana Lamine Yamal estrena la seva titularitat primera amb la selecció espanyola en aquest Mundial, marcant el primer gol del 4-0 davant l'Aràbia Saudita. Mentrestant, Cap Verd torna a donar la sorpresa i empata 2 davant l'Uruguai. La final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. Aquest vespre a les 8 es disputarà el tercer partit d'una final que està empatada a 1. I Marc Márquez se situa només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
0: Passen 4 minuts a les 9 del matí i sapiguem quin és l'estat de les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs a aquesta hora hem de parlar del transport públic perquè recordem que tenim dues incidències destacades a Rodalies. La línia R3 està fora de servei. Tampoc hi ha trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa. En tots dos casos, segons Adif, degut a robatoris de coure que en el cas de la R14 han provocat un incendi a la zona de vies que Bombers està intentant apagar. Pel que fa al trànsit, la incidència més destacada és a la 2, on un accident encara genera retencions direcció Barcelona.
0: I pel que fa al temps, avui s'arriba al màxim de l'onada de calor. Entre el migdia i la tarda, el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37-40 graus a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta.
1: 3CAT Info.
0: Passen 5 minuts de les 9 del matí, és dilluns 22 de juny i a aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I a partir d'aquesta hora es reuneix el Consell General del Poder Judicial per decidir si obre expedient al jutge Juan Carlos Peinado per insinuar que els escortes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir d'Espanya. És l'argument que va fer servir el jutge per retirar-li a Gómez el seu passaport i que ha aixecat les queixes tant del govern espanyol com dels sindicats policials. Des de Madrid ens amplia aquesta informació en Dani Sainz de AJA. Dani, bon dia.
4: Hola, bon dia. La Comissió Permanent del Poder Judicial té sobre la taula la possibilitat de sancionar Peinado per una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat. És el que volen els tres vocals progressistes, però els quatre conservadors ahir ja van mostrar dubtes i van ajornar la votació. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló. La queixa al Poder Judicial ha arribat a través del Ministeri de l'Interior, que ha defensat la professionalitat dels agents policials adscrits a l'escorta del president del govern i de la seva parella. Este matí el ministre de Justícia, Félix Bolaños, posava veu a la indignació del govern espanyol. En una entrevista a la cadena SER ha parlat de mala praxis, de resolucions incomprensibles i d'una instrucció anòmala del jutge Peinado.
5: Ha sido transversal las críticas que ha recibido el auto del pasado sábado, digo transversal en personas de derechas, personas de izquierdas, personas de todo tipo, y por tanto yo creo que aquí lo que se está cuestionando, lo que se está poniendo, digamos, en duda, es la buena imagen y la reputación del Poder Judicial, y esto es una función, quizá la más importante que tiene el Consejo General del Poder Judicial, preservar esa buena imagen.
4: En qualsevol cas, si finalment el Consell decideix sancionar Peinado, la decisió no tindria efecte sobre la causa contra Begoña Gómez, que ja ha anunciat que recorrerà les mesures cautelars. Qui sí que podria aturar el judici és l'Audiència de Madrid, que té pendents sobre la taula diversos recursos sobre el cas.
0: Gràcies, Dani. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: I l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació al cas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell. L'exalcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, està investigant per la mateixa causa al Tribunal Suprem. I el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia, per menys d'un punt percentual, és a dir, poc més de 250.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
6: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, i també ha promès ser el president de tots. Ha dit que serà dialogant, però ha deixat clares les seves línies vermelles. Escoltem Abelardo de la Espriella, el nou president d'extrema dreta de Colòmbia.
7: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colòmbia vuelta a tener gobierno y Estado.
6: El derrotat a les urnes, líder de l'esquerra, Iván Cepeda, demanava als seus vigilar l'escrutini.
8: Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social. Vamos a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia.
6: I és que Colòmbia es proclama president inicialment amb un recompte ràpid de vots a l'espera dels resultats escrutats al 100% de tots els vots.
0: Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i al final abrupte de la primera reunió d'ahir. Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social en què amenaçava l'Iran amb nous atacs i no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses, els Alps Suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplicava la treva al Líban i que l'Estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra. Un dels punts determinants és el del Líban i de moment, aquest dilluns, no hi ha constància d'atacs ni d'Israel ni d'Hezbollah. Això sí, els israelians mantenen la seva presència al país veí. Jerusalem, Jordi Brascó.
9: El cert és que a Israel comença a circular una proposta que podria suposar una entesa entre tots els implicats respecte a aquesta pedra a la sabata de l'acord, que és precisament la situació al Líban. Segons la premsa israeliana, la proposta implicaria una retirada parcial de les tropes israelianes d'algunes àrees que passarien a estar supervisades per l'exèrcit libanès, a qui se li encomanaria la missió de controlar que els milicians de Hezbollah no hi tinguin presència. L'exèrcit israelià, però, no abandonaria del tot el sud del Líban. Ahir hi va tornar a insistir per enèsima vegada el seu ministre de Defensa, Israel Katz.
0: I al Regne Unit es dona per feta la marxa del primer ministre britànic Keir Starmer davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
10: No hi ha confirmació oficial, però Starmer podria plegar i anunciar un calendari de retirada aquest matí per fer un traspàs de poders ordenat al seu principal rival dins els laboristes, Andy Burnham. L'alcalde de Gran Manchester arriba avui aquí a Londres per prendre possessió de l'escó al Parlament, que va guanyar les eleccions parcials de dijous passat. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostra als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el partit laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot Donald Trump ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta quan abandonarà Downing Street i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit, però també amb altres candidats com l'exministre de Sanitat Wes Streeting. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, el nomenament com a ambaixador britànic a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
0: Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
11: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del Graf dels Bombers de la Generalitat.
12: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins diumenge al migdia, el SEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor. I els nord-catalans ja poden elegir entre tres propostes de com s'ha de dir el seu territori. Actualment, i des de finals del segle XVIII, el nom administratiu és Pirineus Orientals. En les darreres eleccions departamentals, la possibilitat de canviar-ho va ser una de les promeses. Perpinyà, Laura Bertran.
13: Des d'avui i fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament. Nicolás García és vicepresident del Consell Departamental.
14: Hem evolucionat perquè normalment proposta era de donar nosaltres el nom, però amb totes les consultes que hem fet abans, perquè fa 3 o 4 anys que consultem tècnics, associacions, professors de constitucionalistes, tot això, i la presidenta ha estat convençuda que potser calia fer una consulta obrint a 2 o 3 noms.
13: Hi ha 3 opcions. La primera és mantenir l'actual nom administratiu, Pirineus Orientals. La segona proposta és Pirineus Catalans, per introduir una referència a l'identitat del territori. I finalment, Pirineus Mediterrani, una opció que sedueix al sector turístic. Es pot votar per internet o per correu tradicional, omplint una butlleta oficial. Una part de la societat i del catalanisme polític critica l'absència d'una opció. Sentim Jordi Vera, coordinador de Sí al País Català.
15: Les dues opcions més populars, que són PI Català i Pirineus Oriental, només en queda una. Les altres no tenien un suport de la gent. I, per tant, el risc actual és que la gent majoritària voti Pirineus Oriental, perquè la gent no entenen per què hem de canviar per una cosa que finalment s'assembla.
13: El Consell Departamental utilitza la denominació País Català des de fa molts anys ara, però l'ha descartat com a nom oficial d'acord amb els juristes, perquè un cop votat localment, el canvi de nom ha de ser validat per París.
0: Passa pràcticament un minut d'un quart de 10. Sabent quin és l'estat de les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Aquest matí les principals incidències són el transport públic a Rodalies. Des de ja fa més de 2 hores degut a robatoris de coure, recordem que la línia R3 està tallada. Tampoc hi ha trens a la R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies provocat pel robatori de coure que Bombers està intentant apagar. En tots dos casos hi ha servei d'autobusos alternatius. D'altra banda, per una manifestació afectada també la línia T6 del tram de Barcelona, no funciona entre les estacions de Parc del Besòs i estació de Sant Adrià. I pel que fa al trànsit, més tranquil·litat, sense incidències destacades a aquesta hora, tret de lentitud amb aturades encara en algunes vies habituals, sobretot a les entrades de Barcelona.
1: El temps.
0: Una crònica de l'Enric Agut.
16: Pic de calor, pic de l'onada de calor, el màxim arriba avui, entre avui i demà. Avui les màximes poden arribar a superar els 40 graus a Ponent, al Pla de Lleida, i ja va passar. I també es pot arribar als 40 graus a la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, per exemple, a Tortosa pot arribar als 40 graus, però també la Catalunya central pot arribar a xifres de 39, 40, hi ha la previsió de que s'arribi als 40, per exemple, Cervera, Igualada, Manresa, Terrassa també podria fer, si el vent arriba escalfat, amb algun cop de vent que pugui fer pujar la temperatura fins als 40 graus, serà com estar davant d'un forn amb aquesta calorada. Les comarques que queden al marge avui de l'avís de calor, tot i que en farà, són les de Girona. Igualment Girona Ciutat o l'avís del d'Empordà poden arribar als 36. També la Conca de Tremp serà un punt molt calent, poden arribar a Tremp als 41 graus, i al Pirineu xifres de Sort 37, Viella 34 o Ripoll també 39. Matí de sol, però amb aquesta pols en suspensió que deixa un cel de color terrós o blanquinós. I a la tarda hi haurà ruixats, algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, algun podria arribar també de ruixat a l'àrea d'Osona, nord del Bages, una calorada molt forta, una onada de calor que encara es mantindrà aquest dimarts. Per dimecres també la temperatura serà molt alta, possiblement ja deixarem de fer servir l'etiqueta d'onada de calor, però encara es mantindrà aquesta calor persistent durant força dies.
1: Fresca Info.
17: Maria, els tens?
18: Oh, fa un any que els preparo!
17: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
18: Va, que els hi tiro! Bufa, Antoni, que s'apaga!
17: O sigui, ja bufo!
18: Bufa! Bufa!
19: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
22: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
5: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
4: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
1: Tresca Info.
0: Són les 9 i 20. Un grup d'empresaris locals de l'Aldea, el Baix Ebre, ha aconseguit la majoria de la societat que gestiona la fallida urbanització que projectava la constructora Martín Safadesa al municipi. Ara estan negociant com replantejar el projecte per l'Ajuntament, que té un 9% de la propietat. Les prioritats haurien de ser tenir més superfície industrial i habitatges disponibles. I aquest curs han augmentat un 60% respecte l'any passat als alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la mitjana de puntuació. En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen amb l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arriba la nota d'accés. Sara Canyete.
23: És el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina, la carrera més demanada i que concentra la meitat del rànquing de les 20 carreres amb les notes de tall més altes. Ara ella té un 11,6 sobre 14 i ha repetit la prova sencera perquè diu cada dècima compta. El curs passat, Medicina a la Universitat de Girona és el centre on la nota de tall per estudiar Medicina va quedar més baixa, un 12,45 sobre 14.
24: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot, perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
23: La Carlota és una altra d'aquestes estudiants que han repetit les proves perquè la nota mitjana li va quedar curta. Vol fer logopèdia a la UAB. El curs passat no hi va arribar i al setembre, quan va repetir la selectivitat, tenia la nota, però ja no quedaven places. Espera que la tercera sigui la definitiva.
25: Jo vaig posar logopèdia en primera opció i després educació i infermeria. Vaig posar quatre opcions, però clar, no vaig tenir en compte la punxada de mates i totes eren notes bastant similars a logopèdia.
23: Entre els aspirants a millorar nota també trobem alumnes que ho necessiten perquè volen canviar de grau. És el cas de la Valèria, que ara vol fer publicitat i relacions públiques i es troba que el 9,5 que li va permetre entrar a Ciències Polítiques li ha quedat curt. Ha fet els tres exàmens de les matèries que ponderen, on li tindran en compte les dues millors notes, però té clar que si ara tornés a començar el batxillerat, canviaria d'estratègia.
26: Jo crec que la clau és tenir una bona mitja de batxillerat i a la Selena a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
23: El cas de la Valèria no és minoritari. De fet, segons el Departament de Recerca i Universitats, cada any entre un 7 i un 8% dels universitaris canvien de grau. Demà surten les notes de selectivitat i sabran si aquesta vegada poden entrar o no al grau que desitgen.
0: Torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear. Marc Garriga.
27: In a time of fear, when creatures of the night command vast, mindless armies.
28: Spitting Image va néixer el 1984 com un dels programes d'humor més irreverents del moment. Ràpidament es va estendre arreu del món en el seu format original o amb adaptacions nacionals, com ara aquí amb les notícies del Guinyol. El format segueix vigent i ho demostren amb nous sketchos on són molts els famosos que no escapen de la mofa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin i també farà paròdia política, sobretot de la nord-americana, la sèrie Vida, Larry David i la búsqueda de la infelicitat, HBO des de dissabte, que té com a convidat especial Barack Obama.
29: Chef, you good? Take a breath. Listen to the pan. You hear the music?
28: A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'últim servei de The Bear, on Sidney, Richie i Natalie, sense Carmi, hauran d'intentar salvar el restaurant davant diverses calamitats amb l'objectiu de l'estrella Michelin, però alhora també amb la intenció de mantenir l'equip humà unit. A més, HBO s'estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'espin-off de Joc de Trons.
6: Jo era una persona muy insegura. Yo creía que todo el mundo era muy bueno y que yo no valía nada.
28: I dijous arriba a Movistar Plus la docu-sèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica, transgressora i valenta Rocío Jurado, la dona que va trencar amb els estereotips clàssics de l'artista folklòrica, una cantant moderna, lliure i reivindicativa també com a dona.
7: ¿Tú crees que le haces un buen servicio a la mujer en general?
6: Pues sí.
0: Esports. Amb l'Eudald Serra, Eudald, bon dia.
8: Bon dia. Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat al Mundial, marcant el primer gol de la selecció espanyola en la golejada d'ahir davant l'Aràbia Saudita per 4-0.
9: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
10: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
9: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
8: El Blaugrana, que va jugar només els primers 45 minuts del partit, va obrir el marcador. Després el jugador de la Real Societat, Oyarzabal, en va fer dos més. I un gol en pròpia porta de l'Aràbia Saudita va arrodonir el 4-0 final.
9: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
8: A més de Lamine Yamal, ahir també van ser titulars amb l'equip espanyol els blaugranes Cubarsí, Pedri i Dani Olmo i el català Marco Corella, i a la segona part va jugar un altre blaugrana, Ferran Torres. Mentrestant, el mateix grup de la selecció espanyola, Cap Verd, ha tornat a donar la sorpresa aquesta matinada, empatant a dos gols amb l'Uruguai. També ha jugat aquesta matinada Egipte 3, Nova Zelanda 1, i ahir al vespre Bèlgica 0, Iran 0. D'altra banda, avui a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Més tard, a les 11, França-Iraq, i la matinada que ve, Noruega-Senegal i Jordània-Algèria.
0: 3CAT Info.
8: La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana amb el tercer partit entre el Barça i el València Bàsquet, que es disputarà aquest vespre. Una final que de moment està empatada a una victòria. El base txec Tomáš Satoranský espera que l'equip estigui preparat mentalment per poder sumar el segon triomf.
11: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
8: El partit d'avui entre el Barça i el València començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El quart partit, també al Palau Blaugrana, serà demà passat, dimecres. Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i se situa ara només 40 punts del líder de la categoria, l'italià Marco Bezzecchi, que ahir no va competir perquè estava sancionat.
12: Sí, molt content. Una victòria totalment inesperada. No és que vinc als circuits amb perfil baix, sinó que simplement no m'ho esperava. Com es fa, pues, a vegades val més no entendre-ho, simplement fluir. I bueno, això és el que hem fet a la cursa. Ahir em vaig veure amb possibilitats. Aquest matí el warm-up també la confiança era bona. I bueno, la cursa he atacat aquelles primeres voltes, que és el que em faltava a principi de temporada. Avui ho he pogut fer perquè teníem la velocitat i contents d'aconseguir aquests 25 punts.
8: La pròxima prova del Mundial és aquest cap de setmana que ve als Països Baixos.
0: 3CAT Info.
8: Mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi és la nova guanyadora de la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues suma un triomf més aquesta temporada, fent valer en la darrera etapa en final a Barcelona el marge que havia aconseguit dissabte a l'etapa de la Molina.
14: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat. He tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors Crec que quasi tot ha sortit rodat.
8: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta, la Volta i el Tour dels Pirineus. I l'Igualada força el cinquè i definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina, després de guanyar ahir el Liceu per 4-2 i empatar la sèrie, dues victòries. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia poder aixecar el títol.
3: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una, és quan som millors. Quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva, és quan ens costa més i se'ns complim els partits.
8: El darrer partit de la final es jugarà demà dimarts a la pista dels Gallecs. I tornant al motor, Toni vol guanyar també la segona jornada del Trial d'Itàlia ahir sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge a la general del Mundial respecte precisament del seu company gallec.

Són 9:15. Fins ara us hem explicat que el Consell General del Poder Judicial, que és l'òrgan de govern dels jutges, decideix avui si expedienta el jutge Peinado, en concret, per les insinuacions a l'hora de fixar mesures cautelars per a Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria ajudar a fugir la parella de Pedro Sánchez. També us hem explicat que avui Joan Ignasi Elena, l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, i Joan Herrera, l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, estan citats a declarar com a investigats per a prevaricació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els dos eren administradors d'una empresa que s'hauria beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions de la presidència de Colòmbia en la segona volta. El candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots.

0: I avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn de Raúl Gallego Abellán, guardonada amb el Premi Emmy Internacional. S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa. I pel que fa als esports, el del Serra...
1: Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat amb la selecció espanyola en aquest Mundial marcant. El blaugrana fa el primer gol del triomf de l'equip espanyol per 4-0 davant l'Aràbia Saudita. Mentrestant, Cap Verd torna a donar la sorpresa i empat a 2 davant l'Uruguai en l'altre partit d'aquest grup.
0: I pel que fa al temps, avui s'arriba al màxim de la onada de calor. Entre el migdia i la tarda el termòmetre pujarà fins als 40 o 42 graus al Pla de Lleida i fins als 37 o 40 a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta. Passen pràcticament 3 minuts de 2:15 del matí. A partir d'aquesta hora es reuneix el Consell General del Poder Judicial per decidir si obre expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver insinuat que els escortes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir d'Espanya. És l'argument que va fer servir el jutge per retirar-li a Gómez el passaport i que ha aixecat les queixes tant del govern espanyol com dels sindicats policials. Madrid, Dani Saenteaja.
2: La Comissió Permanent del Poder Judicial té sobre la taula la possibilitat de sancionar Peinado per falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat. És el que volen els tres vocals progressistes, però els quatre conservadors ahir ja van mostrar dubtes i van ajornar la votació. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló. La queixa al Poder Judicial ha arribat a través del Ministeri de l'Interior, que ha defensat la professionalitat dels agents adscrits a l'escorta del president del govern i de la seua parella. Este matí, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha posat veu a la indignació del govern espanyol. En una entrevista a la cadena SER, ha parlat de mala praxi, de resolucions incomprensibles i d'una instrucció anòmala del jutge Peinado.
3: Ha sido transversal las críticas que ha recibido el auto del pasado sábado, digo transversal en personas de derechas, personas de izquierdas, personas de todo tipo, y por tanto yo creo que aquí lo que se está cuestionando, lo que se está poniendo, digamos, en duda, es la buena imagen y la reputación del Poder Judicial, y esto es una función, quizá la más importante que tiene el Consejo General del Poder Judicial, preservar esa buena imagen.
2: En qualsevol cas, si finalment el Consell decideix sancionar Peinado, la decisió no tindria efecte sobre la causa contra Begoña Gómez, que ja ha anunciat que recorrerà les cautelars. Qui sí que podria aturar el judici és l'Audiència de Madrid, que té pendent sobre la taula diversos recursos sobre el cas.
0: També l'exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáez, de la branca progressista, considera que el cas contra Begoña Gómez no se sosté de cap manera ja des de l'inici. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
4: No se sostiene de ninguna de las maneras, ¿no? Y desde luego mucho menos de la forma en que este hombre lo ha instruido. Todas y cada una de sus decisiones, desde la primera, que fue admitir a trámite una querella de una organización ultraderechista a partir de recortes de prensa hasta esta última, ha sido un auténtico recorrido demencial.
0: I troba fora de tota lògica les mesures cautelars de retirada del passaport a la dona del president espanyol i creu que s'acabarà revocant.
4: Se ha metido en todos los charcos posibles. Esto ya claro, ya es que roza lo inverosímil, ¿no? La adopción de este tipo de medidas cautelares de carácter personal frente a una personalidad, que es una personalidad pública, justificarlo sobre la base de que, bueno, pues claro, la policía puede ayudarle, es que parece un chiste. Yo estoy convencida de que estas medidas cautelares las va a revocar la Audiencia Provincial, más tarde que temprano probablemente, pero las va a revocar.
5: 3CAT Info.
0: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. Per menys d'un punt percentual, és a dir, poc més de 250.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
6: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, i també ha promès ser el president de tots. Ha dit que serà dialogant, però ha deixat clares les seves línies vermelles. Escoltem a Abelardo de la Espriella, el nou president d'extrema dreta de Colòmbia.
7: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelva a tener gobierno y Estado.

0: El derrotat a les urnes, líder de l'esquerra Ivan Cepeda, demanava als seus vigilar l'escrutini.
1: Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social. Vamos a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia.
0: I és que Colòmbia es proclama president inicialment amb un recompte ràpid de vots a l'espera dels resultats escrutats al 100% de tots els vots.
2: Per entendre les claus d'aquesta victòria, podem parlar ara amb Anna Ayuso. És investigadora del sènior del CIDOB, el Centre d'Investigació en Relacions Internacionals de Barcelona, i experta en l'Amèrica Llatina. Anna Ayuso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquesta matinada hem sentit els primers missatges del guanyador de les eleccions, Abelardo de la Espriella, dient que governarà per a tothom. Després de tanta polarització en la campanya i de violència verbal, sembla que ara toca la reconciliació. Qui és Abelardo de la Espriella? D'on prové?
3: Ell és un advocat reconegut a Colòmbia i també un empresari pues, d'èxit, per això dir-ho. I tot i que no ha estat en política, sí que era un personatge conegut, diguem-ne, als mitjans, perquè havia, diguem-ne, portat casos molt, molt, molt mediàtics, i també és una persona, doncs, que també havia fet música, que havia... O sigui, vull dir que és un personatge una mica que té la imatge de persona que s'ha fet a si mateix, no? Des de baix, no? Des de baix relativament, mm-hmm. perquè d'una família de classe mitjana i va estudiar dret, però que ha construït, diguem-ne, com el seu empari, i es presenta com a l'outsider, una mica, que acabarà amb, diguem-ne, les corrupteles, no? de la classe política tradicional. Ha fet el típic discurs del que ve de fora i que farà tot de nou, no? Tot i que de facto, la gent de la que s'ha redudeixat són gent que ja estava en política. El mateix vicepresident que va amb ell, doncs, va ser ministre del president de l'Ivan... ja no em sona. De l'Ivan... Sí, o sigui que va ser, és un ministre, un exministre, sí. Que va ser, diguem, de ministre d'Economia i d'Hisenda. Per tant, no és tampoc tan outsider com es presenta, no? Ell com a tal personatge sí que no forma part de la classe política tradicional, però darrere d'ell, de fet, ha rebut
2: el suport
3: el suport d'Álvaro Uribe i de Juan Manuel Santos, dos expresidents, no? Per tant, no podem dir que sigui tampoc tan alié, no? a la classe política, de l'elit, no? Econòmica i política del país.
2: I el seu rival, Ivan Cepeda, ha anunciat ja que impugnarà una quarta part de les meses electorals. Preveu que hi hagi mobilitzacions al carrer i que es mantingui aquesta tensió política?
3: Bé, sí, han anunciat que hi hauria una impugnació d'unes 30.000 taules, s'han dit. Sí que hi haurà alguna mica de mobilització, però jo crec que majoritàriament les institucions i els observadors que han participat a les eleccions, doncs, han dit que era correcte, i probablement poden haver-hi alguns petits canvis amb algunes taules, però són majoritàriament de Bogotà, que és on està més aviat, diguem, ha guanyat el de l'Espiella. Per tant, és difícil que hi hagi un canvi, tot i que és veritat que, com que és tan petit, no, el percentatge pel que ha guanyat, però el tipus de recompte que es podria fer difícilment canviarà el resultat final, tot i que ens deixa, això sí, una Colòmbia molt, molt dividida en dos models, no, molt diferents de país.
2: Aquesta victòria de l'extrema dreta ha arribat després de 4 anys d'un president d'esquerres, és el primer de la història del país. El resultat l'hem d'entendre com un rebuig total a la seva gestió?
3: A veure, rebuig no, perquè ha tret gairebé el 50%, vull dir que no podem dir que hi hagi un rebuig, però sí que és veritat que hi ha algunes coses del govern de Petro, doncs, que han augmentat d'alguna manera aquesta polarització, i sobretot hi ha un sentiment, jo penso que el problema més gran i el que ha portat a la presidència a de l'Espriella és el tema de la seguretat. El procés de pau que es va fer fa 10 anys, doncs ell el va transformar amb la paz total i ha obert un mecanisme de diàleg entre totes les guerrilles, que són moltes, i alguns d'ells els grups narcotraficants. Això ha generat doncs, una divergència en moltes parts de la població i, a més, en els últims anys s'ha incrementat la violència amb brots importants, no?, segons quines parts del país. Doncs això jo penso que és el diguem-ne, sobretot, diguem-ne, el que ha impulsat sobretot a un candidat que el que ha promès és mano dura, no? Que és exactament el que han fet els altres candidats de dretes que han guanyat. Diguem-ne que això no és una cosa només de Colòmbia, sinó que això ho estem veient a tota la regió.
2: Precisament, què en podem esperar del seu mandat? Serà tan beligerant com ha anunciat amb aquestes organitzacions armades i aquestes bandes de delinqüents?
3: Jo crec que sí que una de les coses que farà immediatament serà això, no? Canviar totalment la política de seguretat. Amb els problemes que això té, perquè no oblidem que el tema de la pau, del procés de pau, és una cosa que no es fa d'un dia per l'altre, i per tant, si fa saltar, diguem-ne, tots els acords que hi havia prèviament, això pot tenir resultats immediatament encara de més inseguretat, no? Per tant, veurem, no? Però jo crec que sí que el que hi haurà serà un canvi immediat amb el que és les negociacions amb les guerrilles. Això es tancarà, però veurem què passa amb la resta del pla, perquè no oblidem que és un pla que va passar per llei. Per tant, hi ha coses que no les pot canviar. Sí que tot el que sigui cap endavant, doncs això ho pot canviar.
2: Clar. I tenint en compte que el president electe és aliat ideològic de Donald Trump, creu que aquesta lluita que ha promès contra el crim organitzat, les bandes, la corrupció, tindrà el suport explícit i la participació de les forces nord-americanes?
3: Sí, de fet, Trump ja ho ha dit i el Marco Rubio ha sortit ja dient que tindrien el seu recolzament. De fet, a Colòmbia ja va haver-hi experiències passades d'intervenció dels Estats Units en temes de seguretat durant l'època d'Uribe i abans es van posar en marxa el Plan Colòmbia, per exemple, que tot això era amb el recolzament dels Estats Units, amb molts diners també, que van ajudar, diguem-ne, a combatre els guerrillers. Fins que després es va passar al diàleg polític, no? Però sí, hi ha tradició, diguem-ne, de que tradicionalment Colòmbia havia sigut un aliat dels Estats Units, sempre. Les classes mitjanes són molt properes als Estats Units. Altra cosa són les zones rurals, no? Que són els que han patit el conflicte i també l'ús de la força per part de les forces armades, que han tingut conseqüències amb víctimes civils, no? I veiem el mapa electoral, si veiem el mapa electoral, es correspon les zones, diguem-ne, que són les que van votar pel Pla de Pau, i les zones que han patit més la violència són les que han votat a Cepeda. Clar. En canvi, les zones urbanes i les zones més benestants, doncs, han votat a De la Espiella.
2: I amb les cartes que tenim sobre la taula, d'aquí 4 anys, Colòmbia creu que estarà més a prop o més lluny de la pau?
3: Doncs això és molt difícil de saber, la veritat. El que sí que sé és que serà un mandat molt complicat, perquè tant el Congrés com el Senat ja està molt fragmentat, i per tant qualsevol cosa que es vulgui fer necessitarà d'arribar a consensos i de negociar. Si aconsegueix d'una manera pragmàtica, com diu ell que és, pues fer una coalició suficient com per portar endavant reformes necessàries dintre del país, doncs el millor serà millor. Esperem que sigui així, però no és el que pinta de primeres.
2: I ja per acabar, es tracta d'un altre país llatinoamericà on guanya l'extrema dreta o el populisme. Xile, l'Argentina, l'Equador, El Salvador. El que va començar com una onada pot esdevenir un tsunami?
3: Bueno, és més que un tsunami, és de llarga durada, no? Vull dir, el que veiem és que es va augmentant, incrementant tots els governs d'extrema dreta a Amèrica Llatina, i això doncs, implica canvis a la regió, no? A una regió molt menys amb una cooperació més difícil, no? Perquè són partits en general molt nacionalistes i que no estan disposats, diguem-ne, a arribar acords, no? Veiem la integració llatinoamericana, que està molt fragmentada en aquests moments. Doncs això és el que veiem. També hem de veure, perquè són cicles polítics, no? I és veritat que estàvem en un cicle d'esquerra i hem passat a un cicle de dretes. Això pot canviar, no? A mesura que vagin esgotant-se aquests governs d'extrema dreta i que no tinguin els resultats que han promès, no? En el seu moment. Però, de fet, sí, en aquests moments el que tenim és una onada que va cobrint gairebé tots els països. Ja només queden Mèxic i Brasil. Veurem què passa a Perú, però tot sembla que guanyarà la candidata de dretes també. Per tant, bàsicament tenim tota la regió, excepte els dos grans, curiosament els dos grans països, però bueno, Brasil té eleccions aquest any i ja veurem què passa.
2: Molt bé, doncs hem analitzat aquesta victòria a les eleccions colombianes amb l'Anna Ayuso, que és investigadora sènior del CIDOB de Barcelona i experta en l'Amèrica Llatina. Anna Ayuso, moltes gràcies i molt bon dia.
3: A vosaltres.
2: I ara a aquesta hora obrim l'àrea de serveis. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs està sent un matí en què estem molt pendents de Rodalies. Des de primera hora la circulació a la línia R3 està interrompuda per un robatori de coure entre les Franqueses i la Garriga. Tampoc hi ha trens a la R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies provocat per un altre robatori de coure. En tots dos casos hi ha servei alternatiu amb autobusos. Hi ha una altra incidència al transport públic també, en aquest cas a la línia T6 del tram de Barcelona. Recordem que per manifestació no funciona entre Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià. I pel que fa al trànsit, en aquests moments, a aquesta hora, una avaria provoca retencions a la P7, a Castellbisbal, sentit Tarragona, precaució, hi ha un carril tallat.
2: El temps. Amb l'Enric Agut.
5: El dia ha començat amb valors novament ben alts. En alguns indrets de les comarques de Barcelona no s'ha baixat dels 25. Nit tòrrida, per exemple, a l'Observatori Fabra, també a Montserrat, valors per damunt dels 25, també al Parc Natural del Garraf, i al Matalàs d'Aire molt càlid avui. Serà possiblement el dia més càlid, també demà, però avui podríem tenir algun grau més que demà. S'espera que s'arribi a aquest màxim, donada la calor, amb xifres que podrien doncs, situar-se al voltant dels 40 graus a força a poblacions d'interior, no a dos o tres poblacions, sinó a un bon grapat de poblacions. Avui les màximes estaran al voltant dels 40 graus. Per exemple, a Lleida es podria arribar avui als 41-42, també cap a Tortosa als 40 graus, Borges Blanques 40 graus, Tàrrega als 41, Mollerussa també la Conca de Tremp 41 graus, Igualada, Manresa, aquests indrets de la Catalunya Central també al voltant dels 40 graus, i també ha vist de calor al Vallès, a Terrassa, podria apropar-se també als 40 graus, Barcelona als 36. Les úniques comarques que avui no estan en avís de calor són les del nord-est, les de Girona, tot i que també arribaran als 35 o 36. A la tarda caurà algun ruixet, alguna tempesta irregular, al Pirineu, Prepirineu, i també alguna gotellada podria arribar al nord de la Catalunya Central.
6: Fresca Info.
7: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
8: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
9: Una revetlla amb la millor companyia.
10: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
11: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
12: El carrer és l'escola de La Cubana.
13: Una companyia que ha fet història.
14: Oh, això és una bogeria, no?
15: Era màgic. Va ser màgia pura.
16: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Tant de bons em fessin un cada dia, tinc.
6: 3CAT Info.
2: La patronal de l'oci nocturn reclama a la Generalitat i als ajuntaments que actuïn de forma urgent contra les noves formes de diversió com vesprejos o festes amb punxadiscos i barres en restaurants, clubs esportius, masies, hotels o terrasses, entre d'altres. La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
18: Nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys els vesprejos. Vale, el que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estan trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, clubs de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
2: La patronal es queixa que, a diferència de les discoteques, totes aquestes activitats no tenen les exigències de llicència, seguretat o insonoració, entre d'altres. Per aquest motiu, demana a la Generalitat un nou centre d'activitats. I l'onada de calor també s'escampa per Europa. Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. És la previsió del Ministeri de la Transició Ecològica, quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt. Tres persones entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren.
19: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
20: És una façon de proteger en amont.
2: A França el curs escolar s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures, superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, on dos banyistes han mort ofegats als rius i tres més han desaparegut. I enmig d'aquesta onada de calor, a Catalunya demà és la revetlla de Sant Joan. Enguany, les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards en una festa que cada vegada està més sensibilitzada amb el soroll. Entre els productes que creixen més hi ha els articles de baixa sonoritat que potencien la llum per sobre del soroll. Aquesta mena de petards silenciosos ja representen més de la meitat del total de les vendes de l'empresa La Traca, com explica el seu director Jordi Brau.
21: Nosaltres ja fa 8 anys agafa la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
2: Protecció Civil no descarta aplicar restriccions en llocs amb risc d'alt d'incendi durant la revetlla. I avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional. S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front? La sèrie documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments d'ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona. I amb això arribem a les 10:05.
22: Esports.
2: Eudald Serra, bon dia.
23: Bon dia. Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat al Mundial marcant el primer gol de la selecció espanyola en la golejada ahir davant l'Aràbia Saudita per 4-0.
24: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
25: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
24: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
23: El Blaugrana, que va jugar només els primers 45 minuts de partit, va obrir el marcador, com dèiem. Després, el jugador de la Reial Societat, Oyarzabal, en va fer dos més i un gol en pròpia porta de l'Aràbia Saudita va arrodonir el 4-0 final.
24: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
23: A més de Lamine Yamal, ahir també van ser titulars amb l'equip espanyol els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i el català Marc Cucurella. I a la segona part va jugar un altre blaugrana, Ferran Torres. Mentrestant, el mateix grup de la selecció espanyola, el Cap Verd, ha tornat a donar la sorpresa aquesta matinada empatant a 2 gols amb l'Uruguai. També ha jugat aquesta matinada Egipte 3, Nova Zelanda 1 i ahir al vespre Bèlgica 0, Iran 0. D'altra banda, avui a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Més tard, a les 11, França-Iraq. I la matinada que ve, 2 partits més, Noruega-Senegal i Jordània-Algèria.
0: Trescat Info.
23: La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana amb el tercer partit entre el Barça i el València Bàsquet, que es disputarà aquest vespre. Una final que de moment està empatada a una victòria. El base txec del Barça, Tomas Satoranski, espera que l'equip estigui preparat mentalment per poder sumar el segon triomf.
1: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
23: El partit d'avui entre el Barça i el València començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
23: Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i se situa ara només 40 punts del líder de la categoria, Marco Bezzecchi, que ahir no va competir perquè estava sancionat.
3: Sí, molt content. Una victòria totalment inesperada. No és que vinc als circuits amb perfil baix, sinó que simplement no m'ho esperava. Com es fa, pues, a vegades val més no entendre-ho, simplement fluir. I bueno, això és el que hem fet a la cursa. Ahir em vaig veure amb possibilitats. Aquest matí el warm-up també la confiança era bona. I bueno, la cursa he atacat aquelles primeres voltes, que és el que em faltava a principi de temporada. Avui ho he pogut fer perquè teníem la velocitat i contents d'aconseguir aquests 25 punts.
23: La pròxima prova del Mundial és aquest cap de setmana que ve als Països Baixos. Mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi és la nova guanyadora de la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Espluga suma un triomf més aquesta temporada, fent valent la darrera etapa en final a Barcelona, al marge que havia aconseguit dissabte a l'etapa de la Molina.
4: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
23: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta, la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. I l'Igualada força el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga masculina, després de guanyar el Liceu per 4-2 i empatar la sèrie a 2 victòries. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia poder aixecar el títol.
22: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que, bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
23: El darrer partit de la final es jugarà demà dimarts a la pista dels Gallecs i tornant al motor, Toni va guanyar també la segona jornada del Mundial de Trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli, a qui ara l'avantatge amb 66 punts. Per la seva banda, la terrassenca Berta Bellan repeteix la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino Itàlia també com a líder del Mundial.
0: Trescat Info.

0: El Consell General del Poder Judicial, que és l'òrgan de govern dels jutges, decideix a aquesta hora si expedienta el jutge Peinado en concret per les insinuacions a l'hora de fixar mesures cautelars per Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria ajudar a fugir la parella de Pedro Sánchez. El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. 250.000 vots l'han separat del senador d'Esquerres, Iván Cepeda, que vol impugnar una part de les meses electorals. El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. L'alcalde de Manchester té el suport majoritari de les bases per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. Segueixen els desnonaments al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Després de 3 casos de divendres, avui se n'executen 4 més, tots amb menors implicats. Els afectats denuncien que no tenen alternativa habitacional. I avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà als seus valors màxims, tot i que es mantindrà encara alguns dies més. A les portes de la celebració de la Revetlla de Sant Joan, més de 300 municipis d'arreu del país es troben en risc molt alt d'incendi. I a Ponent, l'arribada d'aquesta onada de calor en plena temporada de sega i de la fruita, l'entitat Fruit amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball comprovi que es compleixi, que els horaris de collita s'adapten en funció de les temperatures i que es garanteixin aigua, gorres i zones d'ombra als treballadors. La patronal de l'oci nocturn reclama que s'actuï de forma urgent contra els nous hàbits de diversió com els vesprejos o les festes amb discjòqueis i barres en restaurants, masies, equipaments esportius, entre altres. Ho considera competència deslleial i argumenta que no han de complir una normativa tan restrictiva. Altafulla, el Tarragonès intensifica el control de la brossa. Aquest estiu, coincidint amb la temporada turística, es planteja imposar multes de fins a 6.000 euros si detecta casos d'incivisme i amb aquest objectiu ha reforçat el servei de vigilància a les zones de més afluència. Torna l'emblemàtica sèrie Spitting Image, una producció bàsicament de sàtira política nascuda fa més de 40 anys a la Gran Bretanya i protagonitzada per titelles de personatges populars. Entre les estrenes a les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de The Bear i la tercera de La Casa del Dragón.
1: Esports.
2: El blaugrana Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat amb la selecció espanyola en aquest Mundial, marcant el primer gol del 4-0 davant l'Aràbia Saudita. Mentrestant, Cap Verd torna a donar la sorpresa i empat a 2 davant l'Uruguai aquesta matinada. La final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. Aquest vespre a les 8 es disputarà el tercer partit d'una final, ara mateix empatada a 1. I Marc Márquez se situa només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
0: I el temps, les temperatures tocaran sostre. Avui moltes poblacions d'interior arribaran als 40 graus en el pic de l'onada de calor. Tarda variable al Pirineu i Prepirineu, nord de Catalunya, de la Catalunya central, amb ruixats i alguna tempesta amb ventades.
1: 3CAT Info.

0: És la música dels Strombards amb la nit de Sant Joan, una revetlla que també tindrà el seu protagonisme en el dia d'avui. De seguida anem a fer el resum del programa que donarà de si d'aquest dilluns, avui 22 de juny, del qual doncs parlarem d'aquesta revetlla i ara sabreu el perquè. Són les 10 i 8 minuts del matí, engeguem el tic-tac d'aquest dilluns. Avui programa 141 de la temporada, en sumem ja 624. Queden 193 dies per acabar l'any i dos pel pròxim festiu, que serà el dia 24, amb motiu de Sant Joan. Matí per la qual passarem per la previsió meteorològica, anirem cap al Servei Meteorològic de Catalunya. I us deia que serà un matí enfocat a la revetlla, sobretot doncs, en aquesta primera hora. El DJ Juanra és un veí que no ha parat de fer ballar la vila durant la temporada. Ho va donar tot i va fer vibrar l'afició a la gran festa de l'ascens del primer equip del Futbol Club Argentona a Lliga Elit. A més, aquestes hores prèvies a la nit més màgica de l'any està ultimant els detalls de la punxada que oferirà per la revetlla de Sant Joan. D'aquí a poca estona passarà pel programa. Avui també ens posarem ja en mode de celebració perquè falten poques hores per a una de les nits més màgiques i esperades de l'any. Aquest dimarts entrarem ja 23 de juny. El nostre municipi es volcarà de nou en la celebració de la festa de Sant Joan. Tindrem la flama del Canigó, el tradicional sopar de Carmanyola a la plaça de Vendre, l'encesa de la foguera amb les bruixes i molta música. Per conèixer tots els detalls de la programació, avui ens visitarà el tècnic de festes de l'Ajuntament, en Carles Ligos. A partir de les 11, avui tindrem a l'estudi l'alegria i l'orgull local, perquè ens acompanyaran els membres de l'equip de bitlles catalana d'Argentona, els Terrabastall. Aquest any s'estrenaven per primera vegada a la Lliga Federada, començant des de baix de tot, a tercera divisió, i la jugada els hi ha sortit rodona. No només s'han adaptat a la competició, sinó que s'han proclamat campions de Lliga i han aconseguit l'ascens directe a segona divisió. A partir de les 12 tindrem oportunitat de parlar amb la Judit Ducat, ens presentarà la festa d'estiu de les Ginesteres. I acabarem amb una entrevista molt interessant perquè ens visita a l'estudi una d'aquelles persones que sense fer soroll fa gran la vida cultural de la nostra vila. Ell és en Joan Chaves, és tècnic de cultura de l'Ajuntament, un home que fa un mes i escaig va rebre un reconeixement molt especial. Parlem del Premi Invisible, és un guardó de l'Associació Professional de Teatre per a tots els públics de Catalunya que li han entregat per la seva feina constant, el seu suport a les companyies joves i la seva aposta decidida per omplir els nostres carrers d'espectacles de qualitat. Avui voldrem conèixer millor la persona que hi ha al darrere de l'organització de les nostres festes i del Festival Sense Portes, per saber com és el seu dia a dia i com es cuina la cultura des de dins de l'Ajuntament. A tot això, recordar-vos que si voleu participar del programa, això és el que heu de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I si voleu recuperar les entrevistes i seccions del programa, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVox o Spotify. Tot a punt per acompanyar-te fins la una del migdia.

No hi ha pla B, és l'última proposta dels de Calafell, els Búhos, que venen acompanyats i cantant en català de Leire Martínez. Si saps on vols anar. Amb la seva energia anem cap al temps. Aquest dilluns és moment d'anar traient-nos les lleganyes i tirar literalment el paraigua al fons de l'armari, perquè avui el cel s'ha aixecat més net que una patena. Tenim un sol radiant, un vent que encara dorm, la becaïna i un mar templà que sembla una bassa d'oli de rebaixes. Això sí, la nit ha tornat a ser de les de fer la croqueta al llit. L'ambient ha estat tan càlid que s'ha fet difícil enganxar l'ull sense tenir el ventilador a la cara. Aquesta tarda la cosa continuarà ben tranquil·la, tot i que ens arribaran de rebot 4 núvols als despistats de les tempestes del Pirineu, només per fer una mica de postureig i tapar el sol estones. El termòmetre ens donarà una treva de fireta, baixant un pèl fins als 34 graus de màxima, així que la suada tornarà i estarà totalment garantida. Demà dimarts ens llevarem amb un cel una mica més carregat de núvols mandrosos, però no patiu que s'aniran fonent a partir del migdia per deixar-nos una tarda prou aprofitable i amb una calor una mica més suportable. I atenció al dimecres, el dia de Sant Joan, perquè la cosa es posarà calenta de veritat. Coincidint amb la ressaca de la revetlla, s'iniciarà una onada de calor de campionat. Tindrem una nit tropical de suor a la cansalada i un migdia asfixiant on fregarem els 36 graus a l'interior. El millor remei per Sant Joan, quin seria? Doncs una bona ombra, un tall de coca, aigua ben freda i molta paciència.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: I ara la música dels Catarres, diumenge sense drames.
2: Ja comença.

0: Tran.
1: Cada matí, Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.

0: En DJ Juanra és un veí que no ha parat de fer ballar la vila durant tota la temporada. El van veure, per exemple, i ho va donar tot i va fer vibrar l'afició en la gran festa de l'ascens del primer equip del Futbol Club Argentona Lliga Elit. Va ser, a més, hores prèvies a la nit més màgica de l'any i, de fet, hi serà aquest dimarts. I està ultimant els detalls de la punxada que oferirà per la Revetlla. Juanra, bon dia.
1: Bon dia, Miquel.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content.
0: Ultimant ja pistes?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, amb molt de nervis i molta il·lusió i amb ganes.
0: Molt de nervis? Nervis? Però si tu ja saps...
1: Bueno,
0: tu jugues a casa.
1: Ja, però... Sí, això és veritat. Però sempre n'hi ha aquesta petita cosquilleo.
0: Mirem una mica enrere, perquè has viscut una temporada de traca molt activa, no? També t'hem vist en moltes ocasions. Quin balanç fas aquests últims mesos... darrere els plats?
1: Com sempre, molt, molt bé. Sessions molt maques, sessions per tothom. He punxat fins i tot reggaeton, ja és molt.
0: Sí.
1: I,
0: però no va ser tu que vas dir que de reggaeton res? O algo de reggaeton?
1: Algo sí, sempre n'hi ha cançons que, bueno, que encara així a la gent li agrada. La gent és molt d'anti-reggaeton, però després
0: s'enganxen,
1: no a totes ni sempre, però sí.
0: Jo de, ui, no el reggaeton, però després poses un així ben ballable,
1: bueno, i tant, ja et dic que sí. I comprovat.
0: Aquest any també has estat el DJ oficial de l'ascens a Lliga Elit, vas estar?
1: Sí, vaig estar, va ser una tarda, nit molt, molt, molt maca, molt especial, i de veritat que va ser única, i més que res per el fet que va ser. No per mi mateix que vaig pujar allà, però sinó que per el fet va ser ja increïble.
0: La festa, no? Com et vas preparar aquella sessió, per exemple?
1: No, com totes les que faig allà també al futbol. Que sempre a la Colenda sempre estic allà i com sempre, molt maca, molt, molt, molt, molt il·lusionant, molt, va estar molt bé.
0: Alguna cançó així de futbol, per exemple?
1: Bueno, va sonar a l'himne d'Argentona.
0: A l'himne d'Argentona.
1: I el Guiar de Champions.
0: Com seria una a l'himne de l'Argentona així...
1: Hòstia, no,
0: mesclat.
1: No estaria malament fer una versió una mica...
0: Una mica dents,
1: no? Una mica dents, una mica
0: màquina.
1: Amb bombo, no és mala idea.
0: Ojo, t'ho deixo aquí, ja pots començar a treballar per el setembre.
1: Hòstia, ja m'has donat feina, eh? Hòstia, que bona.
0: Bueno... Segur que trauries alguna cosa, però avui amb això de la IA, què?
1: Sí.
0: Poden fer coses...
1: Bueno, lo sí. És espectacular. És increïble. La veritat és que és increïble. El que passa que, hòstia, sempre és millor fer-ho més casolà, no? Més sí, artesanal tot, no? No tanta IA, amb això. Sí, a qui li agrada la música, la IA,
0: sí,
1: hòstia... No quadra.
0: Això pels més aficionats, no? És... els que volen fer xorradetes.
1: Correcte.
0: Així més familiar, no?
1: Que si et posa a punxar amb la IA i la IA t'ho fa tot, llavors que sentit té?
0: No,
1: el teu treball no té sentit cap.
0: No, és que de fet una sessió de DJ qui pren tot el protagonisme és el DJ.
1: El DJ. I si el DJ agafa la IA per fer una sessió, ja, millor que...
0: Se'n vagi a casa. Ja.
1: No té sentit.
0: Has punxat a molts llocs i en molts moments diferents. Si haguessis de triar una sola sessió d'aquest curs, amb quina et quedaries tu?
1: Amb l'última, per emocionalment, amb la del futbol.
0: Amb la del futbol.
1: Sí, per lo que era, eh? Per... El resto, com totes. Es punxes, o t'ho passes bé, veus a la gent gaudir i bé.
0: I per a un DJ de la vila, què significa exactament això de punxar aquí a casa, davant dels teus veïns, els amics i la gent que et coneix de tota la vida?
1: Ostres, de veritat, em fa molta, molta, molta, molta il·lusió. Punxar aquí a la Revetlla de Sant Joan, al poble, al lloc, a la plaça Vendra, per lo que és... per el que significa Sant Joan, que per mi Sant Joan és millor que Cap d'Any, de veritat.
0: Per tu és millor
1: per mi, sí.
0: Sant Joan que Cap
1: sí.
0: d'Any.
1: És una nit màgica per mi, també és el meu sant.
0: Sí, clar.
1: No, però de veritat m'agrada molt aquesta nit i em fa de veritat, quan m'han trucat per fer-me ser el DJ d'aquesta nit, hòstia, em vaig posar molt feliç i molt content, de veritat.
0: És la teva primera Revetlla de Sant Joan
1: sí,
0: o no?
1: Sí, sí. he fet coses, però el que és aquí al poble, sí, sí, és la meva primera i em falta, de veritat, estic entusiasmat.
0: Per tant, has fet Cap d'Any, no? Cap d'Any ja l'has tatxat de la casella.
1: No, també m'apuntaria, eh?
0: No, però has fet Cap d'Any o no?
1: Aquí? No, Cap d'Any no.
0: No l'has fet, no, aquesta. No. Per tant, la casella encara la tenim.
1: Sí, és un repte.
0: És un repte.
1: A veure què tal.
0: Seria per aquest any, per
1: home,
0: exemple, no?
1: Home, ja m'agradaria. No depèn de mi, tot.
0: Vinga, anem a parlar de la Revetlla, que pràcticament la tenim a sobre. Dius que et fa moltíssima il·lusió fer la Revetlla de Sant Joan. Quin tipus o quina mena de sessió has preparat?
1: Doncs serà una sessió una mica pupurrí, perquè n'hi haurà de tot, com és normal, com és una Revetlla. I al final la música serà tot un recopilatori de tota la música que jo poso al meu programa d'aquí a la ràdio, a l'Argentina His Music. Serà un pupurrí de tot mesclat i anirà sonant de tot, sempre amb una dinàmica que el que no m'agrada és tindre dinàmiques que baixin al to, no? Sinó que sigui molt constant. I això m'ho miro molt, m'ho estudio molt.
0: Canvia molt la selecció musical d'un Cap d'Any a una Revetlla de Sant Joan? Canvia molt?
1: No,
0: o...
1: no, pràcticament no.
0: No hi ha més cançons, no sé, per dir alguna cosa, tires molt de Los Éxitos del Verano?
1: No. Jo no faig, no sé per què, sempre a l'estiu sempre està el tibi...
0: Jo què sé, Cibera, sí, Cibera, que la detengan...
1: Correcte, aquesta. El Cibera, el Chayán, tot això té que sortir, sí o sí, això de tota l'època i són cançons que marquen molt de ritme. Però no és una sessió que faig, per exemple, música dels 90, 80 i 90, no, això no serà així, serà 80, 90, 2000, actual, pop i rock català, n'hi haurà de tot, amb una estructura que penso jo que funcionarà, i si no, al final tu vas veient el públic i vas veient el que et demana i el que vol. Yeah. Però ja et dic, intentaré que sigui una sessió molt, molt, molt, molt dinàmica i que la gent acabi cansada i arribi a casa... com si fos una sessió de gimnàs.
0: I a dormir. O no.
1: Bueno, sí, bueno. Fins a les 2:30, 3, o bueno, a veure com va la nit.
0: Et poden demanar cançons o no?
1: A veure...
0: Oi, perquè ja diguis que és... No, jo tinc la sessió ja feta...
1: No, la sessió no és que estigui feta, però sí que tens una estructura.
0: Clar.
1: Per la nit, però... Però això de la meva cançó, si m'ho demanen i ho tinc al cap i la puc posar, doncs el millor la poso, però no sóc partidari de que si vols demanar cançó, jo sempre dic, perquè n'hi ha molta gent que demana cançó, hòstia, per això ja tens el Spotify, i busca la cançó i te la descarrega. Si surt l'ocasió que ara la puc posar, doncs sí, la posaré, clar que sí, però no és la idea.
0: No, clar, al final qui té estructura de la sessió és el DJ, clar, no? I moltes vegades et demana una cançó que no encaixa gaire amb la línia que tens pensada, no?
1: Clar, correcte. Jo fic sessions dels 80-90 i m'han demanat una cançó que no té res a veure, i no pot ser.
0: Ja.
1: Això no, és impossible.
0: I volta a Jordi per fer la gràcia, no? I dius, no.
1: És que al final no fas la teva sessió, fas la sessió d'aquella persona. Clar. Llavors, no té sentit. I a mi m'encomanen fer aquest treball, jo faré el que pugui, el que sé, el que sé que tinc que fer.
0: Vinga, per saber una mica cap a on anirà, estils, bueno, ja ho has dit, pop rock, pop, música de totes les dècades,
1: sí.
0: Sabràs amb quina començaràs?
1: Una mica de batucada. Una mica de tambor, de batucada, de samba, una mica de... Sí, i a partir d'aquí anirem fent, però sí. Mira que això m'ha costat molt. Ostres, per on començo, no? Hòstia, perquè n'hi ha tantes, que és el millor.
0: Quin seria el punt de partida, allò que diguis, a partir d'aquí ja enganxes?
1: Sí, no? He tingut diverses, però digo, saps què? Una mica de bombo, de batucada, per començar i arrencamos.
0: Com ho fas per aconseguir connectar amb el públic?
1: Pues ja dic, tens que llegir la ment del públic i a partir d'aquí, segons jo tinc una estructura de música ja concretada, que anirà aquesta sessió, vas fent.
0: Bombus, no sé si aquesta seria una...
1: No, exactament. No, exactament, no, no crec que sigui una cançó per començar.
0: No seria una cançó per començar.
1: No, per mi no.
0: No.
1: No.
0: Seria allò de entremig.
1: Sí, entremig. Saps una cançó d'aquesta batucada que per la festa major que van tocar
0: sí.
1: No, algo així.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquesta la deia.
0: I saps en quina s'acaba o no?
1: No,
0: això no. Ja és molt demanal, no?
1: Això ja quan va passar la sessió sempre, ostres, ara què, no? I mai saps. Uh-huh. Mai saps. Seria impossible. Si sapigués és perquè estaria concretament la sessió estructurada i seguint una pauta. No, això no pot ser. És impossible.
0: A quina hora començaràs, Juan?
1: 11.
0: A les 11. A on estaràs?
1: A la plaça Vendre.
0: A la plaça Vendre, a partir de les 11. La teva sessió ja preparada, amb una mica de coca.
1: Bueno, sí.
0: O estàs de servei?
1: A veure. Aquesta nit...
0: I una mica de cava.
1: Clar, no, això per superestar, per brindar segur.
0: Val, una mica de cava.
1: Home, això segur, això segur. I molta festa i molta alegria i que vagi bé la nit i que la gent estigui contenta.

0: Avui ens posem ja en mode de celebració perquè falten poques hores per a una de les nits més màgiques i esperades de l'any. Demà 23 de juny el nostre municipi es volcarà de nou a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Tindrem la flama del Canigó, el tradicional sopar de Carmanyola a la plaça de Vendre, l'encesa de la foguera i la música de DJ Juan Ra. Anem a repassar tot plegat amb el tècnic de festes de l'Ajuntament, en Carles Ligos. Bon dia, Carles.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com van aquestes hores prèvies?
1: Bé, aquestes hores prèvies, ara ja quasi bé tot a punt.
0: Ja compta ja, enrere, no? Una
1: ja
0: mica,
1: heu pogut entrevistar en Juan Ra, ja us he explicat quines sessions prepararà. I nosaltres, doncs res, compta enrere, esperant a que l'espai dels trastos es vagi omplint per poder fer una bona foguera. I bé, una miqueta de cara a la feina.
0: De cara a la feina. Un dels moments més emotius de la tarda de demà serà l'arribada de la flama del Canigó a Can d'Oro, sembla, no? Ja és un acte molt simbòlic que compta amb el grup de muntanya i els gegants. És un bon tret de sortida, no?
1: Sí, és un tret de sortida que ja fa anys que estem fent. És un acte que d'origen organitza el GMA amb col·laboració, per descomptat, d'Òmnium i la colla geganters i grallers d'Argentona, que els acompanyen des de la plaça Nova un cop arriba. Arriben allà a la plaça Nova a les 6 de la tarda i van pujant ja en marxa, ja no tant de carrera com han baixat des del Canigó, pobres, sinó ja de manera més pausada fins a Can d'Oro, on Òmnium farà el parlament i de l'escrit oficial de la flama del Canigó i es fa entrega a la vila d'aquesta flama i s'encén el paveter perquè encapçali aquesta flameta que serà la que donarà el tret de sortida de la foguera.
0: Un tret de sortida d'un programa que no sé si hi ha cap novetat enguany.
1: No, bueno, la novetat tenim cap... bueno, sí, aquest any tenim DJ Juan Ra... però és un acte que realment, a banda de poder buscar variacions a nivell artístic, tota l'escaleta ve a ser la mateixa. Sí que d'uns anys enrere, cap a l'any passat ja ho vam canviar, en vez de fer l'arribada del Canigó després del muntatge de la foguera, doncs ja ho fem al revés. Rebem la flama i després, entre totes les persones que puguin assistir a l'espai, doncs es munta aquesta foguera de Sant Joan per donar-li aquest aire més popular.
0: De fet, és una festa que tampoc no li calen gaire.
1: És una festa que funciona tal com la tenim. Tampoc tenim necessitat de fer-la créixer més gran. Funciona. És una festa de poble, pel poble i... amb totes les característiques.
0: És un format que permet celebrar la Revetlla al costat de casa.
1: A nivell familiar, a nivell d'amistats, és una nit per trobar-se i fer-ho això, al voltant de la plaça de Vendre, com a bon espai que és de trobada.
0: Serà demà quan hi haurà l'encesa de la foguera. Suposo que ja aquests dies aneu demanant a aquells veïns i veïnes.
1: Correcte, des de dijous vam deixar un espai preparat a Can d'Oro perquè la gent, aprofitant també el cap de setmana, pogués portar trastos. Sí que és veritat que ara per ara aquest espai dels trastos no està gaire ple. Esperem que la gent entre avui i demà s'engresqui i ens portin pues, des de mobles vells, sofàs, cadires, taules o el que sigui, calaixeres, palets per deixar en aquest espai i demà poder composar aquesta foguera i fer-la ben lluïda.
0: Tractes de fusta, eh?
1: Sobretot. Ha de ser fusta, eliminar qualsevol resta de plàstic que pugui haver-hi.
0: Perquè els apunts del curs passat...
1: No. Bé, la foguera serveix per cremar...
0: allò que no...
1: allò que no vols, i alhora també demanar desitjos. Per tant, tu amb un paperet i pots posar el que vulguis, eh? Pots posar... el que no vols que se t'hi quedi o,
0: exacte,
1: o tot el que vols que vingui.
0: Jo posaria els apunts de filosofia, no era gaire
1: filosòfic. Però sí, sí que es pot, sí que es pot.
0: Molt bé, molt bé. Fins quan tenim temps? Per
1: doncs res, fins demà a la tarda, fins demà a la tarda que comencem a muntar la foguera. Per tant, animem a tothom que, tot i aquesta onada de calor que ens ve avui, si tenen ganes de traslladar el trasto que vulguin cremar, ja sigui a nivell simbòlic o a nivell perquè necessiten fer lloc a casa, doncs que el portin allà a Can Doro, que els hi estarà esperant aquest espai.
0: Alguna consideració especial degut a les altes temperatures, una de calor,
1: bueno,
0: a veure, una mica també el risc d'incendis que pugui...
1: Altes temperatures... Per al que fa a la nostra festa, a l'espai emmarcat de Can Doro i Plaça de Vendre, no ens ha d'afectar més que altres cops, val? A nivell de riscos de foc. El que sí que hem de vetllar, sobretot a tot el que són veïnats de zona boscosa, si us plau, que la gent sigui conscient, perquè realment llançar un element pirotècnic o fer una petita foguera o fer una petita barbacoa amb aquest aire tan calent, que sí que fa airet però és calent, la vegetació seca, és un gran risc d'incendi. Per tant, és una nit que s'ha de vetllar. Per descomptat, tornem, eh? No en el centre del poble tenir la precaució que sempre s'ha de tenir quan es manipula pirotècnia o es fa foc, però sobretot a les zones properes, i recordem que hi ha la prohibició de fer foc o llançar pirotècnia a zones de menys de... sembla que són 500 metres, o va canviar 400, ara no me'n recordo, de zona boscosa, val? Per tant, és important tenir-ho en compte.
0: És una tarda on, tarda, vespre, nit, no?, que s'acostuma a tirar coets.
1: Coets, tota la pirotècnia aèria té un risc, sobretot si estem a prop d'aquesta zona. Per tant, bueno, tot el que són petards, petards per terra...
0: Ja és una habilitada per tirar els petards o no?
1: Bé, allà no tenim un espai concret, val? Però realment... el que sí que demanem i posem senyals que just a la zona d'on es fa el sopar popular i on es fa el ball, no es llencin coets. Val? Després, els altres espais i on la gent de manera tradicional va tirar petards acostumen a ser la plaça Nova, la plaça de l'Església, entorns de la foguera de Can Doro, però... sobretot sí que demanem que a l'espai on es fa el sopar popular i el ball, doncs allà sí que no es llencin coets o petards, eh?
0: Algun any, si no vaig errat, heu dit que pel sopar popular podeu arribar a reunir 500 persones.
1: Bé, és el volum total de cadires que hi tenim, val?
0: Vull dir, no és allò que feu càlculs allò a l'aire.
1: No, sinó potser,
0: tantes cadires, tantes persones.
1: És a dir... Nosaltres, com a organització, i això que quedi clar, perquè hem rebut algunes consultes, ja ho hem aclarit per l'Instagram, o si algú ha trucat a l'Ajuntament, és un sopar popular, en el qual no es reserva espai. Tothom es porta el sopar de casa, i sí. L'organització munta les taules a partir de 8:45, per tant, que no s'estressi la gent a arribar abans, perquè no hi hauran. Un cop es munten les taules, no obrim les gàbies de cadires fins les 9, que és l'hora que comença a sopar. I les gàbies de cadires, tothom s'agafa la seva cadira, val? Perquè s'assegui on te vulgui al voltant d'aquelles taules. Clar, nosaltres tenim demanades 500 cadires. Com a molt, algun any ha quedat 5 cadires amb una, ja. 10 amb una altra. Per tant, arrodonir l'alça, sí, 500. Números reals? Bueno, tot depèn de l'any. Quan hi ha hagut anys que ha caigut més en un cap de setmana o que s'ha pogut fer pont, doncs menys gent.
0: Ha baixat una mica, no?
1: Aquest any que fa pinta que la gent no marxarà gaire, doncs potser assolirem el topall. I això és el que hi ha, eh? Igualment, és un topall que hagi anat any rere any, no ha augmentat mai més d'aquestes xifres. I creiem que és el sostre que té aquest acte i que ja està bé, no, tampoc podem subministrar ni més espai, ja, ni més material, és el que tenim. Val?
0: Doncs serà a partir de les 9 a la plaça de Vendre.
1: Ah, exacte, a les 9 és quan es dona el tret de sortida al sopar popular.
0: I després l'encesa de la foguera, cap a 2:15.
1: Cap a 2:15, de la mà de les bruixes d'Argentona, que és un acte que realment, any rere any, es va consolidant, va guanyant en qualitat visual i artística, i bé, és un acte també molt maco, on es convida a tothom que vagi a cremar els seus desitjos o mal auguris, sí. Amb aquesta encesa de la foguera, primer les bruixes fan el seu ball, encenen la foguera i després endavant tothom.
0: Molt bé, molt bé. I després la música de Rebella amb DJ Juanra.
1: Correcte.
0: Per passar la nit a partir de les 11.
1: A partir de les 11 i comptem fins les 2:15 de música a la plaça.
0: Està nerviós, eh, un DJ Juanra.
1: Sí,
0: vol fer-ho molt bé.
1: Vol fer-ho molt, doncs. A les seves mans estem.
0: Alguna recomanació, algun consell per a aquells que vulguin gaudir amb aquesta foguera en la Rebella?
1: Sobretot en tema fogueres, d'acord que és la nit de llançar petards, però no llancem petards ni barrenos a dintre la foguera. Això us ho demano, si us plau, perquè això acostuma a passar.
0: No?
1: I que tots puguem conviure d'una nit màgica, en germanor i fent comunitat, que és la gràcia d'aquest sopar popular.
0: I passar-ho bé, fer la Rebella al costat de casa i a gaudir. Amb coca o sense?
1: Bé, tothom que porti la coca, ja sigui de crema, de fruita...
0: Jo poca.
1: No sóc...
0: Ets de dolç, tu?
1: No sóc excessivament de dolços, no.
0: Ets un tio dolç?
1: Potser ho porto per dintre i ja estic saturat. Que tampoc ho crec, però...
0: Doncs, Carles, no sé si vols afegir alguna cosa més sobre la Rebella.
1: Que tothom gaudeixi, que la gent no es posi nerviosa per l'espai, que segur que en trobaran, i que portin tants trastos vells i fustes com vulguin a l'espai de Can Doro.
0: Vinga, que seria ja una festa d'aquestes... de les últimes, potser, no?, que hi hauria abans de Festa Major.
1: Bé, a nivell festa-festa sí, recordem que tenim el Festival de l'Argila d'aquí dues setmanes, però entesos com a festa d'aquesta de caire popular, sí, estem parlant de la prèvia a la Festa Major.
0: Vinga, doncs queda dit. Que vagi molt bé, bona Rebella de Sant Joan.
1: Igualment, moltes gràcies. Vinga, maco.

0: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Xarxa, compra i descobreix. Catalunya!
2: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
3: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
4: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
5: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
6: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
5: Diputació de Barcelona.

Baila Morena, la versió de Sergio Dalma a través de Ritorno a Via Dalma. 3 minuts i les 11 del matí. Tanquem amb la música de l'Àuria Frank, amb aquesta que es diu És meravellós. De seguida connectem amb les notícies del 3cat Info i obrim nova hora parlant amb el grup Terra Bastall.

0: Dimiteix Keir Starmer davant la creixent pressió del seu propi partit, el Partit Laborista. L'encara primer ministre britànic continuarà al poder fins que tingui substitut. Starmer va arribar al poder el 2024 i va liderar el primer govern laborista en 14 anys. La seva dimissió coincideix amb el desè aniversari del referèndum del Brexit. El Consell General del Poder Judicial situa a un pas de l'expedient el jutge Peinado per haver insinuat que els escortes de Begoña Gómez li podrien facilitar fugir de la justícia. Peinado ha citat per dimecres a la tarda la parella de Pedro Sánchez perquè lliuri el passaport. El candidat d'extrema dreta, Belardo de las Priella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en la segona volta. 250.000 vots l'han separat del senador d'Esquerres, Iván Cepeda, que vol impugnar una part de les meses electorals. Avui, la primera onada de calor de l'estiu arribarà als seus valors màxims, tot i que es mantindrà encara alguns dies més. A les portes de la celebració de la Revetlla de Sant Joan, més de 300 municipis d'arreu del país es troben en risc molt alt d'incendi. Segueixen els desnonaments al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. Després dels 3 casos de divendres, avui se n'executen 4 més, tots amb menors implicats. Els afectats denuncien que no tenen alternativa habitacional. La terapeuta familiar i les dues filles d'Isaac Andic estan entre els primers testimonis citats la setmana que ve per la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango. El fill de la víctima, Jonathan Andic, està investigat per un delicte d'homicidi i en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La policia local de Platja d'Aro, el Baix Empordà, detecta grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona que roben els supermercats del municipi. Són lladres multireincidents que sovint actuen sota demanda de determinats productes. I torna l'emblemàtica sèrie Spitting Image, una producció bàsicament de sàtira política nascuda fa més de 40 anys a la Gran Bretanya i protagonitzada per titelles de personatges populars. Entre les estrelles a les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de The Bear i la tercera de La Casa del Dragón.
1: Esports.
2: La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana amb la disputa del tercer partit entre el Barça i el València. De moment, la final està empatada a una victòria. La selecció espanyola de futbol se situa líder del seu grup al Mundial després de golejar l'Aràbia Saudita i de l'empat a 2 d'aquesta matinada de l'Uruguai amb Cap Verd, que ha donat la sorpresa una altra vegada. També ha jugat aquesta matinada Nova Zelanda 1, Egipte 3. I avui és el torn per l'Argentina, que jugarà el seu segon partit d'aquest Mundial davant Àustria. França més tard s'enfrontarà a l'Iraq.
0: I pel que fa al temps, les temperatures tocaran sostre avui. Moltes poblacions d'interior arribaran als 40 graus en el pic de l'onada de calor. Tarda variable al Pirineu i Prepirineu, nord de la Catalunya central, amb ruixats i alguna tempesta amb ventades.
1: 3CAT Info.
3: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: L'equip de Villes Catalanes d'Argentona, els Terrabastalls, aquest any s'estrenaven per primera vegada a la Lliga Federada, començant des de baix de tot, a la tercera divisió, i la jugada els hi ha sortit rodona. No només s'han adaptat a la competició, sinó que s'han proclamat campions de Lliga i han aconseguit l'ascens directe a segona divisió. Avui m'acompanyen en Santi Lladó, en Josep Giol i en Carles Pedrós, que són membres de l'equip de les Villes Catalanes d'Argentona, els Terrabastalls. Bon dia a tots tres, què tal?
1: Bon dia.
0: Enhorabona.
1: Gràcies.
0: Heu vingut aquí a fer patxoca amb el títol, les Villes. Què tal, com esteu?
2: Bé, gràcies.
1: Sí. Molt bé.
0: Va, vinga, per començar a conèixer-vos una miqueta, m'agradaria que expliquéssiu una mica com neix, no? Com neix els Terrabastalls, ja fa anys d'això?
2: Sí, farà uns 20 anys que s'organitzaven les primeres tirades de Villes Catalanes, que això ho feien els amics de Villes Argentona, en Joan Carbonell i el Joan Zamora, i les primeres tirades eren per Festa Major, que es feien a Can Barrau, i allà va ser els inicis. Van començar poquets i en mica el grup es va anar fent més gran, que ho jugàvem totes les partides que es feien aquí a Argentona, i a més també sortíem a fer algunes sortides, bueno, a altres pobles a competir.
0: Però això era més puntual, no?
2: Sí, era molt puntual, eh? Jugàvem poder un parell o tres de cops l'any.
1: Tornejos de Festa Major.
2: Sí, tornejos de Festa Major, i també algun company es va comprar algun joc de bitlles i també ho fèiem al pati d'algunes cases.
0: Per tant,
2: després d'esmorzar i coses així.
0: Comenceu, per tant, com a colla d'amics, veïns, no? A dir, va, anem a jugar això de les Villes Catalanes.
2: Sí, així va ser. I la veritat és que ens agradava, hi havia certa afició, i un company nostre, el Jesús García, farà un any i mig o dos, se li va ocórrer que ens havien de federar, que això ens agradava, veia potencial, i el vam seguir i una colla ens vam animar i vam muntar el grup Terrabastall i ens vam federar. L'any passat ens vam federar i vam començar la Lliga Federada i una altra lliga que es diu la Lliga Alternativa.
0: Ara arribarem aquí, també una mica l'entrevista serveix per posar-nos una mica al dia sobre les Villes Catalanes. Jo no n'estic gaire posat al dia, però no sé si la informació, doncs, o si ja la federació podria fer una mica més de rebombori, no? per també, doncs, fer una mica de promoció de l'esport. Arribarem aquí, però abans de fa 20 anys, allò de reunir-vos per Festa Major, sabíeu el que eren les Villes Catalanes o no?
2: En el meu cas no, va ser una sorpresa i agradable, perquè no, en aquell mateix moment no sabia ni què era un bitllot, ni una bitlla, ni com es jugava, ni com es puntuava, i va ser en aquell primera tirada de Festa Major, que dic 20 anys, poder fa 19, però fa una bona colla, i en aquí va ser on ho vam descobrir de la mà dels amics de les bitlles.
0: Uh-huh. Josep, tu sabies això?
3: No, jo tot plegat fa un any i mig que jugo.
0: Ah, un any i mig?
3: Sí.
0: Els últims fitxatges,
3: Sí, em van enganxar. I em va agradar i mira, des de llavors és que no paro tampoc.
1: La veritat és que en Josep, jo i algú més dels que som venim de la petanca.
0: De la petanca.
1: I té una mica de relació, tens la punteria, arribar-hi, una mica la ideologia és la mateixa, el que passa que aquí varia, el joc varia, clar.
3: Allà tires amb boles i aquí tires amb un bitllot.
0: Vale. Això es diu bitllot.
3: Bitllot. Sí.
0: Això es diu bitllot.
3: I això és la bitlla.
0: Val.
1: Que fa un pam, més o menys.
0: El bitllot fa un pam
1: i pesa gairebé un quilo. Val. Uns 800, entre 800 i un quilo.
0: La bola de petanca què pesa, més o menys?
1: Uns 700 grams.
0: 700 per tant, grams. Vas una mica allà mateix.
3: Sí,
0: eh?
3: sí quasi.
1: I després hem de plantar 6 bitlles com aquesta, que fan uns 60 o 80 centímetres, i de les 6 hem de tirar i n'hem de deixar un en peus.
0: Això vol dir fer bitlla.
1: Això vol dir fer bitlla. Si tires les 6 és fer llenya.
0: Fer llenya.
1: Perquè fas la pila, queda tota la pila a terra.
0: Clar, llavors fas llenya. Llavors, això té una puntuació?
1: Sí, cada bitlla val un punt, si fas llenya 6 punts,
0: sí.
1: I si en deixes una, com a premi et donen 10 punts.
0: 10 punts.
1: Sí, si en vez de ser 6, que seria un punt per bitlla, no, te'n donen 10.
0: Val. Llavors interessa fer bitlla.
1: Bitlla. Sí, quantes sí, més millor.
3: La gràcia és deixar-ne una de dreta, que caiguin totes i se'n quedi una.
0: Oh, però això ha de ser difícil, no?
3: És el que...
1: Sí.
3: No?
1: Sí, sí.
3: Aquí hi ha la gràcia.
1: No és
3: fàcil. D'estar de sort i que te'n quedi una.
0: És més sort que traça o,
3: no,
0: o manera de tirar el,
3: tot,
0: el bitllot?
3: Tot,
0: o no?
3: Tot plegat implica tot plegat. Tirar... amb una certa gràcia en un lloc determinat, llavors és com s'obren, és el més, més
2: la
3: fàcil.
2: La veritat és que com més tires, més sort tens.
3: Sí.
0: Com més tires, més sort tens.
1: Sí. Bueno, la pràctica, sí. No? Sí.
0: Ja.
1: Anar tirant, anar tirant.
0: Ja.
1: Sí, sí.
3: Busques una mica tirar a la dreta o segons cada un o a l'esquerra perquè s'obrin tal com tires tu el bitllot que t'arribi pla. És
0: les bitlles han de mantenir una distància entre elles...
1: Sí, sí, tenim una galga,
3: una ja plantilla,
1: feta, la plantilla, i les col·loquem i passem la plantilla aquesta, que hi ha una separació d'uns 3-4 dits entre bitlla i bitlla. Bé, i bueno,
3: que representa que el bitllot entre bitlla i bitlla no tindria de passar.
0: Val.
3: Un cop plantades, el bitllot així, que hi ha vegades que passa, perquè només que passi aquí dalt ja et passa.
1: Sí.
3: Diu, però la gràcia és aquesta.
0: Jo a vegades veig així gent que juga a petanca, no? Que tira la bola amb un cert estil, això ja denota hores i hores a,
1: sí,
0: agafar
1: sí,
0: defectes a tirar, perquè vosaltres teniu així estil de tirar, heu agafat alguna postura...
3: Cada un tira diferent.
0: Algú tira diferent,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí.
2: Hi ha dues maneres molt diferenciades de tirar, i és una que tirem recte, o sigui que agafem el bitllot pel coll i se'n va recte, i després una altra que és tirar a l'ample, l'agafes d'aquesta manera com
0: sí,
2: en pla, i aleshores la diferència és que una et surt i t'arriba molt perfilada, recta per dir-ho així, i si la tires plana t'arriba amb tot l'ample.
0: Val.
2: Avantatges i inconvenients, que si tires a tot o ample t'agafa més espai, més secció d'amplada, i dona la sensació que puguis tirar més quantitat de bitlles. I si tires recte, normal, per dir-ho d'aquesta manera, fas més punteria. I hi ha gent que combina les dues tirades depenent com et quedin les bitlles.
1: Si en tens dues dempeus i n'has de tirar una, clar, no pots tirar amb horitzontal.
0: A lo ample, has de tirar més en vertical.
1: També et diré que els que juguen sovint, a vegades en tenen una que és més fina, de diàmetre més petit. Sí, també per estalviar que no piqui la del costat.
0: Val, val. I ara em genera a mi la curiositat de dir, clar, ara esteu federats. Aquests canvis de pes o de mides... s'accepten dins de la federació?
1: Hi ha una reglamentació, però clar, la fusta representa que és viva, si és més humida o s'asseca més.
0: Val.
1: I no et diuen un pes exacte, marca sobre uns 800 grams.
2: Sí, entre 700, entre 700 i un quilo les bitlles
1: són admeses, sí.
2: Sí. La fusta, depèn del tipus de fusta, normalment és fusta d'alzina, que és la que aguanta més els cops, però hi ha gent que investiga amb bolongo, fustes més lleugeres, més pesades. Vull dir, s'està evolucionant constantment amb el tema. Fins i tot ara hi ha un tipus de material que no és fusta, que és el material que s'utilitza sempre, que és el nylon. És com un plàstic tornejat i que, bueno, té més resistència, poder el pes és més lleuger, i hi ha gent que li van bé.
1: Però et diré que genera crítiques, perquè clar, això és un joc tradicional, i
0: clar,
1: si ara et van amb
0: clar,
1: bitlles de nylon...
0: Clar.
1: Clar, ja no...
0: Ja perd l'essència una mica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: L'essència de la...
2: Bueno, hem dedicant al grup nostre a Terrabastall, hi ha gent que les utilitza i que els hi va molt bé.
3: Sí, jo hi tiro,
1: En Josep, un d'ells.
3: Però també tinc les de fusta per quan vaig a tornejos així.
1: Més tradicionals.
3: Tradicionals tenen un fusta.
0: Unes que serveixen per entrenar i l'altra per competir,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Val, perfecte.
2: L'important no són les bitlles en si, sinó el tirador,
0: El tirador.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: La dinàmica de joc com seria? L'equip ha d'estructurar quan sou a l'equip i una mica doncs, saber quantes tirades teniu cadascun d'ells, no?
2: Sí. Això depèn, hi ha tirades que normalment són 5 jugadors per equip. però per exemple a les, en els, a les partides federades són 4 jugadors, o sigui que depèn on estàs tirant, i també suposo que també va per demarcacions, no? Hi ha zones, a Tarragona poder es fa amb 5 o amb 4, i aquí a Barcelona es juga més amb 4 que amb 5, depèn, eh?
1: Sí, també cap a les Terres de l'Ebre les bitlles són més petites, però també juguem a dintre de la lliga, però juguen amb unes més petites.
3: I els millors també.
1: Això no ho han unificat perquè tradicionalment allà juga amb aquest tipus de bitlla més petita.
0: Val, però llavors això pot condicionar?
1: No, perquè no es barregen. Si ells fan la seva lliga amb aquestes bitlles i les zones de Barcelona o de Girona, fem servir aquestes.
0: Val. És a dir, no us ha tocat jugar amb unes bitlles de diferents mides.
3: Ahir sí, la final.
1: Sí, per exemple, el dissabte
3: sí,
1: vam estar a la final intercomarcal a Tarragona. Hi havia 10 pistes que jugaven amb aquestes bitlles, sí, i 4 o 5 pistes que jugaven amb les petites. Però clar, com que tu jugues a la teva pista, uh-huh, i competeixes amb l'altre que juga a la seva pista, tu mires de fer el millor, o sigui, no jugues un contra l'altre, tira un o tiro jo, no, tu tires a la teva pista i ella a la seva. I cadascú mira de puntuar el millor.
0: Uh-huh. Hi ha un àrbitre?
1: Sí, hi ha un àrbitre que, clar,
0: hi ha d'haver... Àrbitre per pista?
1: No, un en general, i tots anem a toc d'àrbit. Ai, perdona, a toc de pito. Sí, per seguretat també, perquè clar, a l'hora de plantar, no, que no hi hagi ningú que tiri. O...
0: Clar, per seguretat.
1: Sí, per seguretat, més que res.
2: Uh-huh. I el que comentaves, bueno, continuant el que preguntaves, la dinàmica de joc és... són tirades de nou. O sigui, hem de fer 9 tirades cada vegada, que uh-huh, cada tirada d'aquestes, cada una d'aquestes 9 tires 3 bitllots. I això es repeteix, nosaltres ho repetim 3 vegades al mateix jugador i després canviem de jugador. Fins, o sigui, tens una tirada de, tens 3 tirades, descanses, tens 3 tirades, descanses i tens 3 tirades i ja s'acaba la partida.
0: Això per jugador.
2: Sí, per i cada un dels jugadors.
1: I el màxim de puntuació, clar, cada tirada pots fer 10,
2: és el màxim.
1: Clar, serien 90 la partida. I en Giol és un dels que fa els 90. Sí, que costa molt, eh? Has de tirar bé, has de tenir sort, i costa molt, i molta pràctica.
3: I sort i pràctica. Sí, sí. I en poc temps que jugat a la petanca, jo veig que influeix molt.
1: Sí, sí.
3: A la petanca feia de tirador i ja tens una mica més...
0: Ja tens una mica la...
1: Sí, la distància també, perquè has de mirar de picar a sobre.
3: I allò que han dit de tirar a la dreta o a l'esquerra, normalment...
1: Si no, fas per aquí.
3: Els de la petanca estem més acostumats a buscar. I per això ja et dic que hi ha vegades jo tiro a la dreta i a vegades tiro a l'esquerra, segons com el dia com et surt el bitllot.
0: Ja.
3: I llavors tires...
2: O sigui, que és com tot, hi ha gent bona, hi ha tiradors bons, com el Josep Giol, que farà un any i mig o dos que tira amb nosaltres, que ja ve amb una certa experiència.
3: I porto 5 de 90.
2: I em porta 5 de 90.
1: 5 de 90.
2: Jo porto 20 anys poder jugant, mm-hmm, i només em porto un.
0: Una.
2: Val? I per aquí hi ha algú que no en té cap.
1: Però bueno, em porto 5 o 6 també jugant.
2: Sí,
1: i no em porto
2: poc. Sí, o sigui que no són...
1: És complicat. M'he quedat a 86. Estic allà a tocar.
0: Estàs allà tocant a l'èxit, no? Però vaja, vull dir, la fortuna també, no? La sort també té un paper...
2: No, jo no crec que es pugui parlar de sort. A veure, hi ha moments determinats que sí que hi ha, que tens sort, però és el que dic, com més tires, com més entrenes, com més jugues, com més t'hi fixes, més sort tens.
0: Sí.
2: Clar, perquè ho fas millor.
0: Sí, però a vegades també, no sé si ho heu notat, algú que potser dius, mira, poder per la manera de tirar no en sap gaire, no?
3: Sí.
0: I resulta que
3: te les tira totes i fa 10.
0: I això ja fa molta ràbia, perquè tu estàs allà amb un estil de tirada i no sé què, i aquell dia poder no tens tanta...
3: També
1: se'n dona, eh?
3: Els que tiren, diguéssim, més per terra, que la tiren un metro i mig davant, rossegant, i els altres que tirem més a sobre. Per això dius, hòstia, com pot ser que jo tanta feina per tirar a sobre i no toco, i aquest la tira un metro i mig allà i fa els 10 de cop, vull dir, quedes... Però vaja, cada un té el seu sistema.
0: Sí. Bueno, jo crec que, mira, de l'entrevista arribem a la conclusió, com diu en Josep, si volem iniciar-se amb les bitlles, començar per la petanca, i
3: no,
0: així
3: no,
0: podria
3: haver... No cal. No, que és un avantatge venint de la petanca, sí. Jo sí que ho veig, des del primer dia que ho vaig dir, dic, home, tenim una mica d'avantatge.
1: A mi m'agradaria remarcar que hem sigut la sorpresa a la divisió, a la tercera divisió, perquè, clar, començar i guanyar és... pocs equips ho fan. I després dic que som 20 jugadors, ho componem 20, i no tenim un equip que diu, jugaran aquests només. O sigui que avui tu no pots anar-hi o no hi pots anar-hi tu, i la gent va rodant i tots estem complint.
0: Per què Terrabastall?
2: Bé, vam començar amb un altre nom, on va ser una mica... Bueno, no val la pena recordar-ho, però sí que vam anar a un poble del Montseny a jugar i una senyora de molt gran, de fusta i ferro, ens va comentar, ai, però mira que sou bona gent i macos, però amb aquest nom no. I la veritat és que ens vam donar compte que potser sí, que havíem de canviar el nom.
0: No era gaire comercial, no?
1: Una mica escatològic, eh?
2: Sí, una mica escatològic. I aleshores, pues, ens ho vam repensar i el vam fer cas, i bé, va haver-hi una pluja d'idees i al final Terrabastall va ser el nom escollit. I és Terrabastall del Pla dels Matxos. El Pla dels Matxos, bueno, tots sabeu on és, buscàvem algun punt, alguna referència que ens fes referència també al poble d'Argentona, no? I vam pensar, pues mira, el Pla dels Matxos, que fa molt per nosaltres. Vinga.
0: I ara en Carles parlava una mica de l'organització, no? Sou 20 jugadors, tots homes, o hi han...
1: Bueno, estem oberts a dones. Sí, sí. Algunes s'ha interessat,
0: però... Vull dir que podria
1: però...
0: ser equip mixta, per exemple.
1: Sí, sí,
0: no,
1: o sigui,
0: no? Vull dir que no,
1: l'avantatge d'aquest joc és que ho componen 5, però poden jugar tranquil·lament una dona, algun infantil, es pot jugar. Tenen les seves mides de tirar, però es pot jugar conjuntament, no hi ha cap problema.
0: Sí. I com us organitzeu per les, pels partits o partides que hi ha?
2: Bé, tenim un rànquing del mateix club, de Terrabastall, on hi ha posicionats dels millors... Bueno,
1: sobre els entrenaments,
2: sobre els
1: agafem
2: entrenaments,
1: totes les dades
2: sí,
1: i fem una classificació.
2: Fem una classificació, aleshores, no sempre és així, però mirem sí. de que vagin els millors tiradors. Hi ha vegades que ho fem setmanalment, eh? Els millors tiradors d'aquesta setmana són els que van a competir.
0: Val.
2: Aleshores també hi ha la possibilitat de que vagi algun reserva, juguen els quatre millors, i després si algú o no s'hi veu en cor o té molt mala puntuació, pues a la segona partida els canviem. Però sempre no és una cosa obligatòria, sinó mira, avui no em ve de gust tirar tu. Però, o tinc un compromís, prefereixo que vagis tu.
1: Primer de tot demanem la disponibilitat de cadascú, perquè bueno, tothom té vida social, jo tinc un aniversari, jo tinc una festa, i sobre la disponibilitat després fem l'equip també.
2: Sí, que a vegades costa de fer-los, eh? També hi ha èpoques de l'any que dius, ostres, necessitem un equip per anar a competir i la feina tenim perquè ens en falta un, eh?
1: D'anar estirant
2: i... Sí.
0: Us preguntaré per la competició, però ara feia una estona explicàvem una mica la història, no? Neix d'una colla d'amics, de veïns, fa 19-20 anys, per crear aquest equip. I ara deien, o fa una estona en Santi deia algú, per què no us federeu, no? Per què heu decidit finalment federar-vos?
1: Jo suposo que hi ha hagut un àmbit també competitiu, una ambició, i bueno, els més competitius, ostres, per què no donem el pas ja?
0: I què comporta? Què vol dir federar-vos?
2: Bé, vol dir compromís.
1: Compromís, sobretot.
2: Compromís, sí. I la possibilitat de competir, de poder-te comparar amb altres. Vull dir, també som gent competitiva, no? Hi ha gent dintre del grup que és molt competitiva i tenia ganes d'això, de mirar-se o de competir amb els millors i poder-nos comparar. I la veritat és que en el nivell on estem ara ens ha anat bé, o ens ha anat força bé, però el repte que tenim ara cada vegada és més complicat perquè hi ha gent molt bona tirant. Bueno, i això s'ha vist aquest cap de setmana, sí. També tenim uns companys que hi van anar a tirar a Collsospina i la veritat és que el nivell era molt alt, era molt alt. Fent-ho bé, dius, ostres, no arribem, no? Bueno, és una motivació, a veure aquest any com ens va a segona.
1: Home, cal dir que el dissabte a Tarragona, les finals aquestes que parlàvem, hi havia 20 pistes per 5 jugadors, són uns 100 tiradors, I aquí en Josep va quedar entre els 10 primers, o sigui que també és tot meritori. O sigui que va haver que fer la final pels 10 i bueno, malauradament no va entrar en els 3 primers, però va quedar entre els 10.
0: Què consistia aquesta intercomarcal a Tarragona?
1: Sí, persones es van fent unes lligues. Vale. O sigui, a més de la federada, juguem una altra lliga, que és l'alternativa. Ai, perdona, la Lliga d'Argentona, és que també és una altra. Fem tres lligues, la federada, l'alternativa i la Lliga d'Argentona, que la componen uns 17 equips. Uh-huh. I els tres millors equips van a la final a Tarragona. Clar, i aquí hi havia de diverses lligues, les del Garraf, les de les Terres de l'Ebre, fins a quatre zones. I ahir, el dissabte, fèiem la final, amb els tres millors equips de cada una.
0: Uh-huh. I com va quedar?
1: Entre el 4 i el 10, sí. No ens ho han dit, ens en donaran
0: el resultat.
1: Sí, ens han d'enviar els resultats. Sí.
2: S'ha de dir que era la tirada de jugadors individuals, eh?
1: Sí.
2: Ara, el 28, hi ha la tirada per equips.
1: Per equips.
2: A Terres, on és?
1: Al Delta de l'Ebre. Dia 28 anem al Delta de l'Ebre.
0: Sí. Que bé que us ho passeu, eh?
1: Bueno, és un altre de les avantatges d'estar una mica més compromès, no? Sí. Perquè si no, si estàs per aquí a casa d'un o a casa de l'altre, clar, tot això no ho coneixes.
0: Clar, clar, el fet de tenir aquest compromís no pots dir, mira, aquest cap de setmana no vaig a competir, no? Vull dir, ja...
1: Sí, sí, és una responsabilitat.
0: Aquest hàbit, no?
3: Quan s'arriben a les finals tens que anar-hi tot l'any treballant per anar guanyant,
0: no, la final, i acabes, sí, a la final l'has de guanyar.
2: Se't fa agradable, perquè...
3: Sí, guanyar és molt difícil.
2: Sí, sí. No, i si surten bé les coses ja és agradable, però i fins i tot quan no et van molt bé en resultats, les experiències són molt bones, perquè et surts un grup cohesionat, coneixes altres equips que a la vegada també et conviden per les seves competicions. Vull dir, és molt interessant.
3: No, i el dia que passes tots junts, allò ja no t'ho treu ningú, de la competició queda a part.
1: Un dia vam anar a jugar un torneig a Vic i veure la plaça de Vic plena de pistes, o sigui, impressionant. A Osona hi ha molta falera
0: d'això, no?
1: Sí, sí.
0: Com ha anat la competició aquests mesos? No sé si ens podeu fer una radiografia de com funciona la tercera divisió, pels qui no la coneguin, quants equips hi competíeu i com era el format dels enfrontaments del cap de setmana.
1: Mira, la tercera divisió la componen 16 equips dividits en dos grups i nosaltres estàvem en el grup 2. I bueno, dir que des de les primeres partides ja ens vam anar col·locant primers. Ostres, tot va bé. Bueno, fins que hi havia un equip que té equip a primera, a segona i a tercera, i clar, aquests els teníem empatats, fins al dia que ens vam enfrontar amb ells. Ens vam enfrontar aquí a casa, i són dues partides la competició. Una la van guanyar ells i una la vam guanyar nosaltres.
2: Sí, però l'enfrontament més directe el vam fer a Granollers, a Corró.
1: Sí, més tard, sí.
2: No, abans.
1: O abans.
2: Perquè l'última partida la vam fer a casa i teníem que guanyar nosaltres també.
3: Una partida,
1: sí, no.
2: Una partida per
1: classificar-se. Sí, però jo dic que ells quan van venir a casa, sí, que podien haver desempatat, vam empatar, van guanyar una ells i una nosaltres.
2: Sí.
1: I vam continuar igual.
2: Sí, sí, sí.
1: Després va haver-hi aquest que els vam guanyar les dues i allà ja ens vam destacar, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, tot i així hem quedat a davant amb 50 punts i ells 49, o sigui que
0: mira,
1: a frec, eh?
0: Heu estat allà.
1: Sí, sí, i per punts nosaltres n'hem fet per punts, diguéssim, de bitlles tirades, no, perquè clar, compten partides guanyades 2 punts.
0: Uh-huh.
1: Sí, jo puc guanyar per menys que un altre dia, però em suma 2 punts igual.
0: Val.
1: Els punts generals, que diguéssim el gol a baraix, n'hem fet menys, n'hem fet 7.389.
0: Uh-huh.
1: I ells n'han fet 7.475. O sigui, per gol a baraix ells en tenen més, però bueno, per partits guanyats nosaltres.
0: Guanyen vosaltres. Sí. I això funciona, primer puja a categoria de manera directa, o com...
1: Sí, en puja un de cada
0: puja
1: grup,
0: un de cada grup,
1: de cada grup,
0: per tant dos pugen,
1: sí, pugen
0: dos grups,
1: i a segona igual hi ha dos grups, en baixen un de cada grup,
0: de cada. Mm. Ja seria l'últim, diguem.
1: Sí, l'últim.
0: Mm-hmm. Quin és el rival directe més, allò que us hagi costat més?
2: Bueno, aquesta,
1: amb aquest, el Colobrers, uns que són de Castellar del Vallès. Sí, aquests, sí, ha sigut un frec a frec. Sí, bueno, hi ha una anècdota que, clar, vulguis o no estàs pendent sempre del que fan els altres. I jo conec una noia que hi juga amb els colobrers i li dic, escolta'm, què heu fet? I bueno, amb un to despectiu em diu, escolta'm, que som els colobrers. Vam dir,
0: ojo.
1: I clar, perdona.
0: Sí, sí. La pròxima vegada farem una reverència, no? Sí, poder, sí. O...
1: No, però hi ha molt bon ambient, la veritat és que hi ha molt bon ambient entre tots.
2: Sí, bueno, hi ha les picabralles també entre equips, que no saps per què es creen i el poden portar algun problema, alguna tirada, com vam tenir aquí a Argentona, la tirada de l'última federada, no?
0: També entre... I a vosaltres no us ha passat mai alguna picabaralla?
2: No.
3: Som de molt bona fe nosaltres.
2: Sí, de moment no. Ara, això, com, clar, si tornes més competitiu, si vas pujant de categoria,
0: clar, cada millor... vegada...
2: El frec a frec, poder també, però bueno, no crec, jo almenys jugo per passar-ho bé,
3: disfrutar,
2: per disfrutar.
1: Sí, anem a passar-ho bé.
0: Si haguéssiu de triar una tirada clau, una partida allò concreta o una carambola decisiva de l'any...
2: Bueno, pues precisament jo crec que va ser la tirada contra els colobrers a Granollers. Bueno, sí, a Granollers.
1: Sí, perquè no s'ho esperaven, perquè van perdre les dues.
2: Sí.
1: I no s'ho esperaven.
3: Aquell dia vam jugar molt bé. Tots els que érem, estàvem tots molt tranquil·lets, a més estàvem tranquils i els teníem al costat i ells es anaven mirant i nosaltres... I ho deien, sembla que no us hi jugueu res. Dic, no, és que juguem el dematí i tenim que guanyar. Volem guanyar i prou.
1: Tenien més pressió ells que nosaltres.
3: Sí, i nosaltres anàvem... i ens va sortir tot molt rodó i vam disfrutar. És una de les partides dels dies que vam disfrutar més jugant, perquè estàvem tots els quatre que jugàvem ben tranquils. I això que era el dia decisiu,
1: el dia clau, sí.
0: Us ha sorprès el nivell de competició de la de tercera divisió? És a dir, hi ha gent molt bona, no? Però en general us pensàveu que trobar-vos amb equips com els que us heu enfrontat?
2: Bueno, jo diria que, a veure, el nivell és bastant similar, el que passa que sí que hi ha gent que a tercera s'inicia també, poder, hi ha gent que es queda una mica enrere en la puntuació, però veus que en mica es van desenganxant també, Vull dir, hi ha gent que evoluciona, que millora, que comença malament o que acaba a la meitat de les posicions. Vull dir, també te'n vas donant compte que hi ha una certa evolució. Ara, per això dic que ara a segona ja és una lliga més estable, sí. I aquí ningú, aquí patirem.
1: Però aquí. Ara jo tiro una mica enrere. Abans d'estar federats, clar, ens convidaven a festa major a Canet.
0: Sí.
1: Anàvem allà, hòstia, guanyàvem un pernil, tu. Hòstia, doncs arriba un moment que dius, tan dolents no devem ser.

0: de portar bé pels resultats que es veien.
1: Tenim la sort que estem jugant, que els hi hem d'agrair a l'hort del rector del centre, podem anar a entrenar gairebé quan vulguem, o sigui, tenim uns dies estipulats, que el dilluns al dematí, el dijous i el divendres, a tarda, i clar, ho tenim al mig del poble i és molt fàcil.
2: Bueno, de fet, som una secció del centre parroquial d'Argentona.
1: Ens han acollit com a secció.
2: Sí, sí, sí. Sí.
3: Com canvia ara la pel·lícula a segona divisió?
2: Bueno, és un misteri, però jo crec que serà durillo. Home, jo crec que, sí, que patirem i sí, hem de pensar, no hem de pensar estar dalt de tot, no, però si ens mantenim ja serà un bon què.
0: Amb les puntuacions que fem, no quedarem els últims.
2: Bueno, esperem.
1: Esperem.
3: Sí. Que no sé si...
0: Els últims no, home.
3: No, s'ha d'anar amb aquesta actitud. Exacte, allò, sí, anem a menjar-nos segona divisió. Suposo que la sorpresa vostra, tercera, també ha sigut aquesta, sí, de veure com ràpidament ja us posicionàveu,
1: sí, sí,
3: i suposo que també haureu, sí, d'esperar a veure com, yeah, quins equips i quin nivell de competició hi ha a segona, no?
2: Sí. També hi ha una altra lliga, que és l'alternativa, que també participem, que és una lliga, per dir-ho així, més oberta a tothom, que aquest any també n'hem participat, i també hem entrat dintre dels
1: 8 primers,
2: em sembla que en setè,
1: 8 primers que donaven accés a una copa,
2: a una copa que hem jugat, i el resultat no ha sigut d'allò, no hem guanyat ni molt menys, perquè el nivell també és molt alt, malgrat ser una lliga paral·lela a l'oficial, hi ha un nivell molt alt. Per què? Perquè hi ha gent que poder no està d'acord amb les bases de la federada i té aquesta que l'utilitzen per jugar, no? I per poder competir. I les bases són diferents. Aquí podem jugar, no tens per què ser quatre, pots començar amb dos jugadors i jugues, i la puntuació et val amb les reserves d'altres equips. Hi ha equips que venen amb 7 jugadors i tenen 3 reserves, i aleshores aquí fas un intercanvi per sorteig.
3: Val.
2: Sí. És una lliga...
1: Avui me'n falten 2, i si hi ha, sí, un equip que porta reserves, te'ls deixa. Puntues com a equip i aquests dos puntuen individualment per ells.
2: Sí.
3: Bé, això està aquí, bé, no? Perquè sí, jugues a l'equip, però també sumes, sí, sumes per,
2: sí,
3: tu, no?
2: I, okay, bueno, perquè aquí sembla, ho comento, perquè estem parlant d'una tercera divisió, d'una segona divisió oficial de la federació, que sembla que estiguem aquí tot el dia competint i pensant, no, que hi ha altres maneres de jugar, de competir, de conèixer gent i de voltar.
1: Sense tant de compromís.
2: Sense tant de compromís, sense tanta pressió, i que realment en aquesta lliga és on cohesiones, on realment fas més coneixement de gent, de territori, i bueno, la veritat és que no tot és competir. No,
3: ja. Però sí que pengeu d'una federació de bitlles? O
2: sí,
3: hi ha una federació...
2: Sí, la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
3: Va.
2: És una federació, la Federació Catalana. Sí. I pengem d'ella, ja s'està federat amb una assegurança,
1: sí, sí,
2: i ara la Lliga Alternativa també penja
3: també
2: de la federació.
1: Sí.
2: Però ha sigut aquest any.
1: Aquest any.
2: Perquè l'any passat penjava de jocs tradicionals,
1: de la coordinadora intercomarcal.
2: Intercomarcal. Bueno, i per interessos o... ara pengem de la federació. Però bé, el sistema de joc i les normes continuen sent de l'alternativa.
1: Amb aquesta hi havien 20 equips a la Lliga, vam fer el setè, que ens va donar pas a la Copa, i a la Copa al final vam quedar 6 de 8, el 6è de 8, o sigui que molt bé també.
3: Déu-n'hi-do. El fet d'anar a segona us farà fer desplaçaments més llargs o...
2: Bueno, en principi el calendari no el tenim tancat, no ho sabem encara. Ara estem pendents. Ahir vaig tenir una reunió amb l'alternativa, que ja ens tenim més o menys el calendari tancat, i això sempre és un problema, el calendari, perquè a part de les tirades d'equips, hi ha les tirades individuals, hi ha les tirades de parella, i bueno, són moltes coses les que s'han de coordinar en el calendari. Hi ha moltes dates i a vegades et coincideix amb, no sé, amb ponts, i aquí tenim una certa dificultat a l'hora de tirar per trobar la gent que vingui, no? Però bueno, per això fem les reunions, que ahir en vam fer una, i per quadrar el calendari de l'alternativa.
3: Tot plegat també suposa un aparador molt, molt xulo, no? De cara als veïns i veïnes, que... Creieu que això pot motivar gent a cridar l'atenció a l'esport i, per què no, unir-se al grup i participar, sí, entrant

0: El
1: que fem és això,
0: no, al final també el que es vol és promocionar,
1: sí, és el que volem fer, el joc, no? Promocionem el joc també a la fira d'entitats, amb el centre parroquial també estem a la plaça Nova i bueno, tenim allà el joc de bitlles. Vull dir, fem coses també per promocionar. Tenim obert els dies d'entrenament, que és dilluns al matí, el
2: dijous i divendres,
1: tarda, que tothom que estigui interessat pot venir a provar-ho. I de fet ve gent a provar-ho. Que passa, bueno, poder per les circumstàncies o quan clar, hi ha un compromís, nosaltres com a entitat, com necessitem una aportació econòmica, que és petita, però bueno, això a vegades la gent li costa pel que sigui, no?
2: Però, bueno, clar, perquè econòmicament un joc de bitlles, el joc de 6 bitlles i 3 bitllots està sobre els 300 euros, 300-350 ja.
0: Déu-n'hi-do.
2: Clar.
1: El club en tenim que
2: dos en propietat i algun jugador que té el seu també.
1: Sí. Però que bueno, que estan a disposició del club també, eh?
0: Però bueno. Molt bé, doncs queda dit. No sé si voleu afegir alguna cosa més. No sé on posareu el trofeu aquest, qui se'l queda?
1: Bueno, jo crec que aquest trofeu ha d'anar a les estanteries del centre parroquial,
2: sí.
1: Però bueno, li hem de buscar un lloc. Bueno,
0: és el primer o no?
2: Sí.
1: Sí, sí. Bé, d'acord. Bueno, no, en tenim,
2: diferents
1: d'altres altres tornejos, però ja són tornejos d'això, de festa major, ja,
2: locals i així, locals, sí. Però sí. Clar, com a federat aquest,
0: però
2: sí.
0: Però que posi Federació Catalana de Bitlles. No,
1: és el primer, és el primer.
0: Aquest el guardareu, sí, sí, amb un record, sí, record especial, no?
2: Sí, sí.
0: Fareu alguna cosa per festa major? Hi ha tirada, no? Em sembla, per festa major?
2: Sí, hi ha tirada que l'organitza en Carbonell.
1: En Carbonell, vale. Pues sí,
2: sembla que és el dia 6 a la tarda, 6 d'agost a la tarda.
1: Si podem hi serem, evidentment que sí.
0: I convidem a tothom que participi també, no?
2: I tant, sí, sí.
1: Sí, sí, tothom que tingui interès o vulgui provar-ho, que vingui un dia d'entrenament, dilluns matí, dijous i divendres a la tarda, que vingui, que ens ho faci saber,
2: els deixarem provar
1: i que a veure si s'animen.
0: Que faci com en Josep, no? L'última adquisició, l'últim fitxatge.
2: L'últim fitxatge.
0: No?
1: Bueno, ell...
3: No, n'hi ha un altre que encara va venir.
1: Sí, hi ha l'Antoni Luque.
2: Antonio Luque també és patanquero.
1: També és patanquero i també és un dels nostres top 10,
2: sí, sí,
1: juntament
2: sí,
1: amb el Josep,
2: clar,
1: el Vico...
2: L'Antonio Luque, per exemple, té 82, em sembla.
3: 80,
2: i està molt bé.
1: 82, sí, sí. Sí.
3: I en Vico en té 83.
2: En Vico també, sí, havia sigut
3: patanquero. Que també ve de la patanca, i Manel Hidalgo també.
1: Manel Hidalgo,
2: tenim
1: varios, Jesús García...
2: Tenim varios patanqueros,
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí. Bueno, Jesús García no és patanquero, però també és
2: bueno, també,
1: el
2: també
1: hi ha bé, el Manel Hidalgo... L'Israel García, també és un top 100. Sí, sí. El Carles Pedrós, tots tenim bons tiradors dintre de l'equip.
3: Per això dic que les puntuacions que es fan entrenant, si les féssim jugant, estaríem a dalt de tot.
0: Bueno, poder la gràcia és que també competiu igual que entreneu, no? Que sí, al final, sí, us ho passeu bé i les coses surten, no?
3: Els entrenos són competitius, ja t'ho dic.
1: Sí, bueno, és tota una experiència, perquè competir te'n dones compte que no és tan senzill, allò vas a jugar a Vic i no saps per què no et surten les coses bé,
2: sí, dius,
1: sí, però si tirant faig una mitja de 75 i en aquí no arribo a 60, què està passant, no?
0: Suposo que també un aprèn a mesura que també aneu veient altres jugadors, no?
2: Vas veient com juguen, com tiren,
0: o mira què, no? Mira com tira.
2: Sí, sí, sí.
3: Sempre es veuen sistemes que dius, ostres, veus, pot ser perquè es posen de costat o no es posen, no?
1: Sí.
2: En vez de tirar al mig de la pista es posen en un racó
0: i fan així un efecte poder,
2: caiguin,
0: no?
2: De cantó, sí, sí.
3: Sí, sí, jo vaig veure un noi que tirava i li donava efecte així de costat, que vaig pensar, com ho pot fer-ho fent el bitllot així de costat, i el tirava
1: el Mario,
3: una... no sé com es deia, sí, però jo vaig quedar al·lucinat quan vaig veure el que feia el nano aquell.
0: Sabem quan començarà temporada, per exemple, o quan acostuma a començar això?
1: Al setembre, no?
2: Al setembre, sí, sí, sí.
0: Setembre ja?
1: Comença tot.
2: Setembre, bueno, gairebé les dues, la federada i l'alternativa.
0: I és cada cap de setmana això? O és allò, bueno, depenent de...
2: Sí, depenent, perquè ho van combinant. un o dos partits al mes.
1: I aquest any també em sembla que tenim gent que està interessat a tirar, a fer la lliga individual.
2: Hi ha un circuit individual
1: i de parelles.
2: I de parelles també.
1: I això també va omplint el calendari. O sigui, si tu apuntes a tot, no tens un cap de setmana lliure.
0: Déu-n'hi-do, tot un món això, eh?
2: Sí.
3: Et divorcies. Sí.
0: Has de saber equilibrar, no? Has de saber.
2: Per això et dic que demanem la disponibilitat abans de fer els equips.
1: Sí, complicat.
0: Doncs Santi, Josep, Carles, moltes gràcies per venir. Ha estat un plaer doncs, parlar amb vosaltres i conèixer una miqueta més a aquest esport, i enhorabona per l'èxit que heu aconseguit, i esperem que al setembre comenceu en tan bon peu com vam començar amb la tercera.
2: M'agradaria dir-vos que estem a xarxes socials, que ens podeu seguir a Instagram o a Facebook i veureu, bueno, les tirades que fem arreu.
0: I buscar-vos Terrabastall, no? A Instagram.
2: Sí, em sembla que és Terrabastall-Bitlles.
0: Bitlles, així de fàcil.
2: Sí.
0: Que vagi molt bé l'estiu, família.
3: Moltes gràcies.
0: Fins la propera. Gràcies.

0: acompanya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Xarxa, compra i descobreix
2: Catalunya!
3: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: Diputació de Barcelona.
8: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

És la música dels Doctor Prats, aquest encàrrec per al Tour de França, que dona el seu tret de sortida el 4 de juliol i que té com a banda sonora aquest tema, Energia. I amb Energia arribem a 10 minuts per les 12 i seguirem el ritme de Francesco Gavani, que des d'Itàlia ens proposa també un ritme bastant estiuenc.

És Summer Funk de Francesco Gabbani. Estem ja a l'estiu i cançons que ens ajuden a refrescar-nos és aquesta i que arriba de la mà de banda.

0: matí Tic-Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: I tancarem aquesta segona hora amb Bryan Adams, l'encarregat de donar el tret de sortida al Festival de Cap Roig. Aterrarà el 3 de juliol, on de ben segur es presentarà amb un format més íntim, cançons com Can't Stop This Thing We Start. De seguida connectem amb les notícies i tornem de seguida.

0: Són les 12. Dimiteix Keir Starmer davant la creixent pressió del seu propi partit, el Partit Laborista. L'encara primer ministre britànic continuarà al poder fins que tingui substitut. Starmer va arribar al poder el 2024 i va liderar el primer govern laborista en 14 anys. La seva dimissió coincideix amb el desè aniversari del referèndum del Brexit. El Consell General del Poder Judicial estudia si sanciona el jutge Peinado per haver insinuat que els escortes de Begoña Gómez li podrien haver facilitat fugir de la justícia. Peinado ha citat per dimecres a la tarda la parella de Pedro Sánchez perquè lliuri el passaport. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. En segona volta, 250.000 vots l'han separat del senador d'Esquerres, Iván Cepeda, que vol impugnar una part de les meses electorals. Aquesta setmana comencen a treballar els equips negociadors dels Estats Units i l'Iran per concretar un acord final. Les converses continuen a Suïssa, després que les dues parts hagin acordat un full de ruta. La situació al Líban, amb l'ocupació militar israeliana, serà un dels punts espinosos. I aquest matí han continuat els desallotjaments del bloc de la mina de Sant Adrià de Besòs, que ha de reallotjar els afectats per l'ensorrament del bloc Venus. Avui han estat 4 pisos, mentre que 2 dels desallotjats la setmana passada ja tornen a estar ocupats pels mateixos veïns que van fer fora. La terapeuta familiar i les dues filles d'Isaac han dit que estan entre els primers testimonis citats la setmana que ve per la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango. El fill de la víctima, Jonathan, han dit que està investigat per un delicte d'homicidi i en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Altafulla, el Tarragonès intensifica el control de la brossa aquest estiu. Coincidint amb la temporada turística, es planteja imposar multes de fins a 6.000 euros si detecta casos d'incivisme i amb aquest objectiu ha reforçat el servei de vigilància a les zones de més afluència. La policia local de Platja d'Aro al Baix Empordà detecta grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona que roben els supermercats del municipi. Són lladres multireincidents que sovint actuen sota demanda de determinats productes. La patronal de l'oci nocturn reclama que s'actuï de forma urgent contra els nous hàbits de diversió com els vesprejos o les festes amb discjòqueis i barres en restaurants, masies, equipaments esportius, entre d'altres. Ho considera competència deslleial i argumenta que no han de complir una normativa tan restrictiva.
1: Esports.
2: La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana amb la disputa del tercer partit entre el Barça i el València. De moment, la final està empatada a una victòria. La selecció espanyola de futbol se situa líder del seu grup al Mundial després de golejar l'Aràbia Saudita i de l'empat a 2 d'aquesta matinada de l'Uruguai amb Cap Verd, que ha donat la sorpresa una altra vegada. També ha jugat aquesta matinada Nova Zelanda 1, Egipte 3. I avui el torn és per l'Argentina, que jugarà el seu segon partit d'aquest Mundial davant Àustria i França s'enfrontarà a l'Iraq.
1: Trescat Info. Ràdio Argentona.
3: 104.6 FM.

0: L'estiu ja és aquí i amb ell arriben les ganes de trobar-nos, compartir, gaudir de la bona companyia a l'aire lliure. El pròxim dissabte 11 de juliol tenim una cita imprescindible al nostre municipi perquè el veïnat de les Ginesteres ha preparat una jornada plena d'activitats per viure una gran festa d'estiu. Per parlar-ne i conèixer tots els detalls, avui tenim amb nosaltres la Judit Ducat, és membre de l'organització. Judit, bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Amb ganes de que arribi el dia ja o no?
1: Home, sí, amb moltes ganes, perquè, com bé deies, és una ocasió per trobar-nos tots, els que ens coneixem, els que no, i sí, sí, moltes ganes de fer una mica de festa.
0: Amb vosaltres vam parlar ara fa un temps, perquè també sou un veïnat molt actiu, vau organitzar el passatge del terror. Què suposa per vosaltres organitzar una festa com aquesta, la d'estiu?
1: La d'estiu, doncs, mira, sempre estem molt satisfets de que les festes, la gent vingui, participi, s'ho passi bé, tant en el passatge del terror, que és un imprescindible cada any, com aquesta festa d'estiu, que malauradament cada any no pot ser, perquè a vegades hem tingut alguna que altra restricció amb el tema de l'ús de l'aigua, etcètera, etcètera, però quan pot venir i la podem organitzar, la veritat és que ens ve molt de gust. És una feina, però és una feina que al final és agraïda, i mentre veus a la gent que s'ho passa bé, pot venir i passem una bona estona, doncs això ja és el que al final et motiva i t'omple, no?, per organitzar aquest tipus d'esdeveniments.
0: Mm-hmm. Per què l'heu organitzat pel dia 11 de juliol?
1: Doncs mira, la data al final ve una mica... L'hem d'escollir en algun moment, perquè això no es comença a organitzar 2 setmanes abans, llavors amb temps a distància es busca una data que s'intenti no coincidir amb altres esdeveniments i intentem deduir que serà una data en què així la gent també podrà compaginar altres activitats amb aquesta. A vegades ja sabem que Argentona, sí, com a municipi, és un municipi molt cultural i a vegades podem arribar a coincidir. Però bé, com que és una festa que dura al llarg pràcticament de tot el dia, també es pot compaginar amb altres coses.
0: Mm-hmm. La festa veig que començarà ben d'hora, a les 11 del matí, amb uns tallers molt especials entorn al Canti. Què ens pots avançar d'aquesta activitat tan lligada a la nostra identitat local?
1: Bueno, la primera part potser és una mica més enfocada a famílies amb nens, també, perquè intentem que tots els públics doncs tinguin activitats, no? Llavors, en aquesta primera part sí que hi ha activitats al voltant del Canti i després sobre les 12 també hi ha una festa d'escuma. En aquesta activitat, com bé deia, doncs els nens, igual que els adults, però bueno, és més enfocada de cara als nens, perquè després la segona part de la festa, tot i que també sempre venen nens i s'ho passen superbé, doncs ja és un altre tipus d'enfoc i sempre volem abarcar perquè tothom tingui la seva estoneta de participació, no?, a la festa. No et puc avançar res més, sí que seran diverses activitats i que seran molt divertides, segur.
0: Mm-hmm. Quins consells doneu a les famílies que vulguin venir a remullar-se a la festa de l'escuma, per exemple?
1: Sobretot, tal com està el temps, protecció solar, hidratació. Nosaltres tindrem també el nostre bar amb begudes, perquè entenem que potser no tothom pot portar per venir pues, tota la beguda que voldria. Doncs no hi ha problema, nosaltres tindrem un servei de begudes molt normalet, però tindrem un servei de begudes disponible, però sí, sobretot protecció solar, una tovallola per quan surtin de l'escuma i si inclús volen roba de recanvi en aquell moment per si volen seguir disfrutant d'alguna activitat, si és que encara es pot disfrutar, que portin roba de recanvi sense cap tipus d'inconvenient. El que passa que entenem que amb la calor que farà potser ja aniran còmodes els nens amb el banyador i havent estat remullats una mica.
0: Per gaudir de les activitats de la festa de l'escuma o del bingo musical, s'ha de pagar alguna cosa? Té un cost, això?
1: No, l'apartat del matí, com bé dit, nosaltres tindrem el servei de begudes, de bar, i no es necessita cap tipus d'entrada ni s'ha de comprar cap tipus d'etiquet. Pel bingo musical, tampoc. L'únic que sí, que suposo que és ara on entrarem, serà en el sopar. El sopar sí que té un cost, simplement és el cost que té la festa.
0: Mm. Veig que per acompanyar, hi haurà el sopar popular amb una bona botifarrada amb pa amb tomàquet. El preu del menú és molt assequible, només 2 euros.
1: No, el preu de menú són 10
0: euros. Ah, no, 10 euros, sí, veig 10 euros.
1: També és molt assequible.
0: Ah, també, també, sí, sí, la veritat.
1: Perquè pots escollir, si vols, amb l'acompanyament, patates fregides o mongetes, tindràs la botifarra, el pa, et pots sucar amb tomàquet, si vols, el pa. I, a més, també t'inclou la beguda i el got, perquè nosaltres aquesta vegada posarem un got per tal també d'intentar millorar amb el tema del reciclatge, perquè després tota la tasca de les brosses a l'hora de la recollida, doncs, bueno, hem observat que és una mica laboriós, que tothom ha d'intentar llançar els contenidors corresponents, de vegades doncs no s'aconsegueix, llavors aquesta vegada aquest got cadascú se'l pot endur a casa perquè serà un got reciclable, com coneixem d'altres esdeveniments, segurament, i aquest got també entra dintre dels 10 euros. Per tant, serà el sopar amb la beguda i el got.
0: Mm-hmm. Vaja, com una jornada molt, molt apta per famílies, els que tenim menuts, que millor que una festa a l'escuma i a la tarda un bingo i ja quedar-te a sopar allà, així arribar a casa i dormir.
1: Sí, serà molt divertit, perquè l'escuma, a veure, i potser als adults ja ens agradaria també ficar-nos dintre l'escuma, però potser no ens dona, però després per això tenim el bingo musical, que serà una bona estona, jo crec que molt divertida, amb molta ballaruca, identificant les cançons, per qui no hagi fet un bingo musical, segur que s'ho passaria superbé a l'hora de fer-lo. I alguna sorpreseta.
0: Està molt de moda això del bingo musical, no?
1: Sí, jo crec que ara últimament sí, és que és un bingo que la dinàmica és la mateixa, el que passa que és molt divertida perquè pots estar doncs, cantant i ballant aquells temazos que potser, doncs, bueno, clar, amb un bingo només es canten els números, que no el desmereixem pas. Però bueno, és per donar-li una miqueta un plus.
0: Mm-hmm. Tot plegat, on s'ubicarà aquesta festa d'estiu?
1: Sí, aquesta festa està on sempre fem nosaltres allà a l'organització de Ginesteres, a carrer Ignasi Barraquer número 14, que és allà el local social. Nosaltres ho ubicarem al llarg de tot aquell terreny i que tenim allà i tindrem diferents zones de segons les activitats.
0: Mm-hmm. I és una festa pel veïnat o oberta a tothom?
1: Oberta a tothom. L'únic que demanem aquest any és molt important perquè estem intentant doncs, que no hi hagi malbaratament, sobretot de menjar, és que els tiquets del sopar, que és l'únic que nosaltres doncs, cobrem, doncs, que es puguin comprar anticipadament. Llavors, per qualsevol cosa, en els cartells que nosaltres pengem, de fet hi ha un número de contacte que és el meu, que si algú no pot acostar-se en els moments que estem venent els tiquets, no hi ha problema, contacteu amb nosaltres o contacteu, si no coneixeu a mi o no teniu el meu número, amb d'algun altre veí que pugui posar-se en contacte i llavors quedem i venem el tiquet. Mm-hmm. Els vendrem aproximadament fins al 4 de juliol, perquè hem de fer una previsió i perquè després no podem llançar aliments que no... Mm-hmm. No ens agrada gens.
0: Per tant, si no tenim tiquet, aquell dia no podem sopar.
1: Clar, el sopar, a veure, segurament hi haurà alguna cosa de més, però és que no podem comptar com que quantes racions més hi hauran. Mm-hmm. És impossible. És molt difícil de comptabilitzar. També entenem que és una època que hi ha molta gent que sí que ve, perquè ho disfruta molt, ja espera la festa d'estiu de les Ginesteres, però hi ha molta gent que és fora. Llavors és molt difícil fer una previsió i aquest any... ho hem tingut que fer així perquè d'aquesta manera podem fer-la.
0: Molt bé.
1: Però tot i així som molt accessibles. Sempre estem a xarxes socials, estem a l'Instagram, estem en el grup i també tenim els cartells penjats a les bústies i qui no coneix a un coneix a l'altre de l'urbanització i segur que si algú vol tiquet el tindrà.
0: Vinga, perfecte, doncs així de fàcil. 11 de juliol, recordo, festa d'estiu de les Ginesteres i suposo que per festa major fareu alguna cosa, per exemple?
1: Bueno, nosaltres fem aquesta festa, que no vol dir que sigui de festa major, i després m'he oblidat de dir una cosa, que un cop s'acabi el sopar també tenim ballaruca, tenim festa a la carta, de música a la carta, així que no s'acaba amb el sopar.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Música, allò... Escolta, posa'm la de...
1: Exacte.
0: La del Bisbal.
1: Exacte, i l'altre diu un altre... que no té que tenir cap tipus de sentit ni relació, però són... segurament temes que a tothom ens agradaran i així es fa una llista amb tota la gent que està disfrutant després del sopar.
0: Molt bé. Doncs Judit, queda dit que vagi molt bé aquesta festa a les Ginesteres. No sé si esteu treballant en altres festes després per començar el curs. Alguna altra que estigueu treballant?
1: Doncs, de fet, quan s'acabi aquesta ja ens posarem amb el que és el Halloween, que és el túnel del terror, que s'anyava el Halloween. Sí, perquè aquesta també és molt multitudinària i la veritat és que hi ha molta feina al túnel.
0: I s'ha de preparar en temps.
1: S'ha de preparar molt, molt de temps, sí, sí. Però sí, sempre estem en actiu. Ens donem un respir, però sempre estem amb alguna coseta o una altra, sempre estem treballant.
0: Jo dic que vagi molt bé la festa de l'estiu i l'estiu en general.
1: Moltes gràcies, igualment, i us esperem a tots.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Bon dia.

0: Avui tenim a l'estudi una d'aquelles persones que sense fer soroll fa gran la vida cultural de la nostra vila. Ell és en Joan Chaves, tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, un home que fa un mes va rebre un reconeixement molt especial. Parlem dels Premis Invisibles, un guardó que l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya li va entregar per la seva feina constant, el seu suport a les companyies joves i la seva aposta decidida per omplir els nostres carrers d'espectacles de qualitat. Avui volem conèixer millor la persona que hi ha darrere de l'organització de les nostres festes i del Festival Sense Portes per saber com és el seu dia a dia i com es cuina la cultura des de dins de l'Ajuntament. Joan, bon dia.
1: Bon dia.
0: I enhorabona per aquest premi.
1: Moltes gràcies.
0: Te l'esperaves?
1: Doncs no, la veritat no. Em va agafar per sorpresa. Sí, sí.
0: Després de tants anys treballant darrere de l'escenari, què se sent quan el focus es gira cap a tu i et reconeixen aquesta feina que sovint no es veu?
1: Doncs, per ser-te sincer, la veritat és que inicialment una sorpresa important. A més, m'ho van comunicar off the record als membres de la Junta de l'Associació de Teatre per Tots els Públics a la mostra d'Igualada. Estàvem a la llotja just al vespre després de sopar i em van cridar i em van demanar que em guardés un dia i perquè se m'havia escollit per donar el Premi Invisible. I la veritat és que al principi em vaig quedar una mica sorprès i parat, perquè naturalment el primer que penses és jo, a mi, per què, no? I després, naturalment, a mesura que van anar passant les primeres hores i després els dies i just el mateix dia de l'acte, doncs moltíssima il·lusió, la veritat, perquè implica el premi, per qui te'l dona i per tota la feina feta durant tot aquest temps a Argentona, i no només una feina feta, i això vull dir davant pel principi de tot, que és una feina compartida i col·laborativa amb companys i companyes, amb l'Ajuntament, amb serveis i que ja és un tarannà heredat una miqueta a la vila d'Argentona.
0: Mm-hmm. Per entendre qui hi ha al darrere, una mica explica'ns, no sé si ja coneixies aquest premi primer.
1: Sí, coneixia el premi. És un premi que crec que té 4 o 5 anys, és un premi relativament recent, que els companys i companyes de l'Associació de Teatre per Tots els Públics, per qui no conegui aquesta entitat, és una associació professional que aglutina totes les companyies professionals de Catalunya, de teatre per tots els públics i teatre familiar. Crec que són al voltant d'unes 80 companyies. Dic companyies perquè no són persones, altres associacions professionals, els seus socis són les persones, com per exemple l'Associació Professional del Circ, són 400 i pico, però són persones. Aquí són 80 companyies de teatre familiar. Això denota també la salut i la importància d'aquest sector a casa nostra. I la veritat és que el premi va ser... el lliurament de premis, l'acte, es va celebrar al Tarambana, que és un espai cultural que hi ha a Cardedeu, que aprofito per recomanar-lo perquè tenen una programació cultural de molta qualitat, i a part també és un espai gastronòmic on s'hi pot menjar molt bé, i va ser allà el lliurament de premis. El lliurament de premis aquest els donen les companyies, els professionals del sector, i per tant això també era un motiu més, doncs, per estar orgullós, no? Perquè l'objectiu, que també és molt romàntic i molt maco, d'aquest premi és visibilitzar totes aquelles persones, entitats que estan en el sector, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, i que cada dia treballen, doncs, per potenciar, per millorar, per fer veure, per visibilitzar, doncs, el teatre que es fa a casa nostra, aquí a Catalunya, durant tots aquests anys.
0: Qui hi ha al darrere del jurat per acabar de decidir qui...
1: Dintre del que és l'Associació de Teatre per Tots els Públics, hi ha una comissió que organitza aquest premi, que proposa de forma assembleària a la resta de companyies, doncs, que proposin diferents noms. pel que em van dir a mi, el meu nom ja havia sortit altres anys, però bueno, això es fa per consens, i mira, aquest any doncs va tocar la teva, naturalment, i molt agraït per aquest reconeixement, perquè bueno, naturalment doncs, a tothom li agrada que li reconeguin la feina, i si es pot fer ben feta, doncs millor.
0: Si et sembla, Joan, també vull anar un pas enrere, no?, i preguntar-te per què gestor o promotor cultural. Com vas arribar al món de la gestió i la promoció de, doncs, això, no?, cultural? Va ser una vocació primerenca o hi vas anar a parar una mica per l'atzar?
1: Doncs per l'atzar no, perquè va ser... El full de ruta estava marcat, almenys el tenia marcat des de sempre.
0: Vas dir allò de papa, mama, vull ser...
1: No, no tant aquí, no tant aquí, perquè naturalment, doncs, si tiro encara molt més enrere, doncs professionalment doncs, he estat a molts llocs quan era molt jove.
0: Tu què deies, que volia ser de gran?
1: Doncs no tenia molt clar què volia ser. De, bueno, sí que tenia clar quan ja anàvem caminant i anava veient cap a on em portava. Sempre he tingut una vocació de servei públic, ja des del moviment associatiu de Mataró, perquè jo sóc de Mataró, i volies anar aquí, ja va sortir. I ràpidament aquí és on vaig veure doncs, que tenia doncs, aquesta vocació de servei públic, i llavors doncs, en mica es van encaminant doncs, a nivell d'estudis i a nivell de l'origen de tot, sobretot és l'Arcàdia Cafè Cultural. Jo era soci treballador d'una cooperativa que vam crear un local que es deia Arcàdia Cafè Cultural, on això ja fa 20 anys, fa més de 20 anys, que va ser doncs, un petit oasis a Mataró on es va poder... on hi realitzaven concerts, exposicions, presentacions de llibres, de tot. Era una miqueta un espai cultural on pretenia donar una oportunitat doncs, a les propostes locals, i no només locals, perquè per allà van passar molts noms. Fins i tot, mira, recordo que l'Alba Serraute va fer el seu primer bolo sortint de l'aula de teatre a Mataró a l'Arcàdia, i també va haver-hi, bueno, molta gent va passar per allà, i arrel d'allà, doncs, professionalment, doncs, va començar a encaminar-se la meva vida cap al sector cultural. Després de la cooperativa no només fèiem activitats a dintre, sinó que vam començar a treballar fora i muntar projectes de, tant a nivell de gestió com de consultoria cultural, i a treballar en diferents ajuntaments realitzant projectes de gestió cultural, doncs, fins que la famosa crisi del 2008 ens va fer doncs, tancar una part de la cooperativa, la del cafè, també ens estàvem fent grans, els fills començaven a tenir presència i no podíem estar o dedicar-hi tant de temps, i doncs es van continuar amb la gestió cultural i treballant per projectes. Entremig doncs, vaig estar treballant per Diputació, per l'Ajuntament de Mataró...
0: La teva primera feina així sèria?
1: La meva primera feina sèria, ara te'n riuràs, eventual, doncs mira, bueno, jo vaig començar a treballar als 16 anys i treballar en el camp de l'hostaleria, naturalment, en un restaurant que es deia El Garó, que estava allà al costat de Casa Paco, no sé si coneix per Mataró,
0: sí.
1: Doncs vaig estar treballava els caps de setmana, seriosament, eh? Era naturalment, doncs, compaginava estudis amb la feina i doncs, després als estius anava treballant. Però també recordo que vaig estar treballant durant un parell d'estius a Caixa Laietana, on els estius feia oficines i treballava a les oficines. També vaig estar treballant al CLAP quan es va inaugurar el 2000, crec que va ser. Vaig estar treballant al CLAP i també vaig estar treballant al Cruïlla.
0: També dins del món cultural?
1: Dins del món cultural, al Cruïlla.
0: El primer seria el Cruïlla?
1: No, a l'Arcàdia.
0: La cooperativa.
1: Era un cafè cultural i ens dedicàvem a part d'un espai on realitzàvem activitat cultural, doncs també realitzàvem projectes fora del que és el cafè cultural. I allà vaig estar-hi 11 o 12 anys com a soci treballador, sí.
0: Per entendre una mica la figura, explica'ns quina és la tasca principal d'un promotor cultural.
1: Bueno, promoure. Jo no em considero un promotor, Jo em considero més aviat un gestor cultural.
0: Gestor cultural.
1: Sí, un gestor cultural.
0: I doncs com és el teu dia a dia?
1: Bueno, el meu dia a dia és molt intens. Naturalment, tot depèn dintre de la gestió cultural hi ha molts perfils i moltes vessants. Concretament, la figura d'un tècnic de cultura i festes en un municipi de 12.000 habitants, doncs és una figura molt transversal, on toques doncs, tots els papers de l'AUCA. Jo sempre ho dic, naturalment, hi ha la part de programar i escollir propostes artístiques, però naturalment hi ha tot un treball de comunitari, de reunions amb entitats, de preparar festes, que no és només programar, que t'implica doncs, molta dedicació i que, per altra banda, és molt enriquidora, i més en una comunitat com és Argentona, que és una comunitat de 12.000 persones, però que té tots uns antecedents i tota una història i una vinculació amb la cultura i la festa, que ho fan tot molt més fàcil i molt més ric. I una miqueta també la suma de tot plegat, la suma de la il·lusió, l'esforç diari, però hi ha també l'herència o el tarannà o la història que té, la vinculació que sempre ha tingut Argentona amb la cultura i la festa sempre ha sigut una bandera, i no només aquí, a l'entorn, sinó també quan surts a fora, veus doncs, que hi ha els ingredients ideals doncs, per poder treballar en tot l'àmbit de la cultura i la festa.
0: És diferent plantejar la proposta cultural en un municipi com el d'Argentona a una capital com Barcelona o Mataró?
1: Sí, naturalment. Sí, és molt diferent. Aquí l'element de la proximitat és un element que has de tenir en compte. Com a qualsevol projecte que tu tiris endavant, de l'àmbit que sigui gran o petit, l'entorn, el públic que t'adreces, el teu entorn, les entitats, el teixit que hi ha al teu costat, al teu voltant, doncs la tenen.
0: Per tant, els filtres són diferents, no?
1: Els ingredients són diferents, els filtres són els mateixos, tot també una miqueta de la teva filosofia i la teva manera d'entendre el món i la vida, i de la tasca que estiguis realitzant i del projecte que estiguis realitzant, però no comptar amb el teu entorn i no tenir en compte el teu entorn més immediat a l'hora de poder realitzar qualsevol projecte, doncs per mi ja és un error inicial. És una reinicial, sí.
0: Què diries que és el que més et satisfà del teu ofici, de la teva feina?
1: Fer feliç a la gent. Jo sempre defineixo la meva feina, ens dona l'oportunitat de crear il·lusió i fer feliç a la gent. I això és un continu. Naturalment, intentem que sigui sempre així. Com passa molt sovint, ens equivoquem i a vegades no és així. Però poder crear felicitat, muntar des de realitzar un espectacle o des de o una rua o col·laborar en una festa major, participar amb les entitats, fer reunions, l'intercanvi, la relació amb les persones, això és molt important. En una feina com la nostra, que és una feina on el contacte humà, on la passió, el sentiment hi ha de ser-hi, la il·lusió hi ha de ser-hi, perquè si no seria... Bueno, seria un altre tipus de feina que no va lligada naturalment a una feina on les persones és l'ingredient més important, però sobretot és fer feliç a la gent. Jo sempre poso d'exemple que la nostra feina és com l'equipar-ho a fer un dinar, organitzar un dinar o un àpat. Quan tu estàs a casa teva i organitzes o convides algú a casa teva, el teu objectiu és que aquesta gent surti, els teus convidats surtin...
0: Ser un bon anfitrió, no?
1: Ser un bon anfitrió, que surtin contents. Estàs pendent de tot, de que res no falli, de que els plats que fas surtin bé, que quan arribi la gent doncs, trobi un ambient agradable, que siguin benvinguts, que tinguin un bon aperitiu, que hi hagi un primer, un segon i un bon postre, i que després hi hagi un bon ambient relaxat o la gent doncs, pugui disfrutar d'aquesta experiència. Doncs quan organitzes un acte, més o menys passa el mateix. Ja et dic, que per altra banda, tu no el disfrutes de la mateixa manera.
0: Correcte.
1: Perquè estàs pendent de que els altres surtin, tinguin una bona experiència i surtin satisfets i siguin feliços. Doncs la nostra feina es podria resumir una miqueta així. Que és bastant semblant a la que també els hi passa als artistes, quan algú munta alguna cosa, no? Uh-huh. O quan tu fas un bon programa i la gent surt contenta. Doncs això és el millor que hi ha.
0: I el més feixuc?
1: El més feixuc?
0: Del dia a dia?
1: Home, hi hauria diverses coses, la veritat. És com tot. Obviar que la vida és flors i violes és enganyar-te a tu mateix. Sobretot, potser el més feixuc és... el que seria millor és que hi haguessin més estructures i més recursos públics en els serveis públics en general, no parlo d'aquí a Argentona, dic en general, per poder tirar endavant polítiques públiques de qualitat. Cada vegada més això és una realitat i ara ho veiem amb els mestres, amb tot el sector de l'educació, però ens passa amb la sanitat, doncs amb cultura, amb coses de seguretat, amb policia, o cada vegada els serveis públics que són bàsics per poder doncs, garantir uns mínims de qualitat en diferents aspectes, en educació, en sanitat, en cultura, doncs cada vegada es veuen més reduïts, la veritat.
0: Torno una mica a l'actualitat, aquest premi. Vas dir que aquest guardó és un reconeixement compartit amb tot l'equip de l'àrea de cultura i festes. Com és el treball en equip a l'Ajuntament per fer possible l'agenda cultural del poble?
1: T'haig de dir que és una de les coses més importants i que valoro més, que és el grup de treball que tenim a l'Ajuntament i concretament a la meva àrea. Naturalment, que tots posem el nostre granet de sorra, que aquest premi va ser nominal, però ràpidament, des del moment en què m'ho van notificar Igualada, la mostra, en el meu petit discurset o speech que vaig fer quan al moment del lliurament dels premis vaig posar en valor el que jo sempre se m'ha inculcat i la meva herència, no? Que és aquest treball cooperatiu, aquest treball col·laboratiu amb les persones. I per sort, doncs, disposo d'un equip de persones a tot l'Ajuntament, no només a l'àrea de cultura, també naturalment, perquè els projectes no es poden tirar endavant si no comptes i no treballes de forma cooperativa amb tots els serveis municipals, i tenim molts bons professionals a l'Ajuntament d'Argentona que fa possible que puguem realitzar projectes culturals a la Regió de Cultura i Festes de qualitat i que siguin valorats, o creiem nosaltres que són valorats, tant per al públic d'Argentona com també des de fora. Però l'equip humà és molt important i, naturalment, jo amb el meu company Carles Ligós, doncs, com tots sabeu, sempre ens veieu amunt i avall, m'hi entenc moltíssim, l'aprecio moltíssim, i sumem moltíssim. I parlo d'en Carles perquè és el que tinc més proper i amb el que sempre estem fent mano a mano. Però naturalment aquí els diferents regidors que he tingut des de que vaig incorporar-me a l'Ajuntament, Àngel Puig, Montse Cervantes i ara Quim Capdevila, que n'he tingut tres, doncs sense la seva il·lusió i les seves ganes de fer coses tampoc no seria possible. Però, i tot el personal de brigada, serveis territorials, vull dir, és que no voldria deixar ningú i en deixaria algú, però naturalment...
0: Cada dia, al final, és un àrea molt transversal.
1: Sí, és molt transversal.

0: Recordo, primer com a públic, a la primera edició, assegut aquí al terra, a la plaça de l'Església, a la plaça de missa, veient un espectacle amb el cul a terra veient-ho. I molt entusiasmat, perquè d'això ja et parlo de fa molts anys, perquè la primera edició del Festival Sense Portes, que és un projecte que l'Ajuntament ha adoptat, perquè inicialment estava organitzat pel col·lectiu Sense Portes, que és un col·lectiu d'artistes professionals de les arts de carrer, on estava encapçalat per la Claire, en Leandre, els Noche, i etcètera, etcètera, i molta més gent. Va començar el festival d'aquesta manera. Ells van tenir la gran visió de que era necessari, tenint en compte les característiques d'Argentona, els seus espais, els seus racons i els ingredients, i quan dic ingredients em refereixo a la gent, les entitats, tot, que era l'entorn ideal per poder tirar endavant una proposta com aquesta, que és una proposta, i sobretot les arts de carrer, és un exemple de projecte cultural que garanteix, és un accés a la cultura, perquè és molt democràtic, perquè tot és al carrer, la majoria dels espectacles són gratuïts i per tant oberts a tothom. I el primer record que tinguis aquí a plaça de l'Església. Després va haver-hi canvi de govern, es va deixar de fer el festival, es va tornar a reiniciar al cap d'uns quants anys, va estar liderat i organitzat pel col·lectiu Sense Portes, i ara crec que fa ja, no em voldria equivocar perquè, hòstia, això de fer-se gran, que els premis anys, també, els premis també, és allò que dius, m'estaré fent gran ja, em faré 50 aviat i vull dir no, Argentona en porto 15, per tant, la memòria també falla i no em voldria deixar noms, o dates o anys, però crec que ja des de l'Ajuntament fa 6 o 7 anys que l'organitzem nosaltres, el festival. I l'altre record que tinc del festival va ser el dia que malauradament, i dic malauradament perquè naturalment, jo sóc del parer de que tota l'administració ha d'anar de la mà del teixit associatiu, del sector, del tercer sector, de les entitats, i que els ha d'acompanyar amb el que faci falta en tots els àmbits. En el cas de la cultura i la festa, doncs encara igual o més, més perquè és el meu sector. Però recordo el dia que ens van comunicar els del col·lectiu Sense Portes que no podien, per diversos motius, continuar realitzant el festival, i que demanava doncs la possibilitat doncs de que fos l'Ajuntament que entomés i fes el guà. Naturalment doncs és que el com doncs ja, que et sorprèn, perquè és un projecte super atractiu, molt interessant, que agrada a tothom, que està ben rebut per tothom, però també organitzar un festival amb una mitjana d'unes 20-24 companyies cada edició, doncs és una feinada que no es fa d'un dia per l'altre, i s'ha de fer molt de temps, i que s'ha de compaginar amb la resta de projectes que es realitzen des de l'àrea de cultura i festes, que estem encantadíssims. A Argentona, no només pels vilatans, que espero que sigui així, però més enllà, com a poble, com a vila, doncs està considerada com una vila d'aquestes referents on es organitzen moltes coses, però no és d'ara, sinó que és des de fa molt de temps. Jo quan era ja molt més jove sempre tenia aquesta imatge, no? Perquè sempre ha sigut doncs un treballar en comunitats petites, i més amb les característiques d'Argentona és molt enriquidor, i això fa que en aquests 15 anys a mi m'hagin passat volant, perquè tu aixeques la mà i preguntes qui pot participar en un projecte i ràpidament se t'apunta la gent. Sempre hi ha gent disposada a participar i engrescar-se i aliar-la per poder fer coses. I això no té preu, la veritat. Però s'ha de cuidar molt.
1: Ja ho has anat apuntant una mica, però què tenen les arts de carrer que no tinguin les arts de sala?
0: Doncs les arts de carrer, m'agradaria comentar o puntualitzar que Catalunya sempre, podria fins i tot fer una mica d'explicació històrica, Catalunya sempre ha sigut un referent i un referent molt important dintre d'Espanya, naturalment fora d'Espanya, en les arts de carrer. Tenim companyies com han sigut Comedians a la Fura dels Baus, que han sigut referents tant aquí a nivell català, però també a nivell europeu, amb tot el que són les arts del carrer, i han sigut puntals. Ja des de l'època, des dels ajuntaments democràtics, les arts de carrer va ser una oportunitat per reivindicar, per donar a conèixer, per ofertar un,

0: seguit de propostes accessibles a tothom. Naturalment, la qualitat ha de ser sempre, i més des de l'àmbit públic, ha de premiar sempre la qualitat de les propostes que fem. I és el carrer el que té és que és un accés a la cultura per tothom. És la democratització de la cultura en el sentit més ampli. I per altra banda, el carrer de per si, per la cultura que tenim nosaltres, és un element superimportant. Només has de mirar el calendari festiu de Sant Ona. Des de la Festa Major de Sant Julià, que és la primera que tenim, Reis, bueno, Cavalcata de Reis, Sant Julià, Carnestoltes, la Diada de la Flor mateix, la Revetlla de Sant Joan, tot ho fem al carrer. Som una cultura on el carrer, la vida del carrer, és un element important, és un element de cohesió, el carrer és un element identitari, on hi passen coses. Per això és important que els carrers siguin nostres, que hi passin coses, que hi fem vida. Culturalment som persones de carrer. Per tant, poder realitzar espectacles, poder portar la cultura al carrer, és quelcom molt sa en tots els sentits.
1: Vull seguir avançant perquè també has tingut una mirada molt, molt atenta cap al públic infantil i familiar, i et volia preguntar per què és tan important cuidar la programació pels més menuts des de les institucions locals.
0: Bueno, perquè és el nostre futur, vull dir, hem de crear base, hem de crear nous públics. A Argentona, amb els Sense Portes, i no només amb els Sense Portes, amb molts altres projectes, però també ens passa a la sala, les companyies, quan venen, quan actuen, perceben, noten i agraeixen, a part de l'organització, la resposta del públic. Quan si ets jove, si ets petit, tens la possibilitat de poder accedir a una oferta cultural, a una oferta festiva de qualitat, amb valors, amb idees, amb principis, això fa créixer les persones, va creant tot un pòsit, crea uns hàbits i una manera d'entendre la vida, de concebre el carrer, de concebre la cultura, els equipaments, de crear una conducta, una manera de... La gent argentona sap com funcionen els espectacles de carrer. I això, tots aquests llenguatges implícits dintre d'un projecte o un espectacle, argentona, amb els anys, això és anys de picapedres. Jo sempre poso un bon exemple, la Garrinada. La Garrinada és una escola fantàstica per crear nous públics amb els nostres joves, perquè comencen organitzant activitats, i no només Garrinada, totes les entitats que organitzen coses, el fet d'organitzar coses al carrer, geganters, diables, tothom, xarxa, no? Això va creant un background, val? Va creant tot un pòsit que és molt important, que fa créixer les persones, que fa sensibles a les persones, i que en el fons fa que com a comunitat, com a societat argentona, doncs creixem i tots anem sumant, i això es nota, i quan la gent ve de fora i ve a Argentona, doncs tot això es percep. I quan tu vas a algun lloc, recentment, per exemple, que he anat a Fires, no? Aquí tenim la gran sort d'un programa que es diu Anem al Teatre, que és un programa que organitzem des de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb la Regidoria d'Educació aquí a Argentona i naturalment cultura, però que es fa a molts municipis de la província de Barcelona, que porta molts anys, crec que són ja 30 anys, que el principal objectiu que tenia era, doncs, que els alumnes de les escoles poguessin anar als espais escènics, a part de poder veure espectacles de qualitat, però també per crear aquests nous públics de cara al futur. Doncs una miqueta és el que Argentona porta fent durant molt de temps amb molts projectes i amb moltes coses.
1: Suposo que amb apostant per una programació de qualitat fem també que es desperti el pensament crític.
0: Sí, però jo t'haig de dir que, no? Naturalment, la programació de qualitat, que sempre intentem que hi sigui, a vegades ens podem equivocar, repeteixo, perquè ens equivoquem cada dia.
1: Que també podíem preguntar què és programació de qualitat, no?
0: Poder? Sí, clar, el de qualitat, sí, és un tema superinteressant que estaríem moltes hores, però també t'haig de dir que és molt més fàcil programar quan tens a darrere ja un context creat, és a dir, perquè ens entenguem, Imagina't que crees un públic, una localitat nova, una ciutat nova, vale? On el públic és nou, on no hi ha hagut cap tipus... És un públic que comença de zero.
1: Que està net.
0: Que està net.
1: De prejudicis.
0: En tots els sentits,
1: de...
0: Sí, en tots els sentits. Això pot ser bo, també. Mm-hmm. Però, per altra banda, és més difícil, perquè aquí a Argentona és més fàcil programar perquè saps que el públic ja està acostumat. Per tant... Més fàcil, entenem el que vull dir,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: que,
1: sí.
0: Que està més avasat a entendre...
1: Que ja hi ha un rodatge, ja hi ha un històric,
0: i
1: no?
0: Això, clar, que es comença des de petits. Es comença des de les entitats de lleure del poble organitzant segons quines activitats, o participant en la festa major creant determinades activitats, passant per tota la feina que fan els centres escolars, tot el moviment associatiu que hi ha a Argentona, que és superric, que naturalment té un problema, com passa tot el teixit associatiu del nostre país i de tot el món, no? Que cada vegada la gent és més individual i no vol participar en les entitats, però bueno, però tot això és quelcom que per sort Argentona es pot continuar fent, però s'ha de continuar cuidant, això és molt important.
1: Mira, ara t'escoltava i em passava pel cap bé, una opinió, un pensament, quan en el sentit de la cultura, no? Quan ho veig des dels meus ulls, poder no percebo la importància de tenir accés a aquestes propostes, però quan veig a la meva filla que va al teatre...
0: Jo és el que anava a dir, eh?
1: Ara... I, saps? I veig com raona, el que ha après i el missatge amb el que es queda, és quan dius, ostres...
0: Bueno, és la gràcia d'aquesta nostra feina.
1: T'explota com el cap, no?
0: Tot el que transmet, o a vegades és simplement un sentiment, eh? Un somriure. O el fet de no pensar en una cosa i pensar-la en una altra, o de distreure't, perquè la cultura també ha de servir com a entreteniment, però no només ha de ser entreteniment. I des dels serveis públics hem de garantir que no sigui només entreteniment, perquè entreteniment, avui en dia en tenim molt, però hem d'anar més enllà. Per tant, per això quan diem que des de l'administració pública hem de prioritzar, perquè són diners públics, hem de prioritzar propostes de qualitat, dintre de la qualitat també diem que no només ha de ser d'entreteniment.
1: Joan, per anar acabant, hi ha algun projecte o alguna espineta clavada, algun espectacle que hagis intentat portar a Argentona i que encara no s'hagi pogut fer realitat?
0: Ui, molts. Molts. Ens movem molt, eh? Argentona, anem a moltes fires, a molts llocs, hi ha mil propostes. Ara ja, en plan clau país, tenim un problema estructural en el sector cultural, que hi ha poc espais per programar i hi ha molta oferta. Hi ha moltes companyies, hi ha molts projectes, hi ha molts espectacles i falten espais, falten municipis, falten projectes, falten equipaments per poder mostrar la quantitat de talent creatiu que té el nostre país i que té Argentona. Argentona, aquests dies estem organitzant...
1: És a dir, podríem dir que hi ha més companyies que espais culturals per donar-li cabuda?
0: Sí, sí, absolutament. Hi ha una sobreoferta d'espectacles. També, naturalment, hi ha de tot, eh? Però hi ha molts espectacles de molta qualitat, hi ha molta producció i falta estructura i falta llocs on puguin veure's els espectacles. Falten recursos.
1: Com creus que ha canviat el públic d'Argentona des que vas començar a treballar al poble?
0: No ha canviat molt. Jo almenys, clar, 15 anys semblen molts anys, però si tu mires en perspectiva, 15 anys respecte que a Argentona els ajuntaments democràtics van entrar i es van començar a realitzar polítiques públiques de cultura i festes a Argentona, 15 anys no són res en comparació quan es va començar. I naturalment ens fem més grans i això es nota, però jo veig que sí que és veritat que el sentiment de comunitat, de socialitzar, és quelcom, però això és, passa en general, que cada vegada és més individual i no tan compartit i col·lectiu, i jo crec que és superimportant. Molts projectes que lideren diferents entitats, la gràcia i l'essència és aquesta, no? El compartir, el treballar en equip, i això fa que només puguis sumar i que el resultat en sigui positiu. Però no ha canviat molt, crec jo.
1: I després de rebre un premi com aquest, quins reptes de futur et planteges a nivell personal o professional?
0: Vaig dia a dia, no me'n plantejo. La meva manera de treballar, la meva intensitat, la intensitat d'aquest sector, d'aquesta feina, et fa difícil pensar en perspectiva. Actualment... la meva perspectiva és ara quan acabi aquesta entrevista continuar perfilant doncs, tots els projectes i les necessitats de Festa Major, de la temporada del Festival Sense Portes, naturalment doncs, ajudar amb tots els projectes que des de l'àrea portem i que lideren també els meus companys, com poden ser la Revetlla de Sant Joan, que la tenim a tocar, venim de la Diada, ara és Revetlla, però ja estem pensant no només a curt termini amb els projectes que venen ara a l'agost o després del Tombar Diada Nacional, amb Sense Portes temporada, sinó ja que hi ha diferents intensitats, doncs ja vas pensant en coses que ja són de cara al 2027, però anem bastant al dia a dia. Sí que ens organitzem i veiem, tenim una visió estratègica i planifiquem. Ara precisament s'està realitzant una eina molt important, un recurs molt important, que és el Pla d'Acció Cultural d'Argentona, que s'està treballant i que està liderant la nostra companya, la Eva, la gerent d'aquí del museu, i que s'estan fent diferents entrevistes i reunions per poder doncs, tenir una eina de planificació estratègica per ordenar, per posar sobre la taula tot això que estic comentant, tots aquests artistes, totes aquestes entitats, tots els espais racons que tenim a Argentona, per poder ordenar, per poder fer una fotografia, una diagnosi de tot el que tenim, per poder doncs, després doncs, marcar prioritats i poder treballar en perspectiva per prioritzar tot allò que anem fent. I això, treballar en perspectiva i planificació és molt important. Molt important també.
1: Dues més per acabar. Alguna anècdota divertida o emotiva que recordis en especial?
0: Uah! Hòstia, ara m'agafes a fora de joc, eh? Si ho hagués sabut abans...
1: M'ho haguessis preparat.
0: M'ho hagués preparat una miqueta més, ho hagués pensat. N'hi ha moltes...
1: O hi ha alguna situació que sempre hi penses, que dius, mira, és aquella situació... No sé, per ajudar-te.
0: Bueno, a veure... emotiva pel contrast. No em podré treure del cap a l'any de Festa Major en què la nostra companya Fàtima Gallamí doncs, va tenir un ensurt que per sort va acabar bé, però que era en plena Festa Major, dia 5 d'agost, i sort, gràcies a tota la infraestructura que teníem preparada amb els serveis d'emergència allà a l'espai de Festa Major que es va poder atendre, per això és important doncs, tenir uns bons recursos i una bona infraestructura perquè sempre poden passar coses. Això va ser un moment bastant colpidor i emocionant en el sentit de per l'ensurt del moment, però també la satisfacció de que se'n pogués en sortir, no? I va ser algo molt intens. Després, no ho sé, hauria de fer més memòria. Ara m'ha vingut aquest al cap i em sap greu quedar-me només amb aquest, perquè va ser una miqueta així estrany i tristoi, però hi ha hagut molts, sobretot relacions amb les relacions amb les persones, el dia a dia, és amb el que em quedaria. I la satisfacció de fer feliç a la gent.
1: I l'última, ja mirant més cap al futur, cap a on ha de caminar la cultura argentona en els anys vinents per continuar sent un referent, si més no, aquí a la comarca.
0: Jo crec que la recepta la tenim. El full de ruta està ben marcat. És el que hem anat fent els últims anys. Tenim uns ingredients, continuo amb el símil dels plats i de la cuina, tenim uns ingredients molt concrets, molt propis, que fan doncs, que al final el resultat, el plat final, el menú que puguem treure'n sigui molt aprofitós i agradi molt. Tenim un calendari festiu molt potent, tenim unes entitats molt potents que fan moltes coses, hem de continuar treballant amb les entitats i acompanyar-los perquè puguin continuar tirant endavant en projectes, hem de continuar apostant per projectes municipals com els que tenim i una oferta cultural de qualitat, i hem de continuar amb aquest ritme i aquesta intensitat. Si continuem així i això ho acompanyem d'il·lusió, d'estructura i de recursos, doncs jo crec que tenim uns bons resultats per als propers anys. És més, últimament també veig que suposo que em vaig fent gran. L'altre dia, per la diada de la flor, a la trepitjada vaig pujar, treballaven en Carles i en Ferran, amb la Montse. Mm-hmm. Jo em vaig pujar el diumenge, perquè sempre és un projecte que la diada de la flor és un projecte molt singular d'Argentona, i és un projecte en el qual em fa molta il·lusió, tot i que no porti més directament, sinó que ho porten els altres companys. I durant la trepitjada vaig veure molt de pare i mare i molt de cotxet. I que això és una tendència que fa molt de temps que Argentona es va veient. Mm-hmm. I això és quelcom important i que hem d'aprofitar, insisteixo en lo d'abans. Tenir públic jove, públic futur, doncs és molt important, i per tant és important pensar de forma estratègica i a mig termini, perquè tota aquesta nova fornada que puja doncs pugui disposar i gaudir del mateix que hem pogut gaudir durant mm-hmm. aquest temps nosaltres. Mm-hmm.
1: Joan, gràcies per venir, enhorabona de nou pel premi.
0: Moltes gràcies.
1: No marxis gaire.
0: Fa una mica lluny, de vergonya, aquestes coses dels premis, la veritat. Normalment sempre...
1: No estem acostumats a aquestes
0: coses. No, i més el nostre perfil, és un perfil que sempre estem bastant al darrere. Estem entremig entre el públic i l'artista, entre l'entitat, i sempre estem allò a un costat, no? I ens agrada passar desapercebuts, que les coses rullin, però per això el premi aquest...
1: Es diu Invisibles,
0: no? I és un premi molt maco, perquè vol visibilitzar tot aquesta feina, i també és necessària, perquè sense aquesta feina naturalment les coses no rullarien, igual que la vostra.
1: No marxis molt lluny, que d'aquí poc també toca Festa Major.
0: Sí, ara en breu presentarem la imatge de la Festa Major, també en breu farem ja un abans de la programació, que ja està tota tancada, amb moltes ganes, també ja estem cuinant el Festival Sense Portes. Però abans de tot això tenim la Revetlla de Sant Joan, que és un bon exemple de lo que parlàvem, no? Projectes on et permet, molt identitaris, molt propers, on la gent surt al carrer, surt a sopar, porten el menjar i es menja de forma comunitària, és una nit molt maca, molt especial. Mm. I això es pot fer en comunitats, en pobles petits, i és un gran tresor. És que en una gran ciutat, a nivell de barris, també pot passar, però clar, la identitat...
1: Vull dir, no és tan freqüent.
0: La identitat, el que genera aquest vincle, les relacions, és molt
1: veïnal,
0: important.
1: Entre veïns...
0: Que també ho fa la Festa Major. Tenim una Festa Major que t'ho permet fer, per les dimensions que tenim. Es tracta de mantenir aquest model, que ara el tenim bastant equilibrat, i perquè no es perdi l'essència de tot el que ens ofereix el carrer, que és el que dèiem abans.
1: Joan, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera.
0: Salut.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, la nostra ràdio, 104.6 FM.
1: La Rosalía!

una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
1: Primera condemna per corrupció i, a més, condemna molt dura contra qui va ser estret col·laborador de Pedro Sánchez en el seu camí per recuperar el control del PSOE primer i per arribar a la Moncloa després. El Suprem castiga, com dèiem, amb 24 anys de presó José Luis Ábalos. En canvi, premia el comissionista del cas, Víctor de Aldama, que podrà esquivar la presó, Joan Bota.
2: El Suprem s'agafa a la confessió d'Aldama per fonamentar una sentència per organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació contra Ábalos per haver muntat una trama de cobrament de comissions a canvi de contractes milionaris de mascaretes durant la pandèmia. Coldo García, col·laborador d'Ábalos, ha estat condemnat a 19 anys.
1: Madrid, Paula Brujats.
3: Desconcert i malestar a les files socialistes per la diferència de condemnes. El PSOE i el govern espanyol es desmarquen d'Ábalos, diuen que qui la fa la paga, però ara posen el focus en la rebaixa a Víctor de Aldama i critiquen que surt a compte ser corruptor per esquivar la presó. El Partit Popular aprofita la sentència per tornar a demanar la dimissió de Pedro Sánchez. Feijóo descarta, però, la moció de censura i demana als socis que moguin fitxa. Sentim Alberto Núñez Feijóo i el ministre Óscar Puente.
4: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara.
1: Bé, doncs tot això el mateix dia en què el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els policies que escorten Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
7: El sector progressista de l'òrgan de govern dels jutges s'ha imposat amb el vot de qualitat de la seva presidenta i ara serà la Comissió Disciplinària del Poder Judicial la que decidisca si li obre expedient a Peinado i si el multa per una falta de consideració greu contra la policia espanyola. Però el jutge ja va per feina i ha citat per dimecres que ve la parella de Sánchez perquè li lliure el passaport només hores després que el president espanyol comparegui al Congrés pels casos de corrupció.
1: I el Regne Unit, Keir Starmer, confirma la seva dimissió com a primer ministre britànic i també com a líder del Partit Laborista, després de perdre la confiança dels seus propis companys.
2: Ara els laboristes inicien un procés per buscar-li substitut amb l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, com a favorit.
1: Londres, Quim Olivares.
8: Sí, un procés que començarà el 9 de juliol. Si només hi ha un candidat, el nom que sona és Andy Burnham, l'actual alcalde de Manchester, podria ser primer ministre pocs dies després del 16 de juliol, el dia que acaba el termini per presentar candidatures a les primàries laboristes.
1: Mentrestant, a Colòmbia, l'extremista Abelardo de la Espriella ha guanyat per la mínima les eleccions presidencials en un nou capítol de l'expansió de l'extrema dreta a l'Amèrica Llatina. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
9: Sí, Colòmbia ja té el carnet del club de les extremes dretes llatinoamericanes. Al costat de Xile, l'Equador, El Salvador i l'Argentina, l'esquerra perd el poder aconseguit fa 4 anys per primera vegada al país andí en 200 anys d'història.
1: I de tornada cap aquí, al Catalunya migdia, també us parlarem dels vesprejos.
2: Els empresaris de l'oci nocturn demanen que se'ls apliqui la mateixa regulació que les discoteques pel que fa a les insonoritzacions o a la contractació de personal de seguretat, sobretot quan inclouen punxadiscos o barres, encara que siguin restaurants o clubs esportius.
1: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports que un dia més Marta García estaran molt centrats en el Mundial de Futbol.
10: Lamine Yamal, protagonista en la victòria d'Espanya davant l'Aràbia Saudita i amb Luis de la Fuente, el seleccionador, encantat amb el blaugrana. A les pròximes hores hauran de jugar d'una banda l'Argentina, la vigent campiona, i de l'altra França, una de les favorites, ho repassarem tot. Avui també toca ACB, tercer partit de la final de bàsquet, i també viurem un nou èxit de Marc Márquez el cap de setmana en el Mundial de MotoGP i de Paula Blasi en la Volta Ciclista a Catalunya.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia, doncs complicada perquè un accident entre dos camions i dos turismes a l'AP7 a Barberà en sentit sud provoca cua de més de 13 quilòmetres des de Granollers. Atenció perquè la C32 a Mataró està tallada també per un accident sentit Girona i tenim aturades a la C33 i C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot d'entrada cap a Barcelona, molt carregades també les dues rondes.
1: I ens falta el tema del que avui tothom parla, el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Tothom en parla, perquè Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
1: Com havíeu anunciat, ja tenim aquí el pic de l'onada de calor.
13: Doncs sí, ara mateix les temperatures són les més altes del que portem d'episodi de calor i demà, atenció, començaran a baixar, però el començar a baixar...
1: No farà fresca, no farà fresca.
13: No, que ningú s'ho esperi, simplement ho notaran els termòmetres i perdrem un o dos graus dels que tindrem avui. Avui probablement les més altes en alguns observatoris del Segrià al voltant de 42. Si arribéssim a 43,8, cosa que no sembla factible, igualaríem el rècord absolut mai enregistrat en un mes de juny a Catalunya, que data de l'any passat. I és que aquest segle anem rècord rere rècord. Ara mateix 40 Vinebre i anirà pujant una miqueta més i atenció a la possibilitat d'alguna tempesta d'aquestes seques amb fortes ventades aquesta tarda al Prepirineu o l'àrea del nord de la Catalunya central i Ponent. I la revetlla de Sant Joan sense pluja i molt càlida.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. El Tribunal Suprem condemna a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia i a 19 anys de presó el seu exassessor Koldo García. El Tribunal ha subscrit al peu de la lletra la petició de penes que demanava la Fiscalia. Condemna, doncs, dura per Ábalos i per García. En canvi, el Suprem salva de la presó el comissionista confés, Víctor de Aldama, per haver col·laborat durant la investigació. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
15: Què tal? Bon dia.
1: Com argumenta el Suprem aquesta condemna?
15: Doncs és una sentència per unanimitat, és a dir, els 7 magistrats estan d'acord en la condemna i consideren provat que Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama van muntar una organització criminal en plena pandèmia i van aprofitar l'autoritat d'Ábalos com a ministre i la seva influència com a número 3 del PSOE. Gràcies a això, diversos organismes del Ministeri de Transports van comprar 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama i l'empresari pagava comissions al ministre a canvi d'aquests favors. Això és el que diu el Tribunal Suprem, que dona per acreditat que Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos, a més del lloguer del pis de la seva nòvia, Jessica Rodríguez, o un xalet a Cádiz. Els jutges basen aquesta condemna en gran part amb la confessió, les explicacions que va fer Víctor de Aldama. Avui, en surt premiat, esquiva la presó i ho ha celebrat així.
16: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Álvaro Secoldo, digo que espero que los demás estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
15: El comissionista confés no trepitjarà la presó a canvi de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i tampoc haurà de tornar els 4 milions d'euros de comissions de les mascaretes, un futur en canvi molt diferent per a Ábalos i Koldo García, que recordareu ja fa 7 mesos que estan empresonats. Per ells, el Suprem ha optat pel càstig més dur, 24 anys de presó per l'exministre i 19 pel seu assessor, és la pena exacta que demanava la Fiscalia per ells. Al final del judici, l'exministre Ábalos ja va donar per feta la seva condemna.
17: Es imposible defenderse, porque evidentemente toda esta causa creo que estaba predeterminada. Los juicios paralelos constituyen toda una perversión.
15: I avui, en aquesta sentència de 224 pàgines que firmen, entre d'altres, el jutge Manuel Marchena, acaba també amb un retret polític. Casos de corrupció com aquest erosionen l'arquitectura democràtica de l'Estat, diu el Suprem, i suposen un greu deteriorament de la confiança ciutadana en la política.
1: Aquesta condemna és la primera contra un ministre de Pedro Sánchez. I no estem parlant d'un ministre qualsevol. Ábalos era la mà dreta del president espanyol, tant al govern com al Partit Socialista, durant la primera etapa a la Moncloa, però el PSOE el va deixar caure quan les sospites per corrupció es van fer evidents. Avui la direcció dels socialistes marca distàncies amb Ábalos i fa pinça amb els aliats parlamentaris per criticar la recompensa a Víctor de Aldama, Albert Prat.
18: Sí, el més contundent fins ara ha sigut el ministre Óscar Puente.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera.
19: ni más ni menos.
18: Els socialistes posen el crit al cel contra el Suprem per haver premiat el Dama sense presó a canvi de confessar els fets d'una sentència que ha enxampat Pedro Sánchez enmig d'un acte sobre fons europeus.
20: El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado.
18: El president espanyol ha evitat fer cap referència sobre la condemna. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha forçat una compareixença per tornar-li a exigir que plegui.
4: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
18: I els aliats del govern espanyol també es fan creus que el Dama hagi sortit ben parat d'aquesta causa, començant per Aina Vidal de Sumar.
21: Insisto en que resulta incomprensible que los defraudadores y corruptores habituales se salgan una vez más de rositas.
18: I el cap de files d'Esquerra Madrid, Gabriel Rufián, està convençut que investigats com Leire Díez en prendran nota. Això sí, Rufián ha llançat un nou avís a Sánchez. Li pregunta si val la pena aguantar la legislatura o simplement està resistint.
1: Aquesta condemna a José Luis Ábalos ha eclipsat la que havia de ser la notícia judicial del dia i que el govern espanyol rebia amb satisfacció. La decisió del Consell General del Poder Judicial d'obrir el camí per sancionar el jutge del cas Begoña Gómez. L'òrgan de govern dels jutges estudia si empren o no accions disciplinàries contra Juan Carlos Peinado per haver dit que els escortes de la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir i haver justificat així que li retirava el passaport. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
7: Què tal? Bon dia. La votació ha tornat a dividir la cúpula del poder judicial. Esta vegada s'ha imposat el sector progressista al conservador pel vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló. El que han acordat és traslladar a la comissió disciplinària del poder judicial la interlocutòria de Peinado per decidir si les seues afirmacions sobre la policia espanyola són una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat. Serà esta comissió que decidirà també si li imposa una sanció, que pot ser una multa econòmica, una suspensió temporal o el trasllat a un altre jutjat. També podria arxivar l'expedient, que en qualsevol cas tindrà un efecte molt limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol i el PSOE confien que el poder judicial prengui mesures contra el jutge del cas Begoña Gómez, a la qual continuen defensant davant del que qualifiquen com una investigació anòmala i una campanya de desgast contra la dona del president espanyol. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
22: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
7: Precisament l'Audiència Provincial de Madrid té sobre la taula diversos recursos per decidir si atura o no el judici al jurat popular contra la parella del president del govern espanyol. Peinado ja va per feina i avui mateix ha citat Begoña Gómez per dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport. És el mateix dia que el Matí Sánchez compareix al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
1: D'aquí a 2 minuts serà 2:45 de la tarda. Mentrestant, el Regne Unit es prepara per tenir el 7è primer ministre en només una dècada. El laborista Keir Starmer ha anunciat la seva dimissió després d'intenses pressions tant del seu gabinet com del seu propi partit. Es mantindrà el càrrec fins que hi hagi un substitut, un procés que s'obre el dia 9 de juliol. L'únic aspirant i favorit a hores d'ara és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. Starmer va arribar al poder fa 2 anys com a líder del primer govern laborista en 14 anys. Avui ha anunciat la dimissió just la vigília del 10è aniversari del referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
8: Hola, bon dia. Starmer dimiteix com a líder del Partit Laborista i com a primer ministre, però no amb efectes immediats. Com li demanava el partit, continuarà al capdavant del país mentre es tria un substitut. Aquí no hi haurà eleccions anticipades, sinó que el Partit Laborista escollirà el substitut. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un candidat, Andy Burnham, ja ha dit que s'hi presenta, podríem tenir primer ministre pocs dies després del 16 de juliol. Starmer, que s'ha emocionat al parlar de la seva família, ha promès tot el suport al substitut.
23: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
8: La dimissió de Starmer portarà el 7è primer ministre en 10 anys al Regne Unit. Andy Burnham és el més ben situat. De fet, un altre dels possibles rivals, l'exministre Wes Streeting, ja ha dit que dona suport a l'alcalde de Gran Manchester.
1: Més coses de la informació internacional. L'extrema dreta llatinoamericana continua avançant, ara a Colòmbia. El president electe, Abelardo de la Espriella, ha anunciat l'inici d'una nova era i el compromís de governar per tothom després del parèntesi de 4 anys d'esquerres. Ha estat de matinada quan s'ha confirmat la seva victòria en la segona volta per un estret marge, uns 250.000 vots, i el seu rival, Iván Cepeda, ha reconegut a mitges la derrota. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca, bon dia.
0: Bon dia. Colòmbia se suma al club de països llatinoamericans d'extrema dreta com El Salvador, l'Equador, Xile i l'Argentina. El recompte de vots aquí a Colòmbia ha estat agònic, milimètric, d'altíssim voltatge i molt ràpid. I és que el sistema colombià es basa en un recompte ràpid en funció de meses electorals, testimoni que marquen tendència. Escoltem el guanyador, el president electe d'extrema dreta de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, i el derrotat a les urnes, excandidat ja presidencial d'Esquerres, Iván Cepeda.
3: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
9: Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social. Vamos a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia.
0: El que ha quedat clar és que Colòmbia està dividida per la meitat entre conservadors i progressistes. L'esquerra perd el poder després d'ocupar-lo 4 anys amb Gustavo Petro com a president, primera vegada d'un govern progressista en els seus 200 anys d'història, que donarà pas a un govern d'extrema dreta.
1: Per guanyar les eleccions, de la Espriella ha fet de la seguretat el seu cavall de batalla. En una entrevista a 3Cat Info, la investigadora del SIDOP, Ana Ayuso, ha pronosticat que això se li pot girar en contra amb una etapa d'encara més violència.
19: Una de les coses que farà immediatament serà canviar totalment la política de seguretat. Si fa saltar tots els acords que hi havia prèviament, això pot tenir resultats immediatament encara de més inseguretat.
1: I no deixem la informació internacional, perquè els equips diplomàtics dels Estats Units i de l'Iran continuaran negociant aquesta setmana a Suïssa a porta tancada per posar negre sobre blanc el full de ruta que han pactat els caps de les dues delegacions. Han estat 18 hores de converses amb amenaces de Donald Trump a les xarxes socials incloses, que han acabat de matinada. Abans de marxar, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha afirmat que hi ha una base sòlida per un acord final al Bermanyà.
24: Les dues parts tenen 60 dies per desenvolupar-lo, però J.D. Vance assegura que s'hi ha avançat molt. En aquest sentit, ha anunciat que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
25: Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'IAEA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
24: El número 2 de la Casa Blanca celebra que no hi hagi hagut incidents armats rellevants al sud del Líban en les últimes hores, però admet que aquest front és el més inestable i insta el règim iranià a lligar curt la milícia xiita, però no posa deures a Benjamin Netanyahu.
25: Creiem, és clar, que caldrà molta feina per arribar a un punt on la integritat territorial i la sobirania del Líban estiguin protegides, la seguretat d'Israel estigui protegida, i això requerirà una certa coordinació amb les forces armades libaneses i també requerirà que els iranians controlin Hezbollah.
24: El president iranià Massoud Pezeshkian viatjarà demà al Pakistan, mediador en les converses, per continuar les consultes sobre el procés.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la publicitat i en tornar posarem xifres a la sensació que tots teniu ara mateix escoltant-nos. Fa molta calor.
26: Catalunya migdia. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. Umedicina.cat.
27: Aquest estiu, la gran pregunta és...
28: híbrid o elèctric?
27: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
29: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
30: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat / refugis climàtics o al telèfon 010.
31: Pla Clima.
2: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat. Unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. L'Espau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Com es diu el teu fill?
11: Es diu Fortià.
1: Fortià, ja hem acabat.
11: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica.
12: S'ha portat
11: la
12: super.
11: No, home, ho has fet
1: molt bé. Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
12: Moltes gràcies.
11: Adéu.
1: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La millor hora del dia.
10: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Faltant 9 minuts per arribar a 2:45 de la tarda, l'onada de calor que afecta Catalunya arriba avui al seu punt àlgid. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un episodi d'altes temperatures que s'allargarà com a mínim fins dimecres, Toni Fortesa.
13: Des del Meteocat alerten que avui les temperatures, i posem xifres com deies abans, poden superar els 35 graus a bona part de l'interior del país i que es podrien enfilar per sobre dels 40 al Pla de Lleida, la Catalunya Central i el Prelitoral. Protecció Civil insisteix en la necessitat d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i procurar estar-se en espais frescos. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, demana també estar alerta durant tota la setmana.
14: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
1: Però és que, a més de la calor, el risc d'incendis està a nivell molt alt a bona part de Catalunya.
13: Sí, i el cos de bombers està destinant efectius de les zones amb menys risc, com Girona, cap a parcs, on preocupa més que es puguin declarar incendis lligats a la sega del cereal, per exemple, com els parcs de Mollerussa, Cervera i Calaf. A més, Imma Soler alerta que aquesta situació d'alt risc d'incendis coincideix amb la revetlla de Sant Joan i demana precaució.
14: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc, fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
13: L'onada de calor també continua fent estralls a l'estat espanyol, sobretot al nord, on es registraran temperatures 10 graus superiors al que és habitual. A Europa hi ha avisos de perill per altres temperatures, a França, Bèlgica i la Gran Bretanya.
1: Bé, doncs aquesta és la situació i en aquest context de calor extrema els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, des de l'entitat Fruit amb Justícia Social insisteixen que ningú pot treballar a 40 graus i insten la inspecció de treball a sortir a les finques per comprovar que es compleix la normativa. Lleida, Estela Bussoms.
15: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a la...
16: És l'Osmane i fa 20 anys que treballa com a temporer. Quan hi ha avisos de perill per calor, els horaris per collir fruita s'avancen i cal garantir gorres, aigua i zones d'ombra per als treballadors. Són aspectes que recullen les avaluacions de riscos que han de fer obligatòriament les empreses i quan la temperatura és extrema, els treballs s'han d'aturar del tot, però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius més concretes. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Ara mos deixem el protocol a les nostres mans i que nosaltres decidiguem si hem de parar o no hem de parar. Demanaríem això, que ara mateix unes recomanacions per dir avui a partir de la una no podeu treballar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
16: Recordem que l'estiu passat un temporer va morir per un cop de calor al Segrià quan collia fruita a més de 40 graus. L'empresa per a qui treballava va ser una de les 9 que l'any passat es van sancionar a les comarques de Lleida per no complir la llei. Per evitar casos com aquest, l'activista de Fruit amb Justícia Social, Bàrbara Primo, fa aquesta crida a la inspecció de treball.
31: Que la inspecció estigui als camps
0: I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
16: L'entitat també reclama que el protocol del govern inclogui mecanismes àgils per poder denunciar incompliments.
1: I encara més coses derivades d'aquestes temperatures. La contaminació de l'aire repunta a Catalunya, en bona part pel canvi climàtic i per la major combustió de petroli. Un informe elaborat per Ecologistes en Acció conclou que 6 de cada 10 catalans van estar exposats durant l'any 2025 a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per l'any 2030 per la Unió Europea, i que tota la població va estar exposada a uns nivells de contaminació que superen els recomanats per l'Organització Mundial de la Salut, Sara Canyeté.
16: Sí, l'any passat va ser humit i el quart any consecutiu més càlid des que es tenen registres, una calor extrema que contribueix a augmentar les concentracions d'ozó, el contaminant que més creix. A la calor se li ha de sumar l'augment de consum de combustibles per l'aviació i l'automoció, que l'any passat també va registrar el seu nivell més alt en 15 anys. En aquest context, des d'Ecologistes en Acció creuen que s'hauria de descartar l'ampliació d'aeroports com el del Prat a Barcelona. Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
3: Lo que estamos viendo es que la aviación es el principal agente que está incrementando el consumo de combustibles fósiles. Afortunadamente, entre comillas, buena parte de ese consumo de combustibles fósiles no se produce allí donde está el aeropuerto, sino que se produce posteriormente en vuelo. Con lo cual, el impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
16: L'informe també recull que les àrees urbanes de Barcelona i el Vallès Baix Llobregat van incomplir el nou límit legal anual de diòxid de nitrogen, però que segueixen sense implementar mesures per pal·liar-ho, com la zona de baixes emissions.
1: Més coses, els estudiants que van fer la selectivitat ara fa uns dies estan pendents de les notes, les confien a saber entre avui i demà, però aquest curs ha augmentat un 60% respecte a l'any passat als alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la seva nota. En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen en l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arribava la nota d'accés.
16: Sí, aquest és el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina, la carrera més demanada i amb una de les notes més exigents. El curs passat, el centre on va quedar més baixa, de fet, va ser a la Universitat de Girona, amb un 12,45 sobre 14.
4: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
16: Entre els aspirants a millorar nota també hi trobem alumnes que ho necessiten perquè ara volen canviar de grau. Aquest és el cas de la Valèria, que vol fer publicitat i relacions públiques i es troba que el nou i mig que li va permetre entrar a Ciències Polítiques ara li ha quedat curt.
7: Jo crec que la clau és tenir una bona mitja de batxillerat i a la Selena a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
16: Demà surten les notes de selectivitat per alguns alumnes probablement avui a la nit i sabran si han aconseguit o no la nota que volien.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2:30 i tornem.
8: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
9: Petardos TM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.

0: Quan falta una setmana perquè acabi el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de la immigració, més de 150.000 persones ja n'han presentat la documentació. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que també ha revelat que s'han resolt tots els expedients ordinaris que s'acumulaven a estrangeria. Delegació del govern espanyol a Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
1: Hola, bon dia. El delegat del govern no ha volgut ser gaire més explícit en la xifra. Vol reservar l'anunci per quan estigui tancat el procés a partir del 30 de juny. Tot i això, Carlos Prieto admet que van fer curt en les previsions.
2: Tant com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
1: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
0: L'exconseller d'Interior i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, han declarat com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. És la causa per suposades irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha declarat que no coneixia prèviament l'aleshores alcalde d'Altafulla ni tenia cap vincle polític. Barcelona, Cristian Roldán.
3: Tant Elena com Herrera han declarat durant més d'una hora cadascun i han respost a les preguntes de defensa i acusació. L'exconseller assegura que abans de les contractacions no coneixia el llavors alcalde d'Altafulla i ara diputat al Congrés, Félix Alonso, qui també està investigat per aquesta mateixa causa. Elena també ha subratllat que tots dos són de formacions polítiques molt diferents i ha recordat que entre el 2017 i el 2019 Elena ni tan sols militava a Esquerra. El seu testimoni també s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en la contractació, però cap indici de delicte penal. El seu advocat, a més, afegeix que la responsabilitat administrativa d'aquests contractes suposadament irregulars sumaria prop de 600 euros en matèria dels beneficis que se'n van derivar. L'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui com Elena també figura com a administrador d'aquesta empresa Sinergia, ha titllat les acusacions d'injustícia i assegura que ell es va desvincular d'aquesta mercantil el juliol del 2018 i que mai es va encarregar a més d'aquest tipus de contractes. A tots dos se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions menors irregulars per part de l'Ajuntament d'Altafulla per un valor de més de 30.000 euros, una xifra que duplica el llindar màxim que marca la llei per aquest tipus de contractacions.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura de l'expresident Jordi Pujol i el paper de Convergència Democràtica en la història de Catalunya. Ho ha fet a l'acte d'entrega del fons documental de l'antic partit a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.
4: Bon dia. Convergència Democràtica de Catalunya ha lliurat tot el seu fons documental. Textos, cartells electorals, material audiovisual, congressos, militants, altes i baixes, un fons històric que queda sota custòdia de l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'acte de lliurament l'ha tancat el president Salvador Illa, que ha reconegut la feina del partit que va fundar Jordi Pujol i la figura de l'expresident.
5: El balanç ha estat positiu al país. És a dir, Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol.
4: Jordi Pujol ha aparegut amb bon aspecte i d'excel·lent humor i ha estat contundent a l'hora de demanar a les noves generacions que continuïn lluitant pel país.
6: Una proposta que avui es fa a molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser i no ho serem, no serem residual. Ens hem de posar amb tota rotunditat.
4: També hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas, entre d'altres personalitats.
0: Passant dos minuts de dos quarts, la companyia automobilística Ebro estrena una segona línia de muntatge que permetrà duplicar la producció de la fàbrica de la Zona Franca a Barcelona. Es preveu passar dels 14.000 cotxes de l'any passat a fabricar fins a 30.000 vehicles enguany. A més, a finals d'aquest 2026 o principis del 2027 s'hi començaran a fabricar els primers cotxes elèctrics purs. Serà un utilitari urbà de la marca Ebro i un vehicle tipus SUV del seu soci xinès Chery, Jordi Canal.
7: Sí, aquesta segona línia de producció culmina una inversió de 150 milions d'euros que també ha servit per fer noves seccions de soldadura i pintura de la planta, que és l'antiga Nissan. Rafael Ruiz, president del grup Ebro Motors.
8: Aquesta línia de producció ens dona una capacitat productiva d'uns 20 cotxes per hora i sumada a la línia anterior ara podem està fent al voltant de 250 cotxes dia. Tot això doncs consolida aquesta inversió que hem fet i consolida la reindustrialització de la planta de Nissan.
7: Ruiz destaca que la renovació de la planta s'ha fet sobretot treballant amb proveïdors locals i que ara també es vol fer el mateix amb els components dels cotxes.
8: Pensem que és part de la nostra missió, no? Generar llocs de feina, generar un bon producte, però també generar feina a la indústria local. I ara, els següents anys, el que anirem treballant també en diferents tier 1s i proveïdors és un augment del procés de localització.
7: Actualment, segons la companyia, Ebro dona feina uns 2.000 treballadors directes i uns 2.000 més d'indirectes.
0: I empresaris del lleure nocturn demanen regular els vesprejos, igual que les discoteques. La patronal que els agrupa reclama que les administracions han de tenir més control sobre les noves formes de diversió, com ara festes en punxadiscos o en barres, en restaurants, en clubs esportius o en hotels, entre d'altres, Mireia Sala.
9: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius que acaben funcionant com a i musical obert al públic, però sense l'exigència d'haver de contractar personal de seguretat o sense haver de pagar insonorització o llicència. Glòria Cabrera és la portaveu.
10: Estem demanant a l'administració un cens d'activitats, vale, perquè cada municipi pues, va per banda, i estem demanant una mica de control que tingui les mateixes condicions normatives, fiscals i tècniques que tenim totes les activitats recreatives musicals.
9: Volen més coordinació entre ajuntaments i la Generalitat per saber quins esdeveniments estan autoritzats, on se celebren i amb quin aforament i horari.
0: Passant 4

0: 902-23-33-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
2: Molt bé.
1: Arribarem a tot?
2: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
3: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
5: Ho veus? L'Anys i Anys, això és molt nostre. Tan nostre com dir posarem llum
6: a la foscor.
5: O com dir, aventureres, aventurers.
7: Ens hi apuntem o què?
5: Què dius?
7: Saps que és molt nostre, també?
8: Sou molt bona gent!
9: Xxt, silenci.
10: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
5: O el Catalunya Ràdio.
11: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
5: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
10: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
5: Molt nostre.
12: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
13: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
14: Comencem la cultura parlant de les estrenes que arriben a les nostres petites pantalles. Per exemple, torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear. Marc Garriga.
15: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. El format segueix vigent i ho demostren amb nous sketchos on són molts els famosos que no escapen de la mofa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin i també farà paròdia política, sobretot de la nord-americana, la sèrie Vida, Larry David i la búsqueda de la infelicitat, HBO des de dissabte, que té com a convidat especial Barack Obama. A Disney Plus servirà a partir de divendres l'últim àpat de Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'spin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica, transgressora i valenta Rocío Jurado, la dona que va trencar amb els estereotips clàssics de l'artista folklòrica, una cantant moderna, lliure i reivindicativa també com a dona.
14: I de les estrenes a la petita pantalla, anem a la gran pantalla. La pel·lícula La mujer sin nombre, de la directora àrab Haifa al-Mansur, arriba als cinemes aquest cap de setmana amb una història que combina cinema criminal amb la denúncia de l'opressió de les dones a l'Aràbia Saudita. La realitzadora, de 51 anys, és una figura clau del cinema àrab contemporani que ha aprofitat la seva filmografia per donar veu a les dones, Òscar Callau.
16: La cinta arrenca en clau de cinema negre, amb una adolescent assassinada i abandonada al desert que la policia classifica com una víctima anònima que no pot identificar. Quan tot apunta al tancament del cas, una jove funcionària dels arxius policials decideix investigar pel seu compte. Està convençuda que ningú reclama el cos per la vergonya familiar que representa la seva mort a mans d'un amant amb qui mantenia una relació impròpia segons els codis socials del país. Haifa al-Mansur ens explica que vol que la denúncia feminista dels seus films convisqui amb altres gèneres cinematogràfics.
17: Crec que diu molt de la societat saudita i el paper que hi tenen les dones, però també és una pel·lícula d'entreteniment. És un thriller.
16: La filmografia de Haifa al-Mansur té dues línies ben diferenciades. El cinema rodat a Aràbia, més polític i documental, com el seu film de debut La bicicleta verda del 2012, i les produccions Made in Hollywood com Mary Shelley. En tots dos casos, però, les seves protagonistes són sempre dones que busquen la seva veu en un món que intenta silenciar-les.
14: I una última cosa més dels esports.
18: Et deia tranqui, sóc un arbre i les arrels...
14: El Festival Grec estrenarà Després de nosaltres, un musical de nova creació i en català amb música de Miquel Tejada i direcció de Jumon Erra, que explora el vincle després de les ruptures. Es podrà veure durant 5 dies dins la programació del Festival d'estiu i després farà temporada al Teatre Texas a partir del setembre, Martí.

0: Vives.
1: Inspirada en la pel·lícula Trio Mi Bemol d'Eric Rohmer, explica la història de l'Helena i l'Adrià, protagonitzada per la parella Júlia Jové i Xavi Navarro, que intenten descobrir de quina manera poden continuar estimant-se després de la fi de la seva relació sentimental. Amb tocs d'humor i amb música en directe interpretada per Andrea Mir, l'obra reflexiona sobre les relacions d'avui en dia. Xavi Navarro explica que el muntatge té una mirada generacional.
2: És una manera d'entendre les relacions i d'entendre l'amor que potser generacionalment l'entenem diferent a com s'entenia en generacions anteriors o fa uns anys, que era tot com molt més compartimentat i tu ets això, tu ets allò. Ara no, ara és més voluble tot, d'alguna manera més transparent.
1: Una mirada, per cert, i sobretot en la nostra llengua.
2: Penso que és molt interessant tant perquè ens permeten crear espectacles en català per un públic que s'ha de sentir interpel·lat i que, per altra banda, dona espai a que hi hagi teatre català de creació.
1: Les entrades de Després de Nosaltres ja estan a la venda.
3: Catalunya migdia.
4: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda, temps per la informació esportiva que ve marcada aquests dies pel Mundial. Després de l'ensopegada del primer dia contra Cap Verd, la selecció espanyola suma ahir la seva primera victòria al Mundial amb Lamine Yamal com a jugador destacat en aquest primer triomf. El jugador del Barça, si és que algú tenia dubtes, és ja la gran figura de la selecció espanyola, Sònia Gelmà.
5: Ahir Lamine Yamal ja va ser titular i només va necessitar 11 minuts per obrir el marcador. Ha passat a Oyarzabal, que va ser un altre dels destacats. Amb 18 anys, el davanter maresmenc ha passat de viure al Mundial de Qatar entre classe i classe a ser el crack diferencial de la selecció espanyola als Estats Units.
6: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
7: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
6: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
5: El 3-0 al descans va permetre que Luis de la Fuente reservés Lamine Yamal, que tornarà a ser titular contra Uruguai i ja amb una progressió de minuts que podria ser tot el partit si la cosa va ajustada, si atenem a les paraules de Luis de la Fuente.
8: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer, seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente. Pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido. Contar con él, como se tiene que, en la totalidad del tiempo, que se considere luego, obviamente, también, ¿no? Pero era importante para él generar esa seguridad, esa tranquilidad.
5: A més de Lamine, Luis de la Fuente també va donar entrada en aquest partit a Pedro Porro, Olmo i Baena per Llorente, Fabián, Ferran i Gavi. Canvis que poden tenir continuïtat contra Uruguai a la tercera jornada amb els 3 punts d'ahir i l'empat a 2 d'Uruguai i Cap Verd. A Espanya li val l'empat per ser primera de grup. També és cert que una derrota divendres els podria deixar en tercera posició si Cap Verd guanyés l'Aràbia Saudita, però tot i així passen 8 dels 12 tercers.
4: Doncs així és com ha quedat el grup A, el grup de la selecció espanyola, tot i que avui, Sònia, s'han jugat altres partits.
5: Sí, en un dels grups més oberts, el grup G, Bèlgica, ha empatat a 0 amb l'Iran. Els belgues van jugar l'última mitja hora amb 10 homes. I Egipte va guanyar Nova Zelanda per 3-1. La selecció de Salah se situa ara líder amb 4 punts, però tot queda obert per l'última jornada amb Iran i Bèlgica amb 2 punts cadascuna. Nova Zelanda ja queda última amb un punt i poques opcions.
4: Doncs precisament ens fixem ara en aquest Nova Zelanda 1, Egipte 3, perquè a l'equip oceànic hi destaca un jugador que s'ha convertit en una estrella viral i ho ha fet Josep Gaià d'una manera peculiar.
9: Tim Payne s'ha convertit en un fenomen mundial a través de les xarxes socials i ho ha fet gràcies a un influencer argentí, el Scarso, conegut per crear reptes virals de futbol i demanar al seu públic viralitzar jugadors o clubs desconeguts. S'ha fet tan famós que fins i tot li han fet una cançó.
10: No!

0: Però com s'ha arribat fins aquí? Doncs resulta que l'Scarso ha demanat a través d'un vídeo popularitzar el jugador del Mundial amb menys seguidors a Instagram, Tim Payne, amb 4.700 seguidors. El vídeo en qüestió ha tingut més de 18 milions de visualitzacions i Payne s'ha convertit en un jugador reconegut mundialment amb gairebé 6 milions de seguidors a Instagram. La dada és que ha aconseguit tenir més seguidors que habitants de Nova Zelanda.
1: Doncs aquesta és la figura d'aquesta selecció de Nova Zelanda. Però no deixem de parlar del Mundial. Potser molts heu reconegut a Víctor Hugo Morales. Avui fa 40 anys d'aquest moment històric, polèmic, que tots els aficionats futbolístics, tinguin l'edat que tinguin, coneixen bé. Partit Argentina-Anglaterra, quarts de final del Mundial de Mèxic, any 1986, just en plena rivalitat entre els dos països per la guerra a les Illes Malvines, Montserraia.
2: I Maradona, que és davant de la porteria anglesa, salta davant del porter Peter Shilton, que és 20 centímetres més alt que ell, i per aconseguir el gol l'argentí estira el braç esquerre i colpeja la pilota. L'àrbitre no veu la picaresca de Maradona i creu que ha fet el gol amb el cap i el dona per bo. Maradona va dir llavors que havia fet el gol amb el cap i amb la mà de Déu. Per això el gol es coneix així, però molts anys després admet que ho va fer amb la seva pròpia mà.
1: Doncs 40 anys d'aquell partit. Per cert, avui l'Argentina, 40 anys després, té un altre astre futbolístic, Leo Messi.
2: I amb ell afronta el segon partit d'aquest Mundial contra Àustria a les 7 de la tarda. Lionel Scaloni és el seleccionador argentí.
3: Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo vemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido. Eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor. Así que difícil, duro.
2: Una altra de les seleccions favorites, França, juga contra l'Iraq i el davanter francès Kylian Mbappé, excompany de Messi al PSG, té clar qui és el millor futbolista actual.
4: The best of the four players, you know? Lionel Messi. It's clear.
5: El millor de tots els futbolistes, Lionel Messi, està clar, és el millor del món, amb Cristiano, claríssim. Ha mostrat durant més de 15 anys que té una qualitat excepcional. Pel que fa a mi, jo intento fer el que puc i mostrar la meva qualitat als estadis i ajudar el meu equip a guanyar un altre Mundial.
4: Helping my team to win another World Cup.
2: El partit França-Iraq és a les 11 de la nit. Més tard, a les 2 de la matinada, Noruega juga contra el Senegal i ja demà a les 5 del matí, Jordània-Algèria.
1: Doncs aquesta és l'agenda del Mundial per avui, però no només del Mundial de Futbol viu l'esport. També pot viure de bàsquet, i concretament de la Lliga ACB, que avui disputa el tercer partit de la final, el millor de 5, recordeu. És el primer partit que juga al Palau Blaugrana, i el Barça ha de guanyar per recuperar el factor pista, i sobretot per recuperar la imatge després de la contundent derrota dissabte passat a València, Ernest Macià.
6: Doncs sí, a més fer-ho al Palau Blaugrana, tothom parla del factor Palau, però la veritat és que el Barça dels 40 partits aquesta temporada n'ha perdut 13, és a dir, un de cada 3 els perd. Això, per tant, no garanteix que el Barça tanqui la Lliga a casa, guanya els dos partits i més si el rival és el València. El Barça va guanyar el València a l'Eurolliga a casa, però a la Lliga CB no. El València va guanyar el Palau. Per tant, estem parlant d'una sèrie tan oberta que fer pronòstics és impossible. Això sí, Tomas Satoranski se sent més aixoplugat a casa.
7: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
6: El Barça només té el dubte de Juani Marcos. I avui hem tingut també un altre tema important, que és el de la selecció catalana. Aquest migdia s'ha fet la presentació dels jugadors del Catalunya-Gran Bretanya, on hi destaquen jugadors importants que potser no hi podran ser, i passo a dir-los: Joel Parra, Pep Busquets, Oriol Paulí, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, etc. És una bona selecció a Aleix Font, però hi haurà alguns d'aquests jugadors que no hi podran anar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA i Espanya no els deixa anar. És el cas de Parra, Bassas, Oriola i Paulí. No hi seran. Tot i així, Catalunya davant del Regne Unit pot fer un bon planter, i el seu tècnic i el seu assistent seran Jaume Pons Arnau i també el tècnic del Lleida. Escoltem a Pons Arnau.
8: És una oportunitat de representar la feina de tants bons entrenadors catalans que han construït i continuen construint. Jordi Fernández i el Pedro Martínez finalment no podran ser-hi, tot i que eren els primers que hi volien participar. I fins i tot el Xavi Challing vindrà directament des del draft de la NBA per ajudar tot el que pugui. Amb el Gerard en contra i el Lluís Ramírez intentarem donar sentit al nostre atac i a la nostra defensa, ben acompanyats per la resta del nostre staff.
6: La selecció de Jaume Pons Arnau i Gerard Encuentra contra el Regne Unit juga aquest diumenge a les 12, entrada ja a la venda des de 8 euros.
1: Doncs ja ho sabeu, tot el que genera el bàsquet, amb presència de Catalunya Ràdio en els partits del Barça contra el València en aquesta final de la Lliga CB, que el Barça necessita guanyar per tal de tornar a posar-se per davant i esborrar sobretot aquesta mala imatge a la pista del València. 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Més coses? Podríem dir que Marc Márquez està guanyant aquest any quan no toca, perquè físicament no hi està preparat. I a més, diu que no sap com ho està fent. El tro de Cervera es posa a 40 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi. I ara arriba Assen, un circuit on també diu que patirà Dami Aguilar.
9: Amb ell mai no se sap. L'any passat va sumar els 37 punts, però no s'estava recuperant de cap intervenció quirúrgica. És cert que sobre el paper li ha de costar, però de moment la tàctica de fer un divendres en moda eco i atacar dissabte i diumenge li està sortint bé. Ara, no sap com és que li està sortint tot bé.
10: Hay momentos en tu carrera deportiva que es mejor no pensar cómo lo haces o cómo se hace. No sé cómo pues he ganado la carrera y no sé cómo voy rápido en una moto. Entonces, dicho esto, es verdad, y los doctores y la gente más cercana sabe cómo estoy. Entonces, no sé cómo, es mejor no entenderlo.
9: Independentment de les ajudes que rebi d'Aprilia per les errades dels seus pilots oficials, el tro de Cervera no desperdicia cap oportunitat de sumar punts amb el líder a la pista o a la graderia sancionat. El Cerverí ha recuperat 62 punts en dos caps de setmana i es posa a 40 punts del líder Marco Bezzecchi, amb 480 encara en joc.
1: Una altra victòria catalana ahir va ser la de la ciclista Paula Blasi, que es va imposar a la Volta a Catalunya femenina acabada ahir mateix. La ciclista d'Esplugues, Isaac Vilalta, es consolida doncs com una figura mundial i ja mira cap al Tour de França.
11: Doncs sí, victòria amb molta superioritat de Paula Blasi després de guanyar l'etapa reina per davant de la jove francesa Célia Guéry. Blasi, que segueix completant un any màgic amb victòries a l'Amstel, a la Vuelta, Durango, al Tour dels Pirineus i ara a la Volta. Aquesta setmana disputarà els campionats d'Espanya i a partir de l'1 d'agost s'estrenarà al Tour de França.
12: Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres, llavors vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de jo crec que poder donar el meu 100%. Jo sempre dic en carrera, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo ja estaré contenta.
11: L'última etapa de la Volta, ahir la va guanyar Marian Foss, a la general Paula Blasi primera i Mireia Benito cinquena.
1: Doncs això, pel que fa referència al ciclisme, però tornem al motor, perquè tant Toni Bou com Berta Avellán segueixen mantenint els lideratges respectius al Mundial de Trial, Marta García.
13: En territori italià, la tercera cita de l'any, el Pierenc i la Tercenca no han tingut rivals. S'han imposat en les dues jornades de competició. Avellán sempre per damunt la seva rival, Sofia Rabino, de la que ara s'allunya a 23 punts.
14: Ha estat un cop de setmana molt positiu, m'he notat superbé amb la moto, molt concentrada, les zones la veritat que requerien estar molt concentrada perquè en general era un trial bastant fàcil i ens jugàvem tot pràcticament a dues o tres zones. He sabut aguantar la pressió, he disfrutat molt sobre la moto i la veritat que això m'he trobat molt còmode.
13: En el cas de Bou, dissabte va ser sobre Gratarola i ahir diumenge sobre el seu company Gabriel Marcelli. El de Piera ha obrit un forat de 66 punts sobre el seu company d'equip gallec. Pròxima cursa a Anglaterra, l'últim cap de setmana de juliol. I pel que fa al Mundial d'Enduro, Josep Garcia torna de Portugal en ple de victòries. Va guanyar el supertest de divendres i dissabte i diumenge s'ha imposat en les dues categories en què competeix, Enduro GP i Enduro 1. El de Súria té ara 34 punts sobre Andrea Verón en Enduro GP i 43 en l'altra categoria sobre Morgan Lesiardo.
15: Cap de setmana rodó, tornem a fer triplet com el GP de casa, primer el supertest, primer dissabte, primer diumenge Enduro GP i Enduro 1. Un cop de setmana per emmarcar.
13: La pròxima cursa del Mundial d'Enduro, ja la penúltima del calendari, se disputarà en França del 17 al 19 de juliol.
1: D'aquí una mica més de 5 minuts seran les 3 de la tarda. Tornem al futbol. El Màlaga és l'últim dels equips que ha confirmat la seva presència a la primera divisió la pròxima temporada. Ho ha aconseguit després de superar l'Almeria en la lluita per l'ascens, Carles Vila.
16: Ahir va guanyar per 1-2. El primer partit a Màlaga havia acabat amb empat a 0 gols. L'equip andalús torna a la primera divisió 8 anys després d'haver perdut la categoria i d'ensorrar-se esportivament i econòmicament. De fet, va jugar uns anys fins i tot a la primera federació. Escoltem el tècnic del Màlaga, Juanfran Funes.
17: Orgulloso de nuestros niños, orgulloso de nuestra afición. Creo que este año nos ha dado la oportunidad de conocer de primera mano la fuerza que tiene el malaguismo, la fuerza que tiene Málaga. Lo llevo mucho tiempo diciendo, ¿no? Estamos en la mejor ciudad del mundo y creo que nos merecíamos tener representación en primera división. Así que nada, ahora es momento de disfrutarlo ya con el paso de la hora. Creo que vamos a ser un poco más conscientes de lo que estábamos haciendo. El tiempo, ¿no?, llevará a que disfrutemos de todo mucho más. Y nada, darle las gracias a todos los que han hecho que esto sea posible.
16: La temporada del Málaga ha estat complicada en aquesta segona divisió. Tot just Juanfran va arribar al mes de novembre. Va deixar el filial per entrenar el primer equip que es trobava molt a prop de la zona de descens i amb moltes crítiques pels resultats i també per al joc. Amb una plantilla molt jove, amb jugadors de la cantera, Juanfran ha sabut capgirar aquesta situació. Aquesta tarda, a partir de les 6, es faran les habituals celebracions per l'ascens pels carrers de Màlaga.
1: On no hi haurà celebracions és a Badalona, perquè el seu equip de futbol s'ha quedat a les portes de pujar a la segona federació, tot i que ahir va guanyar per 2-0 el Compostela al partit de tornada de l'última eliminatòria per l'ascens. A l'anada, els badalonins havien perdut a Galícia per 3-0 i per això no han aconseguit l'ascens. I ja que parlem de futbol, els 7 equips de futbol principals de l'àrea metropolitana de Barcelona generen més de 1.500 milions d'euros anuals i gairebé 28.000 llocs de treball. Així es desprèn d'un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l'impacte econòmic que té el futbol a Barcelona, Roc Fargas.
18: L'estudi se centra en 7 equips, 2 de primera divisió, el Barça i l'Espanyol, i 5 de proximitat, el Sabadell, recentment ascendit a segona divisió, l'Europa, el Sant Andreu, el Terrassa i l'Hospitalet. Només el Barça genera un impacte de 1.300 milions d'euros, mentre que l'Espanyol n'aporta 200. Els altres 5 clubs n'hi sumen 20 més, a banda dels més de 300 milions que paguen en impostos. L'informe també analitza l'impacte dels drets televisius segons la categoria de cada equip. Joan Ramon Rovira és el director del Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona.
19: Té darrere una infraestructura financera que es diuen drets audiovisuals. I en la mesura que passes de federacions, del futbol federatiu, a la Liga, automàticament això estàs col·locant un coet a la capacitat de les entitats de futbol per projectar-se ja cap a una altra dimensió. I no és un canvi lineal, és un canvi exponencial.
18: Per exemple, l'ascens del Sabadell a segona divisió multiplicarà per 2,4 la riquesa que genera aquest club.
1: Abans d'acabar, expliquem que aquest matí s'ha presentat el Barcelona International Sports Events, el BICE. És una plataforma que aplega els 8 esdeveniments esportius internacionals que se celebren anualment a la capital catalana.
20: Una plataforma formada pels grans premis de MotoGP i Fórmula 1, la Volta Ciclista Catalunya, la Marató i la Mitja Marató, els trofeus Comte de Godó de tennis i vela i el Xiu de Salts d'Equitació, i que neix per col·laborar, compartir coneixements i sinergies entre els comitès organitzadors d'aquests esdeveniments. Santiago Mercé, primer president del BICE, ha explicat els factors que han comportat la creació de la plataforma.
21: La inquietud que teníem dels problemes que tenim d'afrontar canviants contínuament, com s'ha vist a la taula rodona, no? Vull dir que els paràmetres que tenim avui no són els que teníem fa 5 anys, ni són els que tindrem d'aquí 5 anys, i aquesta evolució i aquesta forma d'enfocar tot això és més fàcil, vull dir, si comparteixes experiències amb gent que té molta experiència i que tenen els mateixos problemes.
20: Mercè també ha comentat alguns dels objectius que té el BICE, com ara garantir la continuïtat dels esdeveniments i fer-los créixer.
1: I més coses, perquè demà reprèn la final de la Lliga de Futbol Sala que disputen el Barça i el Pozo de Múrcia, el millor de 5 partits. L'equip blaugrana podria guanyar demà mateix el títol en un partit on Marcos García recupera Pito.
5: Sí, el brasiler torna a la convocatòria després de perdre's el darrer partit per la vermella que va veure en el primer duel d'aquesta eliminatòria. L'entrenador del Barça de Futbol Sala, Javi Rodríguez, valora així el retorn de Pito.
22: Vuelve y vuelve al 100%, vuelve descansado. Va a ser una pieza muy importante, como lo está siendo durante todo el año, para el equipo. Pitor es un jugador diferencial y esperemos que lo sea mañana.
5: El Barça confirma la baixa de Luciano Gauna. Demà l'operarà, té trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Demà el Pozo Múrcia, Barça.
1: I queden 40 segons per arribar a les 3 de la tarda. Acabarem, Marta, amb una renovació.
13: Sí, de l'eslové del Barça d'handbol, Blas Jan, que renova fins al 2030, tenia contracte fins al 2028, per tant amplia 2 temporades més i no és el primer moviment este de l'equip blaugrana en clau de futur, perquè divendres ja va anunciar la renovació del francès Timotei Engessan.
1: aquesta renovació i aquests moviments de mercat, arribem a les 3 de la tarda, a la final de la primera hora d'aquest Catalunya migdia.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. La ràdio. Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
2: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM. Ràdio Argentona t'acompanya, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha òperes que esdevenen essencials, malgrat no siguin molt cèlebres. És el cas de la nostra protagonista d'avui titulada El caçador furtiu.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: El caçador furtiu és una òpera dividida en tres actes amb música de Carl Maria von Weber i llibret en alemany de Friedrich Kind. La seva estrena es va produir el 18 de juny del 1821, per tant, per aquestes dates fa 205 anys. Va ser a Berlín l'estrena, mentre que a Catalunya es va poder veure per primer cop el 4 d'agost de 1849, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges principals que intervenen en El caçador furtiu de Weber, Max és el nostre protagonista, un caçador que està enamorat d'Agathe, a la que té por de perdre en el concurs de tir on s'ha de decidir amb qui es casarà Agathe. Per evitar perdre-la, no dubtarà en recórrer a la màgia negra, en aquest cas. És un paper per tenor líric amb prou força com per superar moments orquestrals densos. Agathe és una jove que està enamorada de Max, paper per soprano lírico spinto o lírico dramàtica, directament a veu, per tant, de gran envergadura. Anshan és la cosina d'Agathe, una noia senzilla i simpàtica, una part per soprano lírica amb facilitat, en aquest cas, per la coloratura. Caspar és un caçador que va vendre la seva ànima a Samiel, que és el diable, a canvi d'unes bales màgiques. Si vol salvar-se, diu, haurà de trobar una altra víctima. El de Caspar és un paper per baix. I destacarem també la part de Kuno, el pare d'Agathe, un guardabosc del príncep d'Otokar, que ha d'interpretar-lo un baix. També apareix en un camperol que és Kilian, un paper per baix, Otokar, el príncep de Bohèmia, que és un baríton, un ermità, un baix, la dama de la núvia, una soprano, Samiel, un paper parlat, i el cor, amb molt importants intervencions, com podrem apreciar al llarg de l'òpera. De fet, una de les intervencions més icòniques d'aquest títol la fa no el protagonista, sinó el cor. Anticipant-se 20 anys a Wagner, Weber va iniciar el que es coneixen com els fonaments del que acabaria sent l'òpera nacional alemanya, en una època en què l'òpera italiana encara regnava arreu del món, fins i tot als països germànics. Per Wagner, no hi ha dubtes, tot en aquesta òpera és alemany, des de la llengua, passant per la música i acabant pels boscos, que són acollidors de dia però terrorífics de nit. A més, tots els personatges de l'obra beuen cervesa i ballen danses populars alemanyes. De fet, viuen el seu dia a dia sotmesos a una tradició invariable i els seus conflictes tenen origen sota la influència de sers sobrenaturals que conviuen amb ells sota el cel alemany i que responen també a la tradició folklòrica germànica. Tot plegat s'explica perquè, amb la voluntat d'oferir una alternativa a l'òpera italiana vigent, Weber va acceptar el llibret proposat pel seu amic, l'escriptor Johann Friedrich Kind, que tenia un prestigi en el món literari força rellevant, a Dresden, sobre una llegenda popular procedent d'un recull de contes del 1810 de Johann August Appel i Friedrich Laun. Per tant, la voluntat claríssima d'anar a contracorrent en aquell moment, anar contra l'òpera italiana, proposant una obra deliberadament germànica. L'acció del caçador furtiu de Weber se situa a Bohèmia, pocs anys després de la Guerra dels 30 anys, que va ocórrer entre els anys 1618 i 1648, i si en voleu conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants, no deixeu d'escoltar-nos perquè ens situem ja a l'inici de l'acte primer.

A l'inici del Caçador Furtiu ens hem d'ubicar en una clariana del bosc, en l'assaig del concurs de tir que s'ha de celebrar l'endemà. El pagès Kilian encerta de ple la diana amb un tir d'arcabús i la gent l'aclama entusiasmada davant la irritació evident de Max, el seu contrincant, que darrerament no té gens de sort en les seves intervencions. Els pagesos l'acompanyen en processó i el guanyador es mostra arrogant i es burla del vençut amb crueltat. Andreas Schaffner és l'arrogant Kilian.

Max, en sentir-se burlat per Kilian, tal com acabem d'escoltar ara mateix de fons, acaba perdent els papers i treu un ganivet, però la gent els acaba separant. Arriben Kuno, que és el guardabosc del príncep del lloc, d'Autocar, i el malvat Monté Caspar amb altres caçadors. Kuno queda desolat quan constata el mal moment pel que passa a Max. Caspar ho atribueix al fet que és víctima d'un sortilegi i li recomana demanar ajuda al gran caçador, un dels servidors del diable. Kuno s'indigna, qualifica Caspar de persona indesitjable i intenta animar Max perquè l'endemà participi amb encert al concurs de tir que presidirà el príncep. El guanyador, com us dèiem, tindrà dret a la mà de la seva filla Agathe, a més de succeir-lo, esclar, en el seu càrrec. Aleshores explica als presents el llegendari origen del concurs en temps del seu rebesavi. Es parla també de la bala màgica, obra del diable. 6 bales encerten la diana volguda pel caçador, però la setena pertany al diable, que la dirigeix segons la seva voluntat. Ens ho canten Francisco Araiza com a Max, Ekehard Blaschicha com a Kuno i Tomás Tomaschke com a Caspar.

Max, sumit en una negra desesperació, es veu incapaç de suportar el fet de perdre la seva estimada Agathe. Kuno parla com un home recte, religiós i segur d'ell mateix, i Caspar mostra una personalitat intrigant i tortuosa i pretén apoderar-se de la voluntat del jove tirador, mentre els caçadors i pagesos mostren la seva simpatia pel noi. Killian es reconcilia amb Max i li desitja sort, i els pagesos ballen un lalla, una dansa típica germànica. En quedar-se sol, Max evoca la felicitat passada, ara desapareguda, i el seu amor per Agathe. Max és el tenor Jonas Kaufmann.

Casper intenta consolar a Max, l'obliga a beure i posa un beuratge al seu got, mentre proclama la seva devoció al vi i a Bacchus, que és el déu del vi, als jocs i també a les dones, cosa que escandalitza el jove caçador. Li deixa el seu arcabús perquè tiri contra una presa quasi invisible i entre riallades sinistres de Casper cau abatuda una àguila poderosa, que omple a Max de sorpresa, però també de temor. Casper li diu que només una bala màgica pot assegurar l'èxit del seu tir i la que acaben d'utilitzar és la darrera que tenia, però li proposa anar a mitjanit a la tenebrosa gorja del llop on podran fondre noves bales amb l'ajut dels esperits malignes. La resistència i el temor de Max són vençuts per la insistència de Casper i la seva desesperació per la possible pèrdua d'Àgate si falla l'endemà. L'alegria del malvat caçador s'explica pel seu ressentiment perquè havia pretès inútilment Àgate i perquè té un pacte amb Samiel, el diable. Si li proporciona una nova presa, en aquest cas seria Max, se li ajorna la seva pròpia condemna, pactada fa temps amb les forces infernals. De nou, Eckhart Blaschicha és Caspar i Francisco Araiza, Max.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El caçador de Furtiu, de Weber, que aquesta setmana celebra el seu 205 aniversari. Estem situats ja a l'inici del segon acte d'aquesta òpera, en una sala a la casa de Kuno. La seva filla Agathe, enamorada de Max, ajuda la seva cosina Anshen a clavar a la paret el retrat del seu besavi, que en caure sobtadament la ferida al front. Les dues noies, que s'estimen amb tendresa, mostren aviat el seu caràcter oposat, seriós i amb un punt d'angoixa el d'Agathe i alegre i optimista el d'Anshen. Agathe mostra la seva preocupació pel retard de Max, que li ha promès passar per casa seva aquell mateix vespre, alhora que sent un temor indefinit. Anshen celebra la joventut i l'amor mentre Agathe adorna el seu vestit de núvia. L'alegre i optimista Anshen és Eva Lindt.

Per la seva part, Agatè li explica a Anshen que al matí ha anat a veure el vell eremita, amb fama de sant, que li ha regalat un vell ram de roses blanques i li ha demanat que tingui cura, que una visió li ha revelat que ella està en un greu perill. La cosina se'n va a dormir i, mentre segueix esperant a Max, mira els estels per la finestra i torna a sentir angoixa pel seu futur i demana la protecció del cel. Carita Matilda és Agatè.

Arribarà finalment Max, que intenta dissimular els seus fracassos i, en canvi, destaca amb orgull les plomes de l'àguila que ha batut amb Caspar. Anshen intenta novament donar alegria i confiança, però Agathe ha de justificar la seva ferida i Max s'adona que el quadre de l'avantpassat que ha caigut en el mateix moment en què ell disparava la bala màgica contra l'animal. Malgrat les súpliques de l'estimada, diu que ha de marxar per recuperar un gran cèrvol que també ha caçat a la gorja del llop. Ells l'intenten convèncer que no vagi a un lloc tan perillós on habita el caçador negre, però ell afirma que és un home a qui no li falta coratge ni tan sols valor. L'escena de la gorja del llop transcorre, per tant, en un indret salvatge. Caspar forma un cercle de pedres negres al voltant d'un crani on s'han de fondre les bales de Max. Un cor d'esperits invisibles entona una salmòdia. Sonen les 12 de la nit i Caspar, en nom del crani, evoca Samiel, que apareix entre les roques. El caçador li demana un ajornament de 3 anys en el pacte infernal que té convingut amb ell i que acaba l'endemà a canvi de lliurar-li l'ànima de Max. Per aconseguir-ho, ha d'ajudar-lo a fondre les 7 bales màgiques. Les 6 primeres encertaran el seu objectiu i la 7ena ferirà de mort la seva estimada, cosa que produirà la desesperació del noi. Samuel accepta i desapareix. Però arriba Max i ho fa decidit a desafiar el seu destí, entre signes terrorífics de les forces del mal. La fosa de les 7 bales constitueix, doncs, la darrera escena. Les fórmules de l'encanteri de Caspar demanant ajuda a l'esperit maligne inicien la feina i cada anunci d'una nova bala és repetit per l'eco, acompanyat per sons terrorífics, aparicions i el cant d'un cor invisible. A la 7ena bala, que fon Max davant la impotència de Caspar, apareix Samuel, que allarga la mà al jove, però aquest fa el senyal de la creu i l'esperit desapareix.

0: Moments d'òpera.
1: Així arribem al tercer i darrer acte del Caçador Furtiu de Weber. Després de l'interludi simfònic que estem escoltant de fons, dirigit per Sir Colin Davis amb l'Estatskapelle de Dresden, ens situem en una clariana del bosc. Un petit grup de caçadors comenta l'aspecte inquietant de la gorja del llop. Entren Max i Caspar i un dels caçadors comenta la gran punteria del jove munter, el que ha vist fa poc tirar 3 bales. Quan queden sols, Max demana a Caspar una bala, però aquest no vol donar-li, i Max es queda només amb la 7a bala forjada, que és precisament la que anirà on vulgui l'esperit maligne, cosa que el noi ignora i omple d'alegria a Caspar. Canviem d'escena. Al dormitori d'Agathe veiem la jove promesa vestida de núvia, que inicia una pregària en què mostra la seva confiança en la bondat divina. És de nou Carita Matilda com a Agathe.

Entra en escena Angin a l'habitació d'Agathe i se sorprèn en veure les seves llàgrimes. Agathe ha tingut un malson premonitori. S'havia convertit en un colom blanc, Max li disparava, ella queia, però es transformava novament en Agathe i al seu lloc ja hi ha batut un ocell negre. La cosina intenta donar una versió inofensiva del significat del somni i Burleta li recomana assumir l'alegria pròpia d'una núvia. Entren les dames d'honor que canten una cançó popular. Angin porta la capsa de la corona i anuncia que el quadre de l'avantpassat de Kuno va tornar a caure la nit passada. El temor d'Agathe augmenta de nou quan comprova que la corona que ha arribat és una corona mortuòria, però decideix que les roses blanques que li havia donat l'Adamita serveixin per fer una nova i veritable, ara sí, corona de núvia. Mentretant, en una clariana del bosc, on hi ha el pavelló del príncep i s'ha de celebrar el concurs, Ottokar i el seu petit seguici escolten els cants dels caçadors. És aquest segurament el cor més popular de tota l'obra i que sona així.

0: El príncep rep amb afecte a Ku, no?, i li diu que aprova la seva tria de Max com a marit de la seva filla i successor, però exigeix la prova de tir, com demana la tradició. Combina Max, doncs, perquè dispari el colom blanc que s'ha posat sobre una branca i al mateix moment entra Agathe, que li demana amb un crit que no tiri, que la coloma és ella. Però la bala ja ha sortit de l'arcabús, la coloma vola i Agathe i Caspar, que s'estava amagat sota l'arbre, cauen a terra. Tothom creu que Max ha disparat sobre la promesa, però Agathe, protegida per l'eremita, que apareix al seu costat, només ha caigut desmaiada i aviat es recupera. Caspar, però, enmig d'un toll de sang, intenta inútilment posar-se dret i veu la figura de Samiel, invisible pels altres. Reconeix que les forces del mal l'han vençut i maleeix el cel abans de caure sense vida. Ottokar ordena que abandoni el cadàver a la gorja del llop. Exigeix a Max que expliqui el que ha succeït i aquest confessa que va fondre les quatre bales màgiques amb la complicitat del malvat Caspar. El príncep s'indigna i el condemna a sortir immediatament del país i a renunciar a la mà d'Agathe. Kuno, Agathe, Anshen i tots els presents intercedeixen a favor seu. Ottokar es manté a la seva posició, però l'arribada de l'eremita capgira la situació. El príncep es descobreix davant la seva presència i accepta per endavant el seu consell. L'eremita fa veure que la felicitat de dues persones que s'estimen no ha de dependre del curs d'una bala i demana que aquesta prova sigui suprimida. Pel que fa al càstig que mereix Max, demana que sigui només un any i que, si es comporta com un jove digne i honrat, li sigui concedida la mà d'Agathe passat aquest temps. L'òpera, doncs, acaba amb l'esclat de joia dels presents fins a arribar al majestuós coral final, himne a l'Altíssim i a la bondat del cel. I així és com acaba El caçador furtiu de Carl Maria von Weber, obra que va inspirar el mateix Wagner i que aquesta setmana commemora el seu 205 aniversari. Marxem, però tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Avui ens posem ja en mode de celebració perquè falten poques hores per a una de les nits més màgiques i esperades de l'any. Demà 23 de juny el nostre municipi es volcarà de nou a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Tindrem la flama del Canigó, el tradicional sopar de Carmanyola a la plaça de Vendre, l'encesa de la foguera i la música de DJ Juan Ra. Anem a repassar tot plegat amb el tècnic de festes de l'Ajuntament, en Carles Ligos. Bon dia, Carles.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com van aquestes hores prèvies?
1: Bé, aquestes hores prèvies, ara ja quasi bé tot a punt.
0: Ja compta ja, enrere, no? Una
1: ja
0: mica,
1: heu pogut entrevistar en Juan Ra, ja us he explicat quina sessió ens prepararà. I nosaltres, doncs res, compte enrere, esperant a que l'espai dels trastos es vagi omplint per poder fer una bona foguera i bé, una miqueta de cara a la feina.
0: De cara a la feina. Un dels moments més emotius de la tarda de demà serà l'arribada de la flama del Canigó a Can d'Oro, em sembla, no? Ja és un acte molt simbòlic que compta amb el grup de muntanya i els gegants. És un bon tret de sortida, no?
1: Sí, és un tret de sortida que ja fa anys que estem fent. És un acte que d'origen organitza el GMA amb col·laboració, per descomptat, d'Òmnium i la colla geganters i grallers d'Argentona que els acompanyen des de la plaça Nova un cop arriba. Arriben allà a la plaça Nova a les 6 de la tarda i van pujant ja en marxa, ja no tant de carrera com han baixat des del Canigó, pobres, sinó ja de manera més pausada fins a Can d'Oro, on Òmnium farà el parlament i de l'escrit oficial de la flama del Canigó i es fa entrega a la vila d'aquesta flama i s'encén el paveter perquè encapçali aquesta flameta que serà la que donarà el tret de sortida de la foguera.
0: Un tret de sortida d'un programa que no sé si hi ha cap novetat enguany.
1: No, bueno, la novetat tenim cap... bueno, sí, aquest any tenim DJ Juan Ra... però és un acte que realment, a banda de poder buscar variacions a nivell artístic, tota l'escaleta ve a ser la mateixa. Sí que d'uns anys enrere, cap a l'any passat ja ho vam canviar, en vez de fer l'arribada del Canigó després del muntatge de la foguera, doncs ja ho fem al revés. Rebem la flama i després, entre totes les persones que puguin assistir a l'espai, doncs es munta aquesta foguera de Sant Joan per donar-li aquest aire més popular.
0: De fet, és una festa que tampoc no li calen gaire...
1: És una festa que funciona tal com la tenim. Tampoc tenim necessitat de fer-la créixer més gran. Funciona. És una festa de poble, pel poble i... amb totes les característiques...
0: És un format que permet celebrar la Revetlla al costat de casa.
1: A nivell familiar, a nivell d'amistats, és una nit per trobar-se i fer-ho això, al voltant de la plaça de Vendre, com a bon espai que és de trobada.
0: Serà demà quan hi haurà l'encesa de la foguera. Suposo que ja aquests dies aneu demanant a aquells veïns i veïnes.
1: Correcte,
0: que
1: des de dijous vam deixar un espai preparat a Can d'Oro perquè la gent, aprofitant també el cap de setmana, pogués portar trastos. Sí que és veritat que ara per ara aquest espai dels trastos no està gaire ple. Esperem que la gent entre avui i demà s'engresqui i ens portin pues, des de mobles vells, sofàs, cadires, taules o el que sigui, calaixeres, palets per deixar en aquest espai i demà poder composar aquesta foguera i fer-la ben lluïda.
0: Trastos de fusta,
1: Sobretot. Ha de ser fusta, eliminar qualsevol resta de plàstic que pugui haver-hi.
0: Perquè els apunts del curs passat...
1: Bé, la foguera serveix per cremar...
0: allò que no
1: vols. Allò que no vols i alhora també demanar desitjos. Per tant, tu amb un paperet hi pots posar el que vulguis, Pots posar... el que no vols que se t'hi quedi o,
0: exacte,
1: o tot el que vols que vingui.
0: Jo posaria els apunts de filosofia. Mira, no era gaire, gaire
1: però
0: filosòfic.
1: Sí, sí que es pot, sí que es pot.
0: Molt bé, molt bé. Fins quan tenim temps? Per
1: doncs
0: fer,
1: res, fins demà a la tarda. Fins demà a la tarda que comencem a muntar la foguera. Per tant, animem a tothom que, tot i aquesta onada de calor que ens ve avui, si tenen ganes de traslladar el trasto que vulguin cremar, ja sigui a nivell simbòlic o a nivell perquè necessiten fer lloc a casa, doncs que el portin allà a Can Doro, que els hi estarà esperant aquest espai.
0: Alguna consideració especial degut a les altes temperatures, una de calor,
1: bueno,
0: i,
1: a veure,
0: una mica també el risc d'incendis que pugui...
1: Altes temperatures, per al que fa a la nostra festa, a l'espai enmarcat de Can Doro i Plaça de Vendre, no ens ha d'afectar més que altres cops, val? A nivell de riscos de foc. El que sí que hem de vetllar, sobretot a tot el que són veïnats de zona boscosa, si us plau, que la gent sigui conscient, perquè realment llançar un element pirotècnic o fer una petita foguera o fer una petita barbacoa amb aquest aire tan calent, que sí que fa airet però és calent, la vegetació seca, és un gran risc d'incendi. Per tant, és una nit que s'ha de vetllar, per descomptat, tornem, eh? No en el centre del poble tenir la precaució que sempre s'ha de tenir quan es manipula pirotècnia o es fa foc, però sobretot a les zones properes, i recordem que hi ha la prohibició de fer foc o llançar pirotècnia a zones de menys de... sembla que són 500 metres, o va canviar 400, ara no me'n recordo, de zona boscosa, val? Per tant, és important tenir-ho en compte.
0: És una tarda on... tarda, vespre, nit, no? Que s'acostuma a tirar coets.
1: Coets. Tota la pirotècnia aèria té un risc, sobretot si estem a prop d'aquesta zona. Per tant, bueno, tot el que són petards, petards per terra...
0: Ja és una habilitada per tirar els petards o no?
1: Bé, allà no tenim un espai concret, val? Però realment... el que sí que demanem i posem senyals que just a la zona d'on es fa el sopar popular i on es fa el ball, no es llencin coets. Val? Després, els altres espais i on la gent de manera tradicional va tirar petards acostumen a ser la plaça Nova, la plaça de l'Església, entorns de la foguera de Can Doro, però... sobretot sí que demanem que a l'espai on es fa el sopar popular i el ball, doncs en allà sí que no es llencin coets o petards, eh?
0: Algun any, si no vaig errat, heu dit que pel sopar popular podeu arribar a reunir 500 persones.
1: Bé, és el volum total de cadires que hi tenim, val?
0: Vull dir, no és allò que feu càlculs allò a l'aire.
1: No,
0: sinó
1: potser,
0: tantes cadires, tantes persones.
1: És a dir... nosaltres, com a organització, i això que quedi clar, perquè hem rebut algunes consultes, ja ho hem aclarit per l'Instagram, o si algú ha trucat a l'Ajuntament, és un sopar popular, en el qual no es reserva espai. Tothom es porta el sopar de casa, i sí. L'organització munta les taules a partir de 8:45, per tant que no s'estressi la gent a arribar abans, perquè no hi hauran. Un cop es munten les taules, no obrim les gàbies de cadires fins les 9, que és l'hora que comença a sopar. I les gàbies de cadires, tothom s'agafa la seva cadira, val? Perquè s'assegui on te vulgui, al voltant d'aquelles taules. Clar, nosaltres tenim demanades 500 cadires. Com a molt, algun any ha quedat 5 cadires amb una, ja. 10 amb una altra. Per tant, arrodonint l'alça, sí, 500. Números reals? Bueno, tot depèn de l'any. Quan hi ha hagut anys que ha caigut més en un cap de setmana o que s'ha pogut fer pont, doncs menys gent.
0: Ha baixat una mica, no?
1: Aquest any que fa pinta que la gent no marxarà gaire, doncs potser assolirem el topall. I això és el que hi ha, eh? Igualment, és un topall que hagi anat any rere any, no ha augmentat mai més d'aquestes xifres. I creiem que és el sostre que té aquest acte i que ja està bé. No, tampoc podem subministrar ni més espai, yeah, ni més material. És el que tenim. Val?
0: Doncs serà a partir de les 9 a la plaça de Vendre.
1: Ah, exacte. A les 9 okay. És quan es dona el tret de sortida al sopar popular.
0: I després l'encesa de la foguera, cap a 2:15.
1: Cap a 2:15, de la mà de les bruixes d'Argentona, que és un acte que realment, any rere any, es va consolidant, va guanyant en qualitat visual i artística, i bé, és un acte també molt maco, on es convida a tothom que vagi a cremar els seus desitjos o mal auguris, sí. Mm-hmm. Amb aquesta encesa de la foguera. Primer les bruixes fan el seu ball, encenen la foguera i després endavant tothom.
0: Molt bé, molt bé. I després la música de Rebella amb DJ Juanra.
1: Correcte.
0: Per passar la nit a partir de les 11.
1: I comptem fins les 2:15 de música a la plaça.
0: Està nerviós, eh, un DJ Juanra.
1: Sí,
0: vol fer-ho molt bé, eh?
1: Vol fer-ho molt bé, doncs. A les seves mans estem, eh?
0: Alguna recomanació, algun consell per a aquells que vulguin gaudir amb aquesta foguera en la Rebella?
1: Sobretot en tema fogueres, d'acord que és la nit de llançar petards, però no llancem petards ni barrenos a dintre la foguera. Això us ho demano, ja, si us plau, perquè això
0: sentit
1: acostuma
0: comú,
1: a passar.
0: No?
1: I que tots puguem conviure d'una nit màgica, en germanor i fent comunitat, que és la gràcia d'aquest sopar popular.
0: I passar-ho bé, fer la Rebella al costat de casa i a gaudir. Amb coca o sense?
1: Bé, tothom que porti la coca, ja sigui de crema, de fruita...
0: Jo poca.
1: No sóc...
0: Ets de dolç, tu?
1: No sóc excessivament de dolços, no.
0: Ets un tio dolç?
1: Potser ho porto per dintre i ja estic saturat. Que tampoc ho crec, però...
0: Doncs, Carles, no sé si vols afegir alguna cosa més sobre la Rebella.
1: Que tothom gaudeixi, que la gent no es posi nerviosa per l'espai, que segur que en trobaran, i que portin tants trastos vells i fustes com vulguin a l'espai de Can Doro.
0: Vinga, que seria ja una festa d'aquestes... De les últimes, potser, no?, que hi hauria abans de Festa Major.
1: Bé, a nivell festa, sí. Recordem que tenim el Festival de l'Argila d'aquí dues setmanes, però entesos com a festa d'aquesta de caire popular, sí, estem parlant de la prèvia a la Festa Major.
0: Vinga, doncs queda dit. Que vagi molt bé. Bona Rebella de Sant Joan. Carles.
1: Igualment. Moltes gràcies. Vinga, maco.

0: L'equip de Villes Catalanes d'Argentona, els Terrabastalls, aquest any s'estrenaven per primera vegada a la Lliga Federada, començant des de baix de tot, a la tercera divisió, i la jugada els hi ha sortit rodona. No només s'han adaptat a la competició, sinó que s'han proclamat campions de Lliga i han aconseguit l'ascens directe a segona divisió. Avui m'acompanyen en Santi Lladó, en Josep Giol i en Carles Pedrós, que són membres de l'equip de les Villes Catalanes d'Argentona, els Terrabastalls. Bon dia a tots tres, què tal?
1: Bon dia.
0: Enhorabona.
1: Gràcies.
0: Heu vingut aquí a fent patxoca amb el títol, les Villes. Què tal, com esteu?
2: Bé, gràcies.
1: Sí. Molt bé.
0: Va, vinga, per començar a conèixer-vos una miqueta, m'agradaria que expliquéssiu una mica com neix, no? Com neix els Terrabastalls, ja fa anys d'això?
2: Sí, farà uns 20 anys que s'organitzaven les primeres tirades de Villes Catalanes, que això ho feien els amics de Villes Argentona, en Joan Carbonell i el Joan Zamora, i les primeres tirades eren per Festa Major, que es feien a Can Barrau, i allà va ser els inicis. Van començar poquets, i en mica el grup es va anar fent més gran, que ho jugàvem totes les partides que es feien aquí a Argentona, i a més també sortíem a fer algunes sortides, bueno, a altres pobles a competir.
0: Però això era més puntual, no?
2: Sí, era molt puntual, eh? Jugàvem poder un parell o tres de cops l'any.
1: Tornejos de Festa Major.
2: Sí, tornejos de Festa Major, i també algun company es va comprar algun joc de Villes, i també ho fèiem al pati d'algunes cases. Després d'esmorzar i coses així.
0: Comenceu, per tant, com a colla d'amics, veïns, no? A dir, va, anem a jugar això de les Villes Catalanes.
2: Sí, així va ser. I la veritat és que ens agradava, hi havia certa afició, i un company nostre, el Jesús García, farà un any i mig o dos, se li va ocórrer que ens havien de federar, que això ens agradava, veia potencial, i el vam seguir i una colla ens vam animar i vam muntar el grup Terrabastall i ens vam federar. L'any passat ens vam federar i vam començar la Lliga Federada i una altra lliga que es diu la Lliga Alternativa.
0: Ara arribarem aquí, també una mica l'entrevista serveix per posar-nos una mica al dia sobre les Villes Catalanes. Jo no n'estic gaire posat al dia, però no sé si la informació, doncs, o si ja la federació podria fer una mica més de rebombori, no? per també, doncs, fer una mica de promoció de l'esport. Arribarem aquí, però abans de fa 20 anys, allò de reunir-vos per Festa Major, sabíeu el que eren les Villes Catalanes o no?
2: En el meu cas, no. Va ser una sorpresa i agradable. Perquè no, en aquell mateix moment no sabia ni què era un bitllot, ni una bitlla, ni com es jugava, ni com es puntuava. I va ser en aquella primera tirada de Festa Major, que dic 20 anys, poder fa 19, però fa una bona colla. I en aquí va ser on ho vam descobrir de la mà dels amics de les Villes.
0: Uh-huh. Josep, tu sabies això?
3: No, jo tot plegat fa un any i mig que jugo.
0: Ah, un any i mig?
3: Sí.
0: Els últims fitxatges,
3: Sí, em van enganxar. I em va agradar i mira, des de llavors és que no paro tampoc.
1: La veritat és que en Josep, jo i algú més dels que som venim de la petanca.
0: De la petanca.
1: I bueno, té una mica de relació, tens la punteria, arribar-hi, una mica la ideologia és la mateixa, el que passa que aquí varia, el joc varia, clar.
3: Allà tires amb boles i aquí tires amb un bitllot.
0: Vale. Això es diu bitllot.
3: Bitllot.
0: Sí. Això es diu bitllot.
3: I això és la bitlla.
0: Val.
1: Que fa un pam, més o menys.
0: El bitllot fa un pam. I
1: pesa gairebé un quilo. Val. Uns 800, entre 800 i un quilo.
0: La bola de petanca, què pesa, més o menys?
1: 700 grams.
0: 700 per tant, grams. Vas una mica allà mateix.
1: Sí,
3: quasi.
1: I després hem de plantar 6 bitlles com aquesta, que fan uns 60 o 80 centímetres, i de les 6 hem de tirar i n'hem de deixar un en peus.
0: Això vol dir fer bitlla.
1: Això vol dir fer bitlla. Si tires les 6, és fer llenya.
0: Fer llenya.
1: Perquè fas la pila, queda tota la pila a terra.
0: Clar, llavors fas llenya. Llavors, això té una puntuació?
1: Sí, cada bitlla val un punt. Si fas llenya, 6 punts.
0: Sí.
1: I si en deixes una, com a premi et donen 10 punts.
0: 10 punts.
1: Sí. Si en vez de ser 6, que seria un punt per bitlla, no. Te'n donen 10.
0: Val. Llavors interessa fer bitlla.
1: Bitlla. Sí, quantes sí, més, millor.
3: La gràcia és deixar-ne una de dreta, que caiguin totes i se'n quedi una.
0: Oh, però això ha de ser difícil, no?
3: És el que...
1: Sí.
3: No?
1: Sí, sí.
3: Aquí hi ha la gràcia.
1: No és fàcil.
3: D'estar de sort i que te'n quedi una.
0: És més sort que traça o,
3: no,
0: o manera de tirar el bitllot?
3: Tot, tot
0: o no?
3: Plegat. Implica estirar amb una certa gràcia en un lloc determinat i llavors és com s'obren. És el més, més fàcil.
2: La veritat és que com més tires, més sort tens.
3: Sí.
0: Com més tires, més sort tens.
1: Sí. Bueno, la pràctica, sí, no? Sí.
0: Ja.
1: Anar tirant, anar tirant.
0: Ja.
1: Sí, sí.
3: Busques una mica tirar a la dreta o segons cada un o a l'esquerra perquè s'obrin tal com tires tu el bitllot que t'arribi pla. És
0: les bitlles han de mantenir una distància entre elles?
1: Sí, sí. Tenim una galga.
3: Una ja plantilla.
1: Feta, una plantilla. I les col·loquem i passem la plantilla aquesta, que hi ha una separació d'uns 3-4 dits entre bitlla i bitlla. Bé, i, bueno,
3: que representa que el bitllot entre bitlla i bitlla no tindria de passar.
0: Val.
3: Un cop plantades, el bitllot així, que hi ha vegades que passa, uh-huh, perquè només que passi aquí dalt ja et passa,
1: sí,
3: diu, però la gràcia és aquesta.
0: Jo a vegades veig així gent que juga a petanca, no?, que tira la bola amb un cert estil, això ja denota hores i hores a,
1: sí,
0: agafar
1: sí,
0: defectes a tirar, perquè vosaltres teniu així estil de tirar, heu agafat alguna postura...
3: Cada un tira diferent.
0: Algú tira diferent, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Hi ha dues maneres molt diferenciades de tirar, i és una que tirem recta, o sigui, que agafem el bitllot pel coll i se'n va recta. I després una altra que és tirar a l'ample. L'agafes d'aquesta manera, com
0: sí,
2: en pla, i aleshores la diferència és que una et surt i t'arriba molt perfilada, recta, per dir-ho així, i si la tires plana, t'arriba amb tot l'ample.
0: Va.
2: Avantatges i inconvenients, que si tires a tot o ample t'agafa més espai, més secció d'amplada i dona la sensació que puguis tirar més quantitat de bitlles. Uh-huh. I si tires recte, normal, per dir-ho d'aquesta manera, fas més punteria. Eh? I hi ha gent que combina les dues tirades, uh-huh, depenent com et quedin les bitlles.
0: Uh-huh.
1: Si en tens dues dempeus i n'has de tirar una, clar, no pots tirar amb horitzontal.
0: A lo ample, has de tirar més en vertical.
1: També et diré que els que juguen sovint, a vegades en tenen una que és més fina, de diàmetre més petit. Sí. També per estalviar que no piqui la del costat.
0: Val, val. I ara em genera a mi la curiositat de dir, clar, ara esteu federats.
1: Uh-huh.
0: Aquests canvis de pes o de mides... s'accepten dins de la federació?
1: Hi ha una reglamentació, però clar, la fusta representa que és viva, si és més humida o s'asseca més,
0: val,
1: i no et diuen un pes exacte. Marca sobre uns 800 grams.
2: Uh-huh. Sí, entre 700 i un quilo les bitlles...
1: Són admeses, sí.
2: Sí. La fusta, depèn del tipus de fusta, normalment és fusta d'alzina, que és la que aguanta més els cops, però hi ha gent que investiga en bolongo, fustes més lleugeres, més pesades... Vull dir, s'està evolucionant constantment amb el tema. Fins i tot ara hi ha un tipus de material que no és fusta, que és el material que s'utilitza sempre, que és el nylon. És com un plàstic tornejat i que, bueno, té més resistència, poder el pes és més lleuger, i hi ha gent que li van bé.
1: Però et diré que genera crítiques, perquè clar, això és un joc tradicional. I clar, si ara et van amb
0: clar,
1: bitlles de nylon,
0: clar,
1: ja no...
0: Ja perd l'essència una mica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: L'essència de la...
2: Bueno, hem dedicat al grup nostre, a Terrabastall, hi ha gent que les utilitza i que els hi va molt bé.
3: Eh? Sí. Jo hi tiro, eh?
1: En Josep, un d'ells.
3: Però també tinc les de fusta, per com vaig a tornejos així.
1: Més tradicionals. Vaig... Sí.
3: Tradicionals, tiro un fusta.
0: Unes que serveixen per entrenar i l'altres per competir,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Val, perfecte.
2: Però l'important no són les bitlles en si, sinó el tirador, eh?
0: El tirador.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: La dinàmica de joc... com seria? L'equip ha quan sou a l'equip i una mica doncs, saber quantes tirades teniu cadascun d'ells, no?
2: Sí, això depèn. Hi ha tirades que normalment són 5 jugadors per equip. però per exemple a les, en els, a les partides federades són 4 jugadors, o sigui que depèn on estàs tirant i també suposo que també va per demarcacions, no? Hi ha zones, a Tarragona poder es fa amb 5 o amb 4 i aquí a Barcelona es juga més amb 4 que amb 5, depèn, eh?
1: Sí, també cap a les Terres de l'Ebre les bitlles són més petites, però també juguem a dintre de la lliga, però juguem amb unes més petites.
3: I els millors també.
1: Això no ho han unificat perquè tradicionalment allà juga amb aquest tipus de bitlla més petita.
0: Val, però llavors això pot condicionar?
1: No, perquè no es barregen. Si ells fan la seva lliga amb aquestes bitlles i les zones de Barcelona o de Girona, fem servir aquestes.
0: Val. És a dir, no us ha tocat jugar amb unes bitlles de diferents mides.
3: Sí. Ahir a la final.
1: Sí, per exemple, el dissabte,
3: sí.
1: Vam estar a la final intercomarcal a Tarragona. Hi havia 10 pistes que jugàvem amb aquestes bitlles, sí. I 4 o 5 pistes que jugaven amb les petites. Però clar, com que tu jugues a la teva pista, uh-huh, i competeixes amb l'altre que juga a la seva pista, tu mires de fer el millor. O sigui, no jugues un contra l'altre, tira un o tiro jo, no, tu tires a la teva pista i ell a la seva. I cadascú mira de puntuar el millor.
0: Uh-huh. Hi ha un àrbitre?
1: Sí, hi ha un àrbitre que, clar,
0: per
1: hi
0: pista,
1: ha d'haver-hi...
0: Àrbitre per pista?
1: No, un en general, i tots anem a toc d'àrbit. A toc de pitu. Sí, per seguretat també, perquè clar, a l'hora de plantar, no, que no hi hagi ningú que tiri. O...
0: Clar, per seguretat.
1: Sí, per seguretat, més que res. Uh-huh.
2: I el que comentaves, bueno, continuant el que preguntaves, la dinàmica de joc és, són tirades de 9. O sigui, hem de fer 9 tirades cada vegada, que uh-huh, cada tirada d'aquestes, cada una d'aquestes 9 tires 3 bitllots. I això es repeteix, nosaltres ho repetim 3 vegades al mateix jugador i després canviem de jugador. Fins, o sigui, tens una tirada de, tens 3 tirades, descanses, tens 3 tirades, descanses i tens 3 tirades i ja s'acaba la partida.
0: Això per jugador?
2: Sí, per cada un dels jugadors.
1: I el màxim de puntuació, clar, cada tirada pots fer 10.
2: És el màxim.
1: Clar, serien 90 la partida. I en Giol és un dels que fa els 90. Sí, que costa molt, eh? Has de tirar bé, has de tenir sort i costa molt, i molta pràctica.
3: I sort i pràctica. Sí, sí. I en poc temps que jugo, haver jugat a la petanca, jo sí, veig que influeix molt.
1: Sí, sí.
3: A la petanca feia de tirador i ja tens una mica més...
0: Ja tens una mica la...
1: Sí, sí, la distància també, perquè has de mirar de picar a sobre.
3: I allò que han dit de tirar a la dreta o a l'esquerra, normalment...
1: Si ara fas per aquí.
3: Els de la petanca estem més acostumats a buscar... I per això ja et dic que a vegades jo tiro a la dreta i a vegades tiro a l'esquerra, segons com el dia com et surt el bitllot.
0: Ja.
3: I llavors tires.
2: O sigui que és com tot, hi ha gent bona, hi ha tiradors bons, com el Josep Giol, que farà un any i mig o dos que tira amb nosaltres, que ja ve amb una certa experiència.
3: I porto 5 90s.
2: I em porta 5 de 90s.
1: 5 de 90s.
2: Jo porto 20 anys poder jugant, mm-hmm, i només em porto un.
0: Una.
2: Val? I per aquí hi ha algú que no en té cap.
1: Bueno, porto 5 o 6 també jugant.
2: Sí,
1: i no
2: porta
1: cap.
2: Poc. Sí, o sigui que no però, són...
1: És complicat. M'he quedat a 86. Estic allà tocant.
0: Estàs allà tocant a l'èxit, no? Però vaja, vull dir, la fortuna també, no? La sort també té un paper...
2: No, jo no crec que es pugui parlar de sort. A veure, hi ha moments determinats que sí que hi ha, que tens sort, però és el que dic, com més tires, com més entrenes, com més jugues, com més t'hi fixes, més sort tens.
0: Sí.
2: Clar, perquè ho fas millor, perquè ho fas millor.
0: Sí, però a vegades també, no sé si ho heu notat, algú que potser dius, mira, poder per la manera de tirar no en sap gaire, no?
3: Sí.
0: I resulta que te
3: patapum,
0: te les tira totes.
3: I es fa 10.
0: I això ja fa molta ràbia, perquè tu estàs allà amb un estil de tirada i no sé què, i aquell dia poder no tens tanta...
1: També se'n dona, eh?
3: Els que tiren, diguéssim, més per terra, que la tiren un metro i mig davant, rossegant, n'hi han, i els altres que tirem més a sobre. Per això dius, hòstia, com pot ser que jo tanta feina per tirar a sobre i no toco, i aquest la tira un metro i mig allà i fa els 10 de cop, vull dir, quedes... Però vaja, cada un té el seu sistema.
0: Sí. Bueno, jo crec que, mira, de l'entrevista arribem a la conclusió, com diu en Josep, si volem iniciar-se amb les bitlles, començar per la petanca.
2: I no, així no, podria...
3: No
2: cal,
3: no cal. No, no cal, no cal. No, que és un avantatge venint de la petanca, sí. Jo sí que ho veig, des del primer dia que ho vaig dir. Dic, home, tenim una mica d'avantatge.
1: Mm-hmm. Home, a mi m'agradaria remarcar que hem sigut la sorpresa a la divisió, a la tercera divisió, perquè, clar, començar i guanyar, és pocs equips ho fan. I després dir que som 20 jugadors, ho componem 20, i no tenim un equip que diu, jugaran aquests només. O sigui que avui tu no pots anar-hi o no hi pots anar-hi tu, i la gent va rodant i tots estem complint.
0: Mm-hmm. Per què Terrabastall?
2: Bé, vam començar amb un altre nom, on va ser una mica... Bueno, no val la pena recordar-ho, però sí que vam anar a un poble del Montseny a jugar i una senyora de molt gran, de fusta i ferro, ens va comentar, ai, però mira que sou un bona gent i macos, però amb aquest nom, no... I la veritat és que ens vam donar compte que potser sí, que havíem de canviar el nom.
0: Una mica comercial, no?
1: Una mica escatològic.
2: Sí, una mica escatològic. I aleshores, pues, ens ho vam repensar i el vam fer cas, i bé, va haver-hi una pluja d'idees, i al final Terrabastall va ser el nom escollit. Mm. I és Terrabastall del Pla dels Matxos. El Pla dels Matxos, bueno, tots sabeu on és, buscàvem algun punt, alguna referència que ens fes referència també al poble d'Argentona, no? Uh-huh. I vam pensar, pues mira, el Pla dels Matxos, que fa molt per nosaltres. I vinga.
0: I ara en Carles parlava una mica de l'organització, no? Sou 20 jugadors, tots homes? O hi ha...
1: Bueno, estem oberts a dones. Sí, sí. Alguna s'ha interessat,
0: però... Vull dir
1: que podria
0: ser equip mixta, per exemple.
1: Sí, sí.
0: No,
1: o sigui,
0: no? Vull dir que no,
1: l'avantatge d'aquest joc és que ho componen 5, però poden jugar tranquil·lament una dona, algun infantil, es pot jugar. Tenen les seves mides de tirar, però es pot jugar conjuntament, no hi ha cap problema.
0: Sí. I com us organitzeu per les, pels partits o partides que hi ha?
2: Bé, tenim un rànquing del mateix club, de Terrabastall, on hi han posicionats dels millors... Bueno,
1: sobre els entrenaments, sobre els agafem entrenaments, totes les dades
2: sí.
1: I fem una classificació.
2: Fem una classificació. Aleshores, no sempre és així, però mirem sí. De que vagin els millors tiradors. Hi ha vegades que ho fem setmanalment. Els millors tiradors d'aquesta setmana són els que van a competir.
0: Val.
2: Aleshores, no. També hi ha la possibilitat de que vagi algun reserva, juguen els quatre millors, i després, si algú... o no s'hi veuen cor o té molt mala puntuació, pues a la segona partida els canviem. Però sempre és, no és una cosa obligatòria, sinó, mira, avui no em ve de gust tira tu. Però, o tinc un compromís, prefereixo clar, que vagis tu.
1: Primer de tot demanem la disponibilitat de cadascú, perquè bueno, tothom té vida social, jo tinc un aniversari, jo tinc una festa, i sobre la disponibilitat després fem l'equip també.
2: Sí. Que a vegades costa de fer-los, també. Hi ha èpoques de l'any que dius, ostres, necessitem un equip per anar a competir i la feina tenim perquè ens en falta un.
1: Hem d'anar estirant.
0: Us preguntaré per la competició, però ara feia una estona explicàvem una mica la història, no? Neix d'una colla d'amics, de veïns, fa 19-20 anys per crear aquest equip. I ara deien, o fa una estona en Santi deia algú, per què no us federeu, no? Per què heu decidit finalment federar-vos?
1: Jo suposo que hi ha hagut un àmbit també competitiu, una ambició, i bueno, els més competitius, ostres, per què sí. No donem el pas ja?
0: I què comporta? Què vol dir federar-vos?
2: Bé, vol dir compromís.
1: Compromís, sobretot.
2: Compromís, sí, sí, sí. I la possibilitat de competir, de poder-te comparar amb altres. Vull dir, també som gent competitiva, mm-hmm. No? Hi ha gent dintre del grup que és molt competitiva i tenia ganes d'això, de mirar-se o de competir amb els millors i poder-nos comparar. I la veritat és que en el nivell on estem ara ens ha anat bé, o ens ha anat força bé, però el repte que tenim ara cada vegada és més complicat perquè hi ha gent molt bona tirant. Bueno, i això s'ha vist aquest cap de setmana, sí. També tenim uns companys que hi van anar a tirar a Collsospina i la veritat és que el nivell era molt alt, era molt alt. Mm-hmm. Fent-ho bé, dius, ostres, no arribem, no? Bueno, és una motivació, a veure aquest any com ens va a segona. I...
1: Home, cal dir que el dissabte a Tarragona, a les finals aquestes que parlàvem, hi havia 20 pistes per 5 jugadors, són uns 100 tiradors, I aquí en Josep va quedar entre els 10 primers, o sigui que també és tot meritori. O sigui que va haver de fer la final pels 10 i bueno, malauradament no va entrar en els 3 primers, però va quedar entre els 10.
0: Què consistia aquesta intercomarcal a Tarragona?
1: Sí, persones es van fent unes lligues. Vale. O sigui, a més de la federada, juguem una altra lliga, que és l'alternativa. Ai, perdona, la Lliga d'Argentona, és que també és una altra. Fem tres lligues, la federada, l'alternativa i la Lliga d'Argentona, que la componen uns 17 equips. Uh-huh. I els tres millors equips van a la final a Tarragona. Clar, i aquí hi havia de diverses lligues, les del Garraf, les de les Terres de l'Ebre, fins a quatre zones. I ahir, el dissabte, fèiem la final, amb els tres millors equips de cada una.
0: Uh-huh. I com va quedar?
1: Entre el 4 i el 10, sí. No ens ho han dit, ens en donaran
0: el resultat.
1: Sí, ens han d'enviar els resultats. Sí.
2: S'ha de dir que era la tirada de jugadors individuals, eh?
1: Sí.
2: Ara, el 28, hi ha la tirada per equips.
1: Per equips.
2: A Terres, on és?
1: Al Delta de l'Ebre. Dia 28 anem al Delta de l'Ebre.
0: Sí. Que bé que us ho passeu, eh?
1: Bueno, és un altre de les avantatges d'estar una mica més compromès, no? Sí. Perquè si no, si estàs per aquí a casa d'un o a casa de l'altre, clar, tot això no ho coneixes.
0: Clar, clar, el fet de tenir aquest compromís no pots dir, mira, aquest cap de setmana no vaig a competir, no? Vull dir, ara...
1: Sí, sí, és una responsabilitat.
0: Aquest hàbit, no?
3: Quan s'arriben a les finals tens que anar-hi tot l'any treballant per
0: clar,
3: anar guanyant
0: i, la final, i acabes a la final l'has de guanyar.
2: Se't fa agradable perquè...
3: guanyar és molt difícil.
2: Sí, no, i si surten bé les coses ja és agradable, però i fins i tot quan no et van molt bé en resultats les experiències són molt bones, perquè surts un grup cohesionat, coneixes altres equips que a la vegada també et conviden per les seves competicions, vull dir, és molt interessant.
3: No, i el dia que passes tots junts allò ja no t'ho treu ningú, la competició queda a part.
1: Un dia vam anar a jugar un torneig a Vic i veure la plaça de Vic plena de pistes, o sigui, impressionant. A Osona hi ha molta falera.
0: Hi ha molta falera d'això, no?
1: Sí.

0: un equip que té equip a primera, a segona i a tercera, i clar, aquests els teníem empatats, fins al dia que ens vam enfrontar amb ells. Ens vam enfrontar aquí a casa, i són dues partides la competició, una la van guanyar ells i una la vam guanyar nosaltres.
1: Sí, però l'enfrontament més directe el vam fer a Granollers, a Corró.
0: Sí, més tard, sí.
1: No, abans.
0: O abans.
1: Perquè l'última partida la vam fer a casa i teníem que guanyar nosaltres també.
2: Una partida,
0: Però jo dic que ells quan van venir a casa, sí, que podien haver desempatat, vam empatar, vam guanyar una a ells i una a nosaltres.
1: Sí.
0: I vam continuar igual.
1: Sí, sí, sí.
0: Després va haver-hi aquest que els vam guanyar les dues i allà ja ens vam destacar, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, tot i així hem quedat a davant amb 50 punts i ells 49, o sigui que
3: a frec, heu estat allà.
0: Sí, sí, i per punts nosaltres n'hem fet per punts, diguéssim, de bitlles tirades, no, perquè clar, compten partides guanyades 2 punts.
3: Uh-huh.
0: Sí, jo puc guanyar per menys que un altre dia, però em suma 2 punts igual.
3: Val.
0: Els punts generals, que diguéssim el gol a baraix, n'hem fet 7.389,
3: uh-huh,
0: i ells n'han fet 7.475. O sigui, per gol a baraix ells en tenen més, però bueno, per partits guanyats nosaltres.
3: Guanyen vosaltres. Sí. I això funciona, primer puja a categoria de manera directa, o com...
0: Sí, en puja un de
3: cada grup.
0: Per tant,
3: dos pugen...
0: Sí, pugen dos.
3: Hi ha dos grups.
0: I a segona igual, hi ha dos grups, en baixen, un de cada grup.
3: Ja seria l'últim, diguem.
0: Sí, l'últim.
3: Mm-hmm. Quin és el rival directe més, allò, que us hagi costat més?
1: Bueno, aquesta...
0: El Colobrers, uns que són de Castellà del Vallès. Sí, sí. Aquests ha sigut un frec a frec. Sí. Bueno, hi ha una anècdota que, clar, vulguis o no, estàs pendent sempre del que fan els altres... I jo conec una noia que hi juga amb els Colobrers i li dic, escolta'm, què heu fet? I bueno, amb un to despectiu em diu, escolta'm, que som els Colobrers. Vam dir...
3: Ojo.
0: I clar, perdona. Sí, sí.
3: La pròxima vegada farem una reverència, no? Sí, poder, sí. O...
0: No, però hi ha molt bon ambient, eh? La veritat és que hi ha bon ambient entre tots.
1: Sí, bueno, hi ha les picabralles també entre equips, que no saps per què es creen i el poden portar algun problema, alguna tirada, com vam tenir aquí a Argentona, la tirada de l'última federada, no? Mm. També
3: entre... I a vosaltres no us ha passat mai alguna picabaralla?
1: No.
2: Som de molt bona fe, nosaltres.
1: Sí. De moment no. Ara, això, clar, si tornes més competitiu, si vas pujant de categoria,
3: clar, cada millor... vegada...
1: El frec a frec, poder també, però bueno, no crec, jo almenys jugo per passar-ho bé, per disfrutar.
0: I... Sí, anem a passar-ho bé.
3: Si haguéssiu de triar una tirada clau, una partida allò concreta o una carambola decisiva de l'any...
1: Bueno, pues precisament jo crec que va ser la tirada contra els Colobrers a Granollers. Bueno, a Granollers.
0: Sí, perquè no s'ho esperaven, perquè van perdre les dues.
1: Sí.
0: I no s'ho esperaven.
2: Aquell dia vam jugar molt bé. Tots els que érem, estàvem tots molt tranquil·lets, a més estàvem tranquils i els teníem al costat i ells es anaven mirant i nosaltres... I ho deien, sembla que no us hi jugueu res. Dic, no, és que juguem el dematí i tenim que guanyar. Volem guanyar i prou.
0: Tenien més pressió ells que nosaltres.
2: Sí, i nosaltres anàvem... I ens va sortir tot molt rodó i vam disfrutar. És una de les partides dels dies que vam disfrutar més jugant, perquè estàvem tots els quatre que jugàvem ben tranquils.
3: Sí.
2: I això que era el dia decisiu,
0: el dia clau, sí, sí.
3: Us ha sorprès el nivell de competició de la tercera divisió? És a dir, hi ha gent molt bona, no? Però en general us pensàveu que trobar-vos amb equips com els que us heu enfrontat?
1: Bueno, jo diria que, a veure, el nivell és bastant similar, el que passa que sí que hi ha gent que a tercera s'inicia també, poder, hi ha gent que es queda una mica enrere en la puntuació, però veus que en mica es van desenganxant també, eh? Vull dir, hi ha gent que evoluciona, que millora, que comença malament o que acaba a la meitat de les posicions. Vull dir, també et vas donant compte que hi ha una certa evolució. Ara, per això dic que ara a segona ja és una lliga més estable,
0: sí.
1: I aquí ningú, aquí patirem.
0: Però ara jo tiro una mica enrere. Abans d'estar federats, clar, ens convidaven a festa major a Canet.
3: Sí.
0: Anàvem allà, hòstia, guanyàvem un pernil, tu. Hòstia, doncs arriba un moment que dius, tan dolents no devem ser, perquè si vas als amistosos aquests...

0: i quedes bé, bueno, no, i d'aquí també va sortir, hòstia,
1: i per què no les puntuacions que fem els dies d'entreno són molt altes. I diem, amb aquestes puntuacions si juguem, no és el mateix jugar entrenant que anar a jugar. Clar, però vull dir, són puntuacions altes i compares i dius, home, doncs si anem a jugar allà i més o menys fem aquestes puntuacions, podem arribar amunt. I per això també va ser el dia de Federanza, perquè amb aquestes puntuacions la tercera la teníem de portar bé pels resultats que es veien.
0: Tenim la sort que estem jugant, que els hi hem d'agrair a l'hort del rector del centre, podem anar a entrenar gairebé quan vulguem, o sigui, tenim uns dies estipulats, que el dilluns al dematí, el dijous i el divendres, a tarda, i clar, ho tenim al mig del poble i és molt fàcil.
2: Bueno, de fet, som una secció del centre parroquial d'Argentona.
0: Ens han acollit com a secció.
2: Sí, sí, sí. Sí. Mm-hmm.
3: Com canvia ara la pel·lícula, segona divisió?
2: Bueno, és un misteri, però jo crec que serà durillo. Igual, home, jo crec que, sí, que patirem i sí, hem de pensar, no hem de pensar estar dalt de tot, no, però si ens mantenim ja serà un bon què.
1: Amb les puntuacions que fem, no quedarem els últims.
2: Bueno, esperem.
0: Esperem.
3: Sí, que no sé si...
1: Els últims no, home.
3: No, s'ha d'anar amb aquesta actitud, allò, anem a menjar-nos segona divisió. Suposo que la sorpresa vostra, tercera, també ha sigut aquesta, sí, de veure com ràpidament ja us posicionàveu, i suposo que també haureu d'esperar a veure com quins equips i quin nivell de competició hi ha a segona, no?
2: Sí. També hi ha una altra lliga, que és l'alternativa, que també participem, que és una lliga, per dir-ho així, més oberta a tothom, que aquest any també n'hem participat, i també hem entrat dintre dels
0: 8
2: primers,
0: em sembla que en 7 8 primers que donaven accés a una copa.
2: A una copa que hem jugat i el resultat no ha sigut d'allò, no hem guanyat ni molt menys, perquè el nivell també és molt alt, malgrat ser una lliga paral·lela a l'oficial, hi ha un nivell molt alt, molt alt. Per què? Perquè hi ha gent que poder no està d'acord amb les bases de la federada i té aquesta que l'utilitzen per jugar, no? I per poder competir. I aquesta, les bases són diferents. Aquí podem jugar, no tens per què ser 4, pots començar amb 2 jugadors i jugues i la puntuació et val amb les reserves d'altres equips. Hi ha equips que venen amb 7 jugadors i tenen 3 reserves i aleshores aquí fas un intercanvi per sorteig.
0: Val? Sí. És una lliga... Avui me'n falten 2 i si hi ha un equip que porta reserves te'ls deixa. Puntues com a equip i aquests 2 puntuen individualment per ells.
2: Sí.
3: Bé, això està aquí, bé, no? Perquè sí, jugues a l'equip, però també sumes per tu, no?
2: I, okay, bueno, perquè aquí sembla, ho comento, perquè estem parlant d'una tercera divisió, d'una segona divisió oficial de la federació, que sembla que estiguem aquí tot el dia competint i pensant, no, que hi ha altres maneres de jugar, de competir, de conèixer gent i de voltar.
0: Sense tant de compromís.
2: Sense tant de compromís, sense tanta pressió i que realment en aquesta lliga és on cohesiones, on realment fas més coneixement de gent, de territori, i bueno, la veritat és que no tot és competir. No,
3: Però sí que pengeu d'una federació de bitlles? O
2: sí,
3: hi ha una federació...
2: Sí, la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. És una federació, la Federació Catalana. Sí. I pengem d'ella, ja s'està federat, amb una assegurança, i ara la Lliga Alternativa també penja
3: també
2: de la federació.
3: D'allà. Sí.
2: Però ha sigut aquest any.
0: Aquest any.
2: Perquè l'any passat penjava de jocs tradicionals,
0: de la coordinadora intercomarcal.
2: Intercomarcal. Bueno, i per interessos o... ara pengem de la federació. Però bé, el sistema de joc i les normes continuen sent de l'alternativa.
0: Amb aquesta hi havien 20 equips a la Lliga, vam fer el 7è que ens va donar pas a la Copa i a la Copa al final vam quedar 6 de 8, el 6è de 8, o sigui que molt bé també.
3: Déu-n'hi-do. El fet d'anar a segona us farà fer desplaçaments més llargs o...
2: Bueno,
3: o en principi
2: el
3: això
2: calendari
3: no
2: el tenim tancat, no ho sabem encara. Ara estem pendents. Ahir vaig tenir una reunió amb l'alternativa, que ja ens tenim més o menys el calendari tancat, i això sempre és un problema, el calendari, perquè a part de les tirades d'equips, hi ha les tirades individuals, hi ha les tirades de parella, i bueno, són moltes coses les que s'han de coordinar en el calendari. hi ha moltes dates i a vegades et coincideix amb, no sé, amb ponts i aquí tenim una certa dificultat a l'hora de tirar per trobar la gent que vingui, no? Però bueno, per això fem les reunions, que ahir en vam fer una, i per quadrar el calendari de l'alternativa.
3: Clar, tot plegat també suposa un aparador molt, molt xulo, no? De cara als veïns i veïnes, que creieu que això pot motivar gent a cridar l'atenció a l'esport i, per què no, unir-se al grup i participar, sí, entrenar...
2: Tant de bo, i el que fem és això.
3: No, al final també el que es vol és promocionar
2: el joc, no? Sí, és el que volem fer, promocionem el joc, també a la Fira d'Entitats, amb el centre parroquial també estem a la plaça Nova, i bueno, tenim allà el joc de bitlles. Vull dir, fem coses també per promocionar. Tenim obert els dies d'entrenament, que és dilluns al matí, el
0: dijous i divendres,
2: tarda, val, que tothom que estigui interessat pot venir a provar-ho. I de fet ve gent a provar-ho. Que passa, bueno, poder per les circumstàncies o quan clar, hi ha un compromís. Nosaltres com a entitat, com necessitem una aportació econòmica, que és petita, però bueno, això a vegades la gent li costa pel que sigui, no?
0: Però, bueno, clar, perquè econòmicament un joc de bitlles, el joc de 6 bitlles i 3 bitllots està sobre els 300 euros. 300-350 ja.
3: Déu-n'hi-do.
0: Clar.
2: El club en tenim que
0: Dos en propietat i algun jugador que té el seu també.
2: Sí. Però que, bueno, que estan a disposició del club també, eh? Però bueno.
3: Molt bé, doncs queda dit. No sé si voleu afegir alguna cosa més. No sé on posareu el trofeu aquest, qui se'l queda?
2: Bueno, jo crec que aquest trofeu ha d'anar a les estanteries del centre parroquial,
0: sí,
2: però bueno, li hem de buscar un lloc.
3: És el primer o no?
0: Sí.
2: Sí, sí. Bé, en tenim
0: diferents
2: d'altres altres tornejos, però ja són tornejos d'això, de festa major,
0: ja, locals i així, locals, sí, sí. Aquest, clar, com a federat aquest,
3: però
0: sí.
3: Però que posi Federació Catalana de Bitlles,
2: no, és el primer. És el primer.
3: Aquest el guardareu, sí, sí, amb un record, sí, record especial, no?
0: Sí, sí.
3: Fareu alguna cosa per festa major? Hi ha tirada, no? Em sembla, per festa major.
0: Sí, hi ha tirada que l'organitza en Carbonell.
2: En Carbonell, vale. Pues sí,
0: sembla que és el dia 6 a la tarda, 6 d'agost a la tarda.
2: Si podem hi serem, evidentment que sí.
3: I convidem a tothom que participi també, no?
0: I tant, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Tothom que tingui interès o vulgui provar-ho, que vingui un dia d'entrenament, dilluns matí, dijous i divendres a la tarda, que vingui, que ens ho faci saber.
0: Els deixarem provar,
2: i que a veure si s'animen.
3: Que faci com en Josep, no? L'última adquisició, l'últim fitxatge.
0: L'últim fitxatge.
3: No?
2: Bueno, ell...
1: No, n'hi ha un altre que encara va venir.
2: Sí, hi ha l'Antoni Luque.
0: Antonio Luque també és patanquero.
2: També és patanquero i també és un dels nostres top 10,
0: sí,
2: juntament,
0: sí,
2: amb el Josep, clar, el Vico...
0: L'Antonio Luque, per exemple, té 82, em sembla.
1: 82.
0: I està molt bé.
2: 82, sí, sí.
1: I en Vico en té 83.
0: En Vico també, sí, sí, havia sigut
1: patanquero. Que també ve de la patanca, i Manel Hidalgo també.
2: Manel Hidalgo, sí, tenim varios, Jesús García...
0: Tenim varios patanqueros,
2: sí,
0: també.
2: Sí, sí. Bueno, Jesús García no és patanquero, però també és,
0: bueno,
1: també havia jugat.
2: El Manel Hidalgo...
1: L'Irra...
2: L'Israel García, també és un top 10. Sí, sí. El Carles Pedrós, uh-huh, però tots tenim bons tiradors, bueno, dintre de l'equip.
1: Per això dic que les puntuacions que es fan entrenant, si les féssim jugant, estaríem a dalt de tot.
3: Bueno, poder la gràcia és que també competiu igual que entreneu, no? Que sí, al final, sí, us ho passeu bé i les coses surten, no?
1: Els entrenos són competitius, ja t'ho dic.
2: Sí, bueno, és tota una experiència, perquè competir te'n dones compte que no és tan senzill, allò vas a jugar a Vic i no saps per què no et surten les coses bé,
0: sí, dius,
2: ostres,
0: sí,
2: però si tirant faig una mitja de 75 i en aquí no arribo a 60, què està passant, no?
3: Suposo que també un aprèn a mesura que també aneu veient altres jugadors, no?
0: Vas veient com juguen, com tiren.
3: O mira què, no? Mira com tira.
0: Sí, sí, sí.
1: Sempre es veuen sistemes que dius, ostres, veus, pot ser perquè es posen de costat o no es posen, no?
2: Sí.
0: En vez de tirar al mig de la pista, es posen en un racó.
3: I fan així un efecte, poder,
0: caiguin,
3: no?
0: De cantó. Sí, sí,
1: sí, sí, jo vaig veure un noi que tirava i li donava efecte així de costat, que vaig pensar, com ho pot fer-ho fent el bitllot així de costat, i el tirava.
2: el Mario.
1: Una... No sé com es deia, sí, però jo vaig quedar al·lucinat quan vaig veure el que feia el nano aquell.
3: Sabem quan començarà temporada, per exemple, o quan acostuma a començar això?
2: Al setembre, no?
0: Al setembre, sí. Sí, sí,
3: setembre,
0: sí.
3: Ja?
2: Comença tot.
0: Setembre, la federa... i... bueno, gairebé les dues, la federada i l'alternativa.
3: I és cada cap de setmana, això? O és allò bueno, depenent de...
0: Sí, depenent perquè ho van combinant. Sí. Un o dos partits al mes.
2: I aquest any també em sembla que tenim gent que està interessat a tirar, a fer la lliga individual.
0: Hi ha un, hi ha això... un circuit individual.
2: I de parelles.
0: I de parelles també.
2: I això també va omplint el calendari. O sigui, si tu apuntes a tot, no tens un cap de setmana lliure.
3: Déu-n'hi-do, tot un món això, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Et divorcies. Sí.
3: Has de saber equilibrar, no?
1: Has de saber... fora.
0: Per això et dic que demanem la disponibilitat abans de fer els equips.
2: Sí, sí, sí, sí, complicat.
3: Doncs Santi, Josep, Carles, vale, moltes gràcies per venir. Ha estat vale, un plaer doncs, parlar amb vosaltres i conèixer una miqueta més a aquest esport, i enhorabona per l'èxit que heu aconseguit, i esperem que al setembre comenceu en tan bon peu com vam començar amb la tercera.
0: M'agradaria dir-vos que estem a xarxes socials, que ens podeu seguir a Instagram o a Facebook i veureu bueno, les tirades que fem arreu.
3: I buscar-vos Terrabastall, no? A Instagram.
0: Sí, em sembla que és Terrabastall-Bitlles.
3: Bitlles, així de fàcil.
0: Sí.
3: Que vagi molt bé l'estiu, família.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
3: Fins la propera.

0: cada matí Tic-Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

Ràdio Argentona, sempre bategant per tu, 104.6 FM.

encara que sembli estrany, submergir-nos en aquests dos gots de vi. I a la vora del mar, trobar l'acord que ens doni un nou sentit.

definir on ens portarà el destí, però les ganes de seguir fa que encara hi siguem aquí. Encara que sembli estrany, sento que la pressa ha perdut sentit.

Ens vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar,

passat per canviar el futur, per poder estar 20 minuts més junts, escoltar a classe per tenir els apunts i que me'ls demanis i si som a punts. I la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols.

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Et portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bueno, si ets feliç, jo també sóc feliç.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records. I sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món i sense adonar-me'n jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu podria tenir lloc a mitjans de juliol. La Unió Europea acorda endurir les penes per abús de menors i ampliar el període de prescripció dels delictes als 50 anys. El nou marc ha de rebre el vistiplau definitiu de l'Eurocambra i els estats membres abans que entri en vigor. Les víctimes d'abusos dins l'Església espanyola exigeixen al govern i als partits que el delicte no prescrigui. Ebro posa en marxa una segona línia de fabricació a la planta de la Zona Franca de Barcelona que li permetrà augmentar la producció, que passarà dels 14.000 cotxes de l'any passat a 30.000 aquest any. El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Catalunya supera el pic de l'onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida és la que ha registrat una temperatura més alta, amb 42,4 graus. El govern demana extremar les precaucions durant la revetlla de Sant Joan perquè el perill d'incendi és molt alt. El semiòleg i enigmista italià Stefano Bertezzaghi publica Proves sense corregir, un thriller ple d'errors que el lector ha d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que Pau Vidal ha adaptat al català.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88, que obliga doncs l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València. El Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 Àustria, amb un doblet de gols de Leo Messi, que converteixen l'ex del Barça en el màxim golejador històric en Mundials, amb un total de 18. I el Girona ha confirmat Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip de cara a la propera temporada a segona. Fins ara, Quique Álvarez era el tècnic del filial gironí.
0: I el temps, nit de mal dormir al litoral de Barcelona, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat amb alguns ruixats puntuals al Pirineu, la calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Comencem, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció orgànica i continuada durant la pandèmia. El seu exassessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i, en canvi, el comissionista confés, Víctor de Aldama, a només 4 anys, i el Suprem el salva d'entrar a la presó per haver col·laborat a aclarir el cas. La sentència és ferma i s'ha dictat per unanimitat. Madrid, Paula Brujats.
3: Tots tres van crear una trama corrupta, orgànica, organitzada i continuada en plena pandèmia. I Ábalos n'era el cap, Koldo García, la corretja de transmissió i de Aldama, el corruptor. El Suprem diu que van aprofitar la influència del ministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE per adjudicar des de DIF i Ports de l'Estat contractes de mascaretes a l'empresa d'Aldama i, a canvi, l'empresari va pagar els favors a Ábalos amb diners i espècies. El Suprem dona per provat que el ministre va cobrar 10.000 euros al mes durant 2 anys de Víctor d'Aldama i també se li va pagar un viatge a Marbella, un xalet a Cádiz i el lloguer del pis de la seva nòvia al centre de Madrid. Per acreditar-ho, el tribunal dona per bona la confessió de d'Aldama, un Excel també on apuntava els pagaments i la declaració de 2 socis de l'empresari. Tota la credibilitat, per tant, el comissionista confés que obté recompensa 4 anys de presó i s'estalviarà entrar-hi.
4: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: D'Aldama només haurà de fer 1 any de treballs en benefici de la comunitat. El Suprem valora la seva confessió com a clau per resoldre el cas i tampoc haurà de retornar els 4 milions d'euros que va guanyar. Futur molt més negre per Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó respectivament, fa 7 mesos que ja estan empresonats, i el Suprem argumenta que l'alta condemna de tots dos també respon al dany a la democràcia que suposa un cas de corrupció com aquest i el greu deteriorament a la confiança de la gent en la política.
0: Fons de la Moncloa han condemnat el comportament d'Ábalos i la resta d'acusats. Tot i això, l'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
0: Abans, i en referència a De Aldama, Puente havia afirmat a X que la sentència és alliçonadora i havia criticat que es perdoni algú que ha comès delictes i col·labora. També s'ha referit aquest dilluns a l'empresari, la vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz. S'ha mostrat sorpresa.
7: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a la sentència. En canvi, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
8: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: Pel que fa als partits catalans, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, es preguntava de què li serveix a Sánchez aguantar i ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. A la mateixa xarxa, el portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per De Aldama i no per la condemna a l'exministre Ábalos.
2: El vot de...
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado.
2: El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
9: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
2: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport
10: en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
1: 3CAT Info.
0: Cinc minuts i un quart, el primer ministre britànic, Keir Starmer, fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol, pressionat pel seu partit després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme. Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast del partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo i aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Londres, Quim Olivares.
11: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
12: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa dos anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
11: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
0: Els Estats Units suspenen les sancions a l'Iran per la venda de petroli fins al 21 d'agost. És una decisió que indica el bon camí de les converses de pau entre els dos països després de la trobada d'aquest cap de setmana a Suïssa dels equips negociadors. La notícia ha fet caure encara més el preu del cru. El barril de Brent val un 3% menys, al voltant dels $77. Els dos mesos sense sancions al petroli iranià també han de ser 60 dies sense peatges a l'estret d'Hormuz, un període durant el qual Washington i Teheran han de segellar un acord sobre la limitació del programa nuclear iranià. De moment, segons el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, els inspectors de l'ONU tornaran a revisar les instal·lacions nuclears de la República Islàmica.
13: Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'IAEA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
0: Després de dos dies de negociacions a Suïssa, els contactes continuen a diferents nivells. El president iranià, Masoud Pezeshkian, viatja al Pakistan, país mediador, per continuar les consultes sobre el procés. El principal negociador iranià, Mohammed Bagher Khaligaf, va a Oman per coordinar l'administració conjunta de l'estret d'Hormuz. I el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, es desplaçarà aquest dimarts al Golf Pèrsic per supervisar el trànsit de vaixells a l'estret. I la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha assegurat davant del Parlament Europeu que l'entitat segueix molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà i que ara mateix no considera necessària una resposta més contundent del BCE pels efectes de la guerra. Lagarde ha allunyat així una nova pujada dels tipus d'interès.
14: El xoc és evident, però encara no veiem cap evidència que s'hagin consolidat unes expectatives d'inflació o efectes de segona ronda que justifiquin una resposta més contundent en aquesta fase.
0: I la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexual de menors i ampliar els terminis de denúncia que s'allargaran fins als 50 anys com a mínim per a les víctimes. Els delictes més greus, com la prostitució infantil i les violacions amb penetració, tindran penes mínimes de 10 anys de presó i no es prescriuran fins passats 32 anys des que la víctima compleixi la majoria d'edat. L'acord encara ha de ser ratificat pel Parlament Europeu i el Consell. La reforma també introdueix nous delictes vinculats a les tecnologies, com la creació de material d'abús sexual amb intel·ligència artificial. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins l'Església a l'abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant, però pressiona el govern espanyol.
15: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. Tanmateix, a Espanya, la notícia és una oportunitat perduda. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
0: A més, reforça la protecció de les víctimes amb assistència sanitària i jurídica gratuïta i el dret a indemnització. Espanya compleix els nous estàndards de manera ajustada, amb terminis de prescripció fins als 40 anys en delictes lleus i 55 en el cas dels més greus.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ho destacava en titulars, l'automobilística Ebro preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar fins a les 30.000 unitats. La companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, de fet, a ple rendiment, li permetria produir encara més, però la fabricació s'anirà compassant amb les xifres de vendes. Rafael Ruiz és president del grup Ebro Motors.
16: L'any passat vam estar al voltant unes vendes del voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem estar entre 25-30.000 unitats. Aquest és el nostre objectiu i la companyia, doncs, és molt important perquè això, aquestes vendes, l'augment de les vendes de vehicles Ebro, també s'està traduint a treballadors.
0: Actualment, segons la companyia, el grup Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i uns 2.000 més d'indirectes. A més, diu que s'estan fent inversions per un total de 150 milions d'euros que inclouen noves seccions de soldadura i pintura, a banda de la nova línia de producció. Ara, el pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o a principis del que ve, els primers cotxes elèctrics purs. Serà un vehicle urbà de la marca Ebro i un altre del tipus SUV del seu soci xinès, Chery. I ha mort als 100 anys Alan Greenspan, el president de la Reserva Federal dels Estats Units que més temps ha liderat la institució en l'era moderna. Greenspan va estar al capdavant de la Fed gairebé 20 anys, entre el 1987 i el 2006, sota els mandats de quatre presidents, Ronald Reagan, George Bush pare, Bill Clinton i George Bush fill. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units, però també va rebre dures crítiques, sobretot per la crisi financera del 2008. Se'l va acusar de no vigilar prou i deixar créixer els productes hipotecaris tòxics que van acabar sent el detonant d'aquella crisi.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
17: Aquest dimarts comença a baixar una mica la temperatura, però l'ambient continuarà sent sufocant durant les hores centrals del dia. Si dilluns vàrem arribar per primera vegada aquest any als 43 graus, la temperatura més alta assolida aquest any, avui es desinfla una mica el termòmetre, però tot i així la calor serà intensíssima. Ja per començar, la nit és tòrrida a la façana costanera, a l'àrea de Barcelona, i tropical, és a dir, que el termòmetre no baixa dels 20 graus a bona part de les comarques de l'interior i de Ponent. I partint d'aquestes xifres, al migdia continuaran sent molt, però que molt càlid. Màximes de 33 a 37 graus cap a les comarques de Girona, entre els 36 i els 38 a la Catalunya central, i de nou 40 a 41 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent. Temperatures, doncs, que són altíssimes per aquestes dates, un nou dia a un 40 graus a Catalunya. Tot això amb un matí que serà assolellat amb algunes boires cap a l'Empordà, que duraran poc, i algun ruixat de tarda, el que pot aparèixer al Pirineu Occidental i que naixerà al Pirineu però desplaçarà cap a punts de la Noguera i del Solsonès. Les temperatures al llarg de la setmana tendiran a desinflar-se, però tot i així la calor intensa o molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
0: Gràcies, Néstor. Completem aquesta informació explicant-vos que Catalunya ha superat el punt àlgid d'aquesta onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida ha registrat la temperatura més alta amb 42,4 graus, però a banda de Ponent, també a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, han fregat els 42 graus. I a la Catalunya central, algunes poblacions del Bages han arribat als 40. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un episodi d'altes temperatures que s'allargarà fins dimecres. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, insisteix en la necessitat d'estar alerta durant tota la setmana.
18: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
0: A més, aquesta onada de calor arriba a les portes de la Revetlla de Sant Joan. El govern assegura que el risc és extrem. Per això no autoritzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat de la població. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
19: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
20: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut diversos incendis provocats per un front de tempestes que ha afectat comarques del Pirineu. El més destacat ha estat a Talarn, al Pallars Jussà. Els bombers l'han aconseguit estabilitzar al cap de poca estona, tot i que el foc s'ha declarat en una zona de difícil accés. I a Lleida, en plena onada de calor, els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, entitats socials reclamen més inspeccions de treball. Lleida, Júlia Albagar.
21: Amb la campanya de la fruita ja en marxa, la calor d'este dilluns ha complicat la feina al camp. Això explicava l'Ousmane, que fa 20 anys que treballa com a temporer.
22: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a las 6:30 hasta las 12:30.
21: Quan hi ha avisos de perill per calor, s'avancen els horaris de feina i cal garantir protecció per als treballadors. Quan la temperatura és extrema, els treballs s'han d'aturar del tot, però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius concretes. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
23: Unes recomanacions per dir, avui a partir de la una no podeu treballar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
21: Algunes entitats, com Fruita amb Justícia Social, reclamen més inspeccions de treball. Sentim l'activista Bàrbara Primo.
24: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps, i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
21: L'any passat, un temporer va morir per un cop de calor al Segrià mentre treballava a 40 graus. L'empresa va ser una de les 9 sancionades el 2025 a Ponent.
0: I dos nens de 2 i 4 anys han mort a Carpentràs, al sud-est de França, després de quedar atrapats dins d'un vehicle durant l'onada de calor que afecta també aquest país. Els serveis d'emergència no han pogut reanimar-los i la Fiscalia investiga els fets, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures. L'episodi de calor extrema, amb màximes properes als 43 graus, ha obligat a cancel·lar classes en algunes escoles i ha activat l'alerta màxima en 54 departaments, més de la meitat del país. Eduard Geffray és el ministre d'Educació francès.
25: Aquest matí, 1.352 escoles han estat tancades i 4.042 han fet adaptacions, principalment amb horaris modificats, i els estudiants sortiran en general a la una del migdia com a molt tard. En alguns casos, les escoles han utilitzat altres espais, com ara sales municipals, biblioteques, que tenen aire condicionat per allotjar els estudiants.
0: És la segona onada de calor a Europa en menys d'un mes, amb mesures com la suspensió de trens a França i Bèlgica per evitar incidències. Al sud d'Anglaterra i Gal·les, l'alerta per calor extrema es manté fins almenys dijous, amb temperatures previstes de fins a 38 graus. A Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el màxim període.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Prova sense corregir, un thriller que posa a prova el lector perquè està ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que a Itàlia ha fascinat milers de lectors, alguns dels quals han trobat més errors dels que realment hi ha, com explica l'autor a aquesta emissora.
26: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
27: Sono l'evoluzione della lingua.
0: un llibre que és enigma i joc i que arriba en català amb edició 62, que ha inclòs les solucions al final. Pau Vidal ha fet la traducció i també l'adaptació al català dels errors estrictament lingüístics, ortogràfics i gramaticals.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb el David Ubach.
2: El València ha guanyat 80-88 al Palau Blaugrana i recupera el factor camp a la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Barça. Els de Pedro Martínez s'han situat, doncs, amb un avantatge a la sèrie final de 2-1, i ara el Barça necessita guanyar dimecres novament al Palau Blaugrana per forçar el cinquè definitiu partit que jugaria a València. De la transcendència, doncs, d'aquest quart enfrontament que jugarà dimecres, dia de Sant Joan, en parla l'alè de Blaugrana, Joel Parra.
4: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres, doncs, encara sigui millor, i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
2: El València ha arribat a tenir 18 punts d'avantatge al final del tercer quart, però el Barça ha empatat a 73 a falta de 5 minuts, tot i que el triomf se li ha escapolit als de Xavi Pascual. L'alè pivot de georgià del Barça, Toko Shengelia, assegura que l'empenta que han tingut per arribar a igualar el marcador quan ho tenien tot perdut els ha de servir en el futur.
5: No es más de 20-2, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
2: Com dèiem, el quart partit es jugarà dimecres a les 8, novament al Palau Blaugrana, amb transmissió també en directe a Catalunya Ràdio.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria en partit jugat a Arlington, a Texas, a l'estat nord-americà de Texas, amb doblet de gols de Leo Messi, que ja en suma 5 en aquest Mundial. Un Messi que va empatar 0, això sí, ha fallat un penal. Han acabat l'ex del Barça, capità de la selecció argentina, doncs valorava així el triomf.
5: No es más de 20-2.
6: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso, y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
2: Amb aquests dos gols marcats aquest dilluns contra Àustria, Messi en suma ja 18 en total en mundials, de qual cosa el converteixen en el màxim golejador històric en Copes del Món en solitari ja, amb dos avantatges sobre el 16 de l'alemany Miroslav Klose. Per cert que després de l'enfrontament, Julián Álvarez ha parlat en clau de clubs i ha assegurat que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
7: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
3: 3Cat Info.
2: També en futbol, el Girona ha confirmat que Quique Álvarez, el tècnic del filial fins ara, dirigirà el primer equip la propera temporada a la segona divisió.
8: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip i bueno, poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
2: Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon tècnic.
3: 3Cat Info.
2: Recuperem breument el fil poliesportiu per parlar de futbol sala, perquè el Barça pot guanyar aquest dimarts la Lliga. Juga el tercer partit del play-off final a la pista del Pozo de Múrcia, dominant la sèrie per 2-0. Javi Rodríguez, l'entrenador blaugrana, assegura que seria molt especial guanyar aquesta Lliga.
9: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
2: El Barça recupera Pito, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest dimarts mateix l'operen. I a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins es jugarà també aquest dimarts el partit definitiu de la final entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada, amb l'eliminatòria empatada a 2. L'enfrontament serà aquest dimarts, com dèiem, a la Corunya. I en handbol, el Barça ha anunciat la reampliació de contracte del jugador eslové Blažjank per dues temporades més, fins al 2030.
0: Són 11:45. Moment a Trescat Info de fer un cop d'ull als principals temes. El Suprem sentencia 24 anys de presó a l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que el tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i de les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu tindrà lloc a mitjans de juliol. I a partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants catalans. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats per un incendi vinculat al robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Mor als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen o Santana. Davis, figura clau de la indústria musical i exdirector de Columbia Records, va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els esports, David Obac.
2: En què destaquem que el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el Carduel per forçar el desempat a València. I al Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi que el converteixen amb un total de 18 en el màxim golejador històric en Mundials.
0: I el temps aquesta nit costarà dormir, sobretot al litoral de Barcelona, en temperatures que no baixaran dels 25 graus i també a Ponent, on no baixaran dels 20. Un dia assolellat tindrem aquest dimarts amb alguns ruixats puntuals al Pirineu. La calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció orgànica i continuada durant la pandèmia. El seu exassessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i, en canvi, el comissionista confés, Víctor de Aldama, a només 4 anys. I, a més, el Suprem el salva d'entrar a la presó per haver col·laborat a aclarir el cas. La sentència és ferma i s'ha dictat per unanimitat. Madrid, Paula Brujats.
10: Tots tres van crear una trama corrupta, orgànica, organitzada i continuada en plena pandèmia. I Ábalos n'era el cap, Koldo García, la corretja de transmissió i d'Aldama, el corruptor. El Suprem diu que van aprofitar la influència del ministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE per adjudicar, des de DIF i Ports de l'Estat, contractes de mascaretes a l'empresa d'Aldama i, a canvi, l'empresari va pagar els favors a Ábalos amb diners i espècies. El Suprem dona per provat que el ministre va cobrar 10.000 euros al mes durant 2 anys de Víctor d'Aldama i també se li va pagar un viatge a Marbella, un xalet a Cádiz i el lloguer del pis de la seva nòvia al centre de Madrid. Per acreditar-ho, el tribunal dona per bona la confessió de d'Aldama, un Excel també on apuntava els pagaments i la declaració de 2 socis de l'empresari. Tota la credibilitat, per tant, el comissionista confés que obté recompensa 4 anys de presó i s'estalviarà entrar-hi.
11: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
10: D'Aldama només haurà de fer 1 any de treballs en benefici de la comunitat. El Suprem valora la seva confessió com a clau per resoldre el cas i tampoc haurà de retornar els 4 milions d'euros que va guanyar. Futur molt més negre per Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó respectivament, fa 7 mesos que ja estan empresonats, i el Suprem argumenta que l'alta condemna de tots dos també respon al dany a la democràcia que suposa un cas de corrupció com aquest i el greu deteriorament a la confiança de la gent en la política.
0: I el Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justicia.
13: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
12: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
0: L'exresponsable d'Interior, Joan Ignasi Elena, defensa la legalitat dels contractes de la seva empresa amb l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès, ara fa 7 anys. El diputat republicà ha declarat aquest dilluns com a investigat per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia, on també ha comparegut com a imputat l'excap de files d'Iniciativa, Joan Herrera. Barcelona, Cristian Roldán.
14: L'exconseller Elena ha negat cap favor polític per part del llavors alcalde d'Altafulla, Félix Alonso, a qui també s'investiga, però el Suprem, per la seva condició de diputat al Congrés, i assegura que ni tan sols es coneixien en persona. A més, entre el 2017 i el 2019, els anys en què l'Ajuntament d'Altafulla va contractar els serveis de l'empresa Sinergia, Elena ni tan sols militava a Esquerra. També s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en aquesta contractació, però no indicis de delicte penal. Unes irregularitats que l'advocat d'Elena xifra en un benefici total de 600 euros per l'empresa. De la seva banda, l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui també figura com a administrador de Sinergia, defensa que ell es va desvincular d'aquesta companyia el juliol del 2018 i que la seva feina tampoc tenia res a veure amb aquest tipus de contractacions menors.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Sortim a l'exterior. El primer ministre britànic Keir Starmer fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol. Pressionat pel seu partit després de l'últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme, Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast del partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo i aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Londres, Quim Olivares.
15: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
16: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
15: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, a la Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense

0: que ara és candidat a la presidència de Colòmbia, alertant que els resultats coneguts en aquestes darreres hores són provisionals i no definitius. És cert que a Colòmbia el recompte ràpid de taules i actes testimoni s'agafa com a bo, com a definitiu, marca qui guanya les eleccions, però mai havia passat que entre un i altre candidat hi hagués poc més de 200.000 vots. El líder de la coalició d'esquerres colombiana ha demanat calma i serenitat als seus partidaris i no manifestar-se esperant els resultats finals.
1: Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos.
0: Des de les files de l'extrema dreta es veuen guanyadors. El candidat Abelardo de la Espriella oferia en aquestes darreres hores un missatge des de Barranquilla, ja com a cap d'estat electe. També els seus partidaris celebraven la victòria a les urnes. La darrera paraula està en mans del Consell Electoral de Colòmbia i, si cal, podria intervenir la justícia. Hores de gran incertesa al país andí.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu que Jordi Pujol i el seu partit han tingut per a Catalunya. Ho ha dit aquest dilluns durant l'acte d'entrega de tot el fons documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.
4: Tota la història del Partit de Convergència Democràtica de Catalunya, campanyes electorals, material audiovisual, llistat de militants, marxandatge, tot queda custodiat com a part de la història del país a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Allà s'ha fet aquest dilluns l'acte de lliurament del fons documental que ha presidit Salvador Illa. El president ha lloat la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar.
5: Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol. Avui també és un moment per reconèixer-hi la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
4: El president Pujol, per la seva part, ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
6: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
4: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas. Jordi Pujol hi ha anat acompanyat del seu fill, Oriol Pujol Ferrusola.
3: Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que admet que van fer curt en les previsions. El termini per aportar la documentació acaba dimarts de la setmana que ve.
7: Tant com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
3: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
7: Van dir que posaríem el comptador a zero i efectivament hem posat el comptador a zero. Crec que quan portàvem 20 dies aproximadament teníem més del 90% resolts. Quedava un 10% per entendre'ns que eren que tenien més dificultat i per tant no també s'havia de resoldre.
3: El 60% d'aquests expedients són d'homes en una franja dels 30 als 49 anys. I aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat, les proves d'accés a la universitat que es van fer el 9, 10 i 11 de juny. Els estudiants catalans hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o de cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. No serà fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins al 26 de juny, quan els estudiants podran saber exactament quines són les seves opcions. Les anomenades notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes confirmaran si han pogut entrar a la primera assignació o no. Alguns estudiants intentaran aquest dimarts millorar la nota dels exàmens respecte a l'any passat, i és que aquest curs han augmentat un 60% els estudiants que han repetit la selectivitat o algunes matèries, malgrat que el curs passat ja la van aprovar. L'objectiu principal és poder entrar als graus universitaris dels quals es van quedar fora perquè no els arribava la nota d'accés. L'Alessandra vol estudiar Medicina, un dels graus més exigents. La Valèria, en canvi, vol canviar de carrera i passar de Ciències Polítiques a Pública.

0: Publicitat i relacions públiques.
1: Jo vaig decidir repetir tota la sèrie perquè volia que em contés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català a poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
2: Jo crec que la clau és tenir una bona mitja de batxillerat i a la sèrie anar a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
0: Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
3: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
4: Aquest dimarts comença a baixar una mica la temperatura, però l'ambient continuarà sent sufocant durant les hores centrals del dia. Si dilluns vàrem arribar per primera vegada aquest any als 43 graus, la temperatura més alta assolida aquest any, avui es desinfla una mica el termòmetre, però tot i així la calor serà intensíssima. Ja per començar, la nit és tòrrida a la façana costanera, a l'àrea de Barcelona, i tropical, és a dir, que el termòmetre no baixa dels 20 graus a bona part de les comarques de l'interior i de Ponent. I partint d'aquestes xifres, al migdia continuaran sent molt, però que molt càlid. Màximes de 33 a 37 graus cap a les comarques de Girona, entre els 36 i els 38 a la Catalunya central, i de nou 40 a 41 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent. Temperatures, doncs, que són altíssimes per aquestes dates, un nou dia a un 40 graus a Catalunya. Tot això amb un matí que serà assolellat amb algunes boires cap a l'Empordà, que duraran poc, i algun ruixat de tarda, el que pot aparèixer al Pirineu Occidental i que naixerà al Pirineu però desplaçarà cap a punts de la Noguera i del Solsonès. Les temperatures al llarg de la setmana tendiran a desinflar-se, però tot i així la calor intensa o molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
0: Tres quarts i tres minuts, el president del BBVA, Carlos Torres, ha defensat la seva política de préstecs hipotecaris i ha recordat que Espanya és un dels països europeus amb les hipoteques més baixes. S'hi ha referit per primer cop després que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència decidís obrir una investigació als principals bancs espanyols. Torres ha demanat que no s'intervingui al mercat hipotecari espanyol després que el Banc d'Espanya hagi obert les portes a limitar les concessions d'hipoteques de més risc. Santander, Àngels Lafuente.
5: Carlos Torres ha deixat molt clar que davant la investigació engegada per competència sobre els preus de les hipoteques a tipus fix, el BBVA ha actuat correctament i respectant totalment les normes.
6: Considero que tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancie en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
5: Torres ha defensat la seva oferta comercial i ha negat que la política hipotecària del BBVA depengui dels seus competidors.
6: Puedo confirmar con vehemencia, además, que no depende de lo que oigamos o dejemos de oír en ruedas de prensa de la competencia en absoluto. De lo que depende nuestra política comercial en hipotecas y en otros productos es siempre de la creación de valor y de el servicio al cliente.
5: El president del BBVA considera que el mercat hipotecari espanyol és molt competitiu, molt atractiu i les dades ho avalen. És el tercer de la Unió Europea amb els tipus més baixos, un 2,8% de mitjana davant el 3,8% que paguen els alemanys pels crèdits per comprar un habitatge.
0: La jutge que investiga la mort d'Isaac Andich, el fundador de Mango, ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de l'empresari i les seves filles, les germanes de l'acusat Jonathan Andich. Entre una dotzena de testimonis, la magistrada també ha citat dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa ha demanat als Mossos una reconstrucció de la caiguda d'Andic i la identificació dels dos excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia de la caiguda. A més, també ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber en quin estat de salut es trobava abans de morir. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Tarragona, Ricard Buigas.
3: L'incendi causat aquest dilluns a la matinada pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus a la infraestructura ferroviària d'ample convencional, segons Adif. El sistema danyat és un element fonamental per a la regulació de la circulació ferroviària i la seguretat. Per això calculen que tardaran al voltant de 2 mesos per tenir-lo reparat. El primer que ha fet Renfe ha estat activar un pla alternatiu de transport per carretera entre Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció de DIF és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatiu més lent que l'automàtic. Això comportarà que els temps de viatges de les línies afectades incrementin uns 10 minuts en el tram entre Montblanc i Vilaverd. També es faran desviaments selectius de trens de mercaderies per la línia Saragossa-Móra la Nova-Barcelona. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès ha afectat la circulació de trens a l'R3 aquest dilluns al matí durant més de 6 hores.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: Una plaga de mosques envaeix Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics, d'on suposadament en surt el focus. Treballen per combatre la invasió. Girona, Fèlix Martín.
8: L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, detalla que van començar a notar l'augment de mosques el cap de setmana anterior i va començar la investigació.
9: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
8: L'alcalde especifica també com s'està treballant per acabar amb aquesta plaga.
9: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
8: Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: Gràcies, Fèlix. I ha mort als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston. So goodbye, please don't cry. També va ser clau en la carrera d'altres artistes com Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana. Davis, que ha mort a casa seva a Manhattan, a Nova York, ha estat una figura clau de la indústria musical i va ser exdirector de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop. Conegut com l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals, ha mort a casa seva a Manhattan després d'estar hospitalitzat des de fa poc per problemes respiratoris. Cliff Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana, Jennifer Hudson i un 5è per les seves contribucions a la música.

0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb en David Ubach. El València s'ha endut la victòria del Palau Blaugrana per 80-88 i recupera així el factor pista a la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Barça. El combinat visitant s'ha situat 2-1 per davant en l'eliminatòria final per al títol ACB i d'aquesta manera el Barça necessita guanyar dimecres novament al Palau Blaugrana per forçar el cinquè definitiu partit que jugaria dissabte a València. L'aler del Barça, Joel Parra, un dels destacats en aquesta final, doncs subratlla la importància d'aquest quart enfrontament de demà passat.
2: L'equip ha de saber, bueno, ho sabem, que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí el Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs, encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
1: El Barça ha arribat a anar 18 punts per sota en el marcador al final del tercer quart, però a l'inici del darrer parcial hi ha hagut gran remuntada dels de Xavi Pascual per empatar 73 a falta de 5 minuts. Aleshores, però, el València ha retornat la moneda a l'equip blaugrana i s'ha acabat enduent el triomf. Un parcial favorable del Barça per mantenir l'equip amb opcions a l'últim quart, això sí, que subratllava també l'alí pivot del Barça, Toko Shengelia.
3: No es más de 20-2, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos, no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
1: El quart partit d'aquest dimecres al Palau Blaugrana serà novament a les 8, també en transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: De la bàsquet de futbol per parlar del Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Aquest dilluns amb triomf de la selecció argentina a la segona jornada per 2-0 enfront d'Àustria, Arlington, a Texas. Una victòria que classifica el combinat que capitaneja Leo Messi ja per als setzens de final. Un Messi que precisament ha marcat un doblet de gols, tot i que amb empat a 0 encara ha fallat un penal. Amb aquest doblet que Messi valorava així, doncs, el situen amb 18 gols en el total dels Mundials, com el màxim golejador històric en solitari en Copes del Món. Messi, amb el doblet a més d'aquest dilluns, se situa amb 5 com a màxim golejador d'aquest Mundial. Messi, en acabat, com dèiem, subratllava els seus gols, però sobretot la importància de la victòria.
4: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
1: Per cert, que també després del partit, el davanter argentí Julián Álvarez ha parlat en clau de clubs i assegura que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Sense deixar el futbol, afegim que el Girona ha confirmat Quique Álvarez, tècnic del filial fins ara, per dirigir el primer equip la propera temporada a la segona divisió. Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon entrenador.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: Destaquem també que el Barça de futbol sala pot guanyar aquest dimarts la Lliga. Juga el tercer partit del play-off final a la pista del Pozo de Múrcia, tot dominant la sèrie per 2-0. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, recupera Pito, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest mateix dimarts l'operen. Pel que fa a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, partit definitiu aquest dimarts també entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada per decidir el campió de Lliga després de l'empat a 2 a l'eliminatòria final. Sentim Marc Arol, el jugador de l'Igualada, parlant d'aquest decisiu enfrontament.
6: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que, bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc, que nosaltres quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
1: En handbol, el Barça ha anunciat l'ampliació de contracte del seu jugador eslové extrem, Blas Jancs, per 2 temporades més, fins al 2030. I tornant al bàsquet, presentant l'amistós de diumenge en què Catalunya juga contra la Gran Bretanya al Nou Congost. El seleccionador nacional Jaume Pons Arnau ha donat una llista de 16 jugadors. Pep Busquets, Gerard Fernández, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, Jan Plàtiu, Aleix Font, Jaume Lobo, Adrià Domènech, Ramon Vilà i Robert Cusiells. També hi figuren Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Paulí, els quals, segons ha pogut saber 3cat.info, la Federació Espanyola no autoritza jugar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA del premundial. Amb tot, Pons Arnau comenta la seva llista.
7: Vull destacar que hi ha jugadors que no hi podran ser, però que amb quasi cap excepció tots han mostrat moltes ganes de participar-hi, fins i tot el mateix Riqui, que ha expressat la seva il·lusió, però que ara està en un moment vital que en el que ha de prioritzar altres qüestions, i això ho hem de respectar.
1: Encara en bàsquet, l'escort d'Àlex Reyes del Manresa paga la seva clàusula de rescisió i s'allibera del club del Bages per fitxar per la sisa Joventut. I en waterpolo, el Sant Andreu femení ha confirmat, el Sabadell femení, volíem dir, ha confirmat el fitxatge de la boia internacional del Sant Andreu, Paula Camus.
0: 3cat Info.

0: El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu podria tenir lloc a mitjans de juliol. La Unió Europea acorda endurir les penes per abús de menors i ampliar el període de prescripció dels delictes als 50 anys. El nou marc ha de rebre el vistiplau definitiu de l'Eurocambra i els estats membres abans que entri en vigor. Les víctimes d'abusos dins l'Església espanyola exigeixen al govern i als partits que el delicte no prescrigui. Ebro posa en marxa una segona línia de fabricació a la planta de la Zona Franca de Barcelona que li permetrà augmentar la producció, que passarà dels 14.000 cotxes de l'any passat a 30.000 aquest any. El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Catalunya supera el pic de l'onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida és la que ha registrat una temperatura més alta, amb 42,4 graus. El govern demana extremar les precaucions durant la revetlla de Sant Joan perquè el perill d'incendi és molt alt. El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Proves sense corregir, un thriller ple d'errors que el lector ha d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que Pau Vidal ha adaptat al català.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88, que obliga doncs l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València. Al Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria, amb un doblet de gols de Leo Messi, que converteixen l'ex del Barça en el màxim golejador històric en Mundials, amb un total de 18. I el Girona ha confirmat Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip de cara a la propera temporada a segona. Fins ara, Quique Álvarez era el tècnic del filial gironí.
0: I el temps, nit de mal dormir al litoral de Barcelona, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat amb alguns ruixats puntuals al Pirineu, la calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Comencem, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció orgànica i continuada durant la pandèmia. El seu exassessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i, en canvi, el comissionista confés, Víctor de Aldama, a només 4 anys i el Suprem el salva d'entrar a la presó per haver col·laborat a aclarir el cas. La sentència és ferma i s'ha dictat per unanimitat. Madrid, Paula Brujats.
3: Tots tres van crear una trama corrupta, orgànica, organitzada i continuada en plena pandèmia. Ábalos n'era el cap, Koldo García la corretja de transmissió i d'Aldama el corruptor. El Suprem diu que van aprofitar la influència del ministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE per adjudicar des de DIF i Ports de l'Estat contractes de mascaretes a l'empresa d'Aldama i, a canvi, l'empresari va pagar els favors a Ábalos amb diners i espècies. El Suprem dona per provat que el ministre va cobrar 10.000 euros al mes durant 2 anys de Víctor d'Aldama i també se li va pagar un viatge a Marbella, un xalet a Cádiz i el lloguer del pis de la seva nòvia al centre de Madrid. Per acreditar-ho, el tribunal dona per bona la confessió de d'Aldama, un Excel també on apuntava els pagaments i la declaració de 2 socis de l'empresari. Tota la credibilitat, per tant, el comissionista confés que obté recompensa 4 anys de presó i s'estalviarà entrar-hi.
4: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: D'Aldama només haurà de fer 1 any de treballs en benefici de la comunitat. El Suprem valora la seva confessió com a clau per resoldre el cas i tampoc haurà de retornar els 4 milions d'euros que va guanyar. Futur molt més negre per Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó respectivament, fa 7 mesos que ja estan empresonats, i el Suprem argumenta que l'alta condemna de tots dos també respon al dany a la democràcia que suposa un cas de corrupció com aquest i el greu deteriorament a la confiança de la gent en la política.
0: Fons de la Moncloa han condemnat el comportament d'Ábalos i la resta d'acusats. Tot i això, l'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
0: Abans, i en referència a d'Aldama, Puente havia afirmat a X que la sentència és alliçonadora i havia criticat que es perdoni algú que ha comès delictes i col·labora. També s'ha referit aquest dilluns a l'empresari, la vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz. S'ha mostrat sorpresa.
7: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a la sentència. En canvi, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
8: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: Pel que fa als partits catalans, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, es preguntava de què li serveix a Sánchez aguantar i ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. A la mateixa xarxa, el portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per d'Aldama i no per la condemna a l'exministre Ábalos. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado.
9: El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
10: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
9: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport. En compliment de les mesures cautelars, serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
1: 3CAT Info.
0: Cinc minuts i un quart. El primer ministre britànic, Keir Starmer, fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol, pressionat pel seu partit després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme. Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast del partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo i aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Londres, Quim Olivares.
11: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
12: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa dos anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
11: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
0: Els Estats Units suspenen les sancions a l'Iran per la venda de petroli fins al 21 d'agost. És una decisió que indica el bon camí de les converses de pau entre els dos països després de la trobada d'aquest cap de setmana a Suïssa dels equips negociadors. La notícia ha fet caure encara més el preu del cru. El barril de Brent val un 3% menys, al voltant dels $77. Els dos mesos sense sancions al petroli iranià també han de ser 60 dies sense peatges a l'estret d'Hormuz, un període durant el qual Washington i Teheran han de segellar un acord sobre la limitació del programa nuclear iranià. De moment, segons el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, els inspectors de l'ONU tornaran a revisar les instal·lacions nuclears de la República Islàmica.
13: Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'IAEA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
0: Després de dos dies de negociacions a Suïssa, els contactes continuen a diferents nivells. El president iranià, Masoud Pezeshkian, viatja al Pakistan, país mediador, per continuar les consultes sobre el procés. El principal negociador iranià, Mohammed Bagher Khaligaf, va a Oman per coordinar l'administració conjunta de l'estret d'Hormuz. I el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, es desplaçarà aquest dimarts al Golf Pèrsic per supervisar el trànsit de vaixells a l'estret. I la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha assegurat davant del Parlament Europeu que l'entitat segueix molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà i que ara mateix no considera necessària una resposta més contundent del BCE pels efectes de la guerra. Lagarde ha allunyat així una nova pujada dels tipus d'interès.
14: El xoc és evident, però encara no veiem cap evidència que s'hagin consolidat unes expectatives d'inflació o efectes de segona ronda que justifiquin una resposta més contundent en aquesta fase.
0: I la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexual de menors i ampliar els terminis de denúncia que s'allargaran fins als 50 anys com a mínim per a les víctimes. Els delictes més greus, com la prostitució infantil i les violacions amb penetració, tindran penes mínimes de 10 anys de presó i no es prescriuran fins passats 32 anys des que la víctima compleixi la majoria d'edat. L'acord encara ha de ser ratificat pel Parlament Europeu i el Consell. La reforma també introdueix nous delictes vinculats a les tecnologies, com la creació de material d'abús sexual amb intel·ligència artificial. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins l'Església a l'abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant, però pressiona el govern espanyol.
15: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. Tanmateix, a Espanya, la notícia sona oportunitat perduda. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
0: A més, reforça la protecció de les víctimes amb assistència sanitària i jurídica gratuïta i el dret a indemnització. Espanya compleix els nous estàndards de manera ajustada, amb terminis de prescripció fins als 40 anys en delictes lleus i 55 en el cas dels més greus.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ho destacava en titulars, l'automobilística Ebro preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar fins a les 30.000 unitats. La companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, de fet, a ple rendiment, li permetria produir encara més, però la fabricació s'anirà compassant amb les xifres de vendes. Rafael Ruiz és president del grup Ebro Motors.
16: L'any passat vam estar al voltant unes vendes del voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem estar entre 25-30.000 unitats. Aquest és el nostre objectiu i la companyia, doncs, és molt important perquè això, aquestes vendes, l'augment de les vendes de vehicles Ebro, també s'està traduint a treballadors.
0: Actualment, segons la companyia, el grup Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i uns 2.000 més d'indirectes. A més, diu que s'estan fent inversions per un total de 150 milions d'euros que inclouen noves seccions de soldadura i pintura, a banda de la nova línia de producció. Ara, el pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o a principis del que ve, els primers cotxes elèctrics purs. Serà un vehicle urbà de la marca Ebro i un altre del tipus SUV del seu soci xinès, Chery. I ha mort als 100 anys Alan Greenspan, el president de la Reserva Federal dels Estats Units que més temps ha liderat la institució en l'era moderna. Greenspan va estar al capdavant de la Fed gairebé 20 anys, entre el 1987 i el 2006, sota els mandats de quatre presidents, Ronald Reagan, George Bush pare, Bill Clinton i George Bush fill. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units, però també va rebre dures crítiques, sobretot per la crisi financera del 2008. Se'l va acusar de no vigilar prou i deixar créixer els productes hipotecaris tòxics que van acabar sent el detonant d'aquella crisi.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
17: Aquest dimarts comença a baixar una mica la temperatura, però l'ambient continuarà sent sufocant durant les hores centrals del dia. Si dilluns vàrem arribar per primera vegada aquest any als 43 graus, la temperatura més alta assolida aquest any, avui es desinfla una mica el termòmetre, però tot i així la calor serà intensíssima. Ja per començar, la nit és tòrrida a la façana costanera, a l'àrea de Barcelona, i tropical, és a dir, que el termòmetre no baixa dels 20 graus a bona part de les comarques de l'interior i de Ponent. I partint d'aquestes xifres, al migdia continuaran sent molt, però que molt càlid. Màximes de 33 a 37 graus cap a les comarques de Girona, entre els 36 i els 38 a la Catalunya central, i de nou 40 a 41 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent. Temperatures, doncs, que són altíssimes per aquestes dates, un nou dia amb 40 graus a Catalunya. Tot això amb un matí que serà assolellat amb algunes boires cap a l'Empordà, que duraran poc, i algun ruixat de tarda, el que pot aparèixer al Pirineu Occidental i que naixerà al Pirineu però desplaçarà cap a punts de la Noguera i del Solsonès. Les temperatures al llarg de la setmana tendiran a desinflar-se, però tot i així la calor intensa o molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
0: Gràcies, Néstor. Completem aquesta informació explicant-vos que Catalunya ha superat el punt àlgid d'aquesta onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida ha registrat la temperatura més alta amb 42,4 graus, però a banda de Ponent, també a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, han fregat els 42 graus. I a la Catalunya central, algunes poblacions del Bages han arribat als 40. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un episodi d'altes temperatures que s'allargarà fins dimecres. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, insisteix en la necessitat d'estar alerta durant tota la setmana.
18: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
0: A més, aquesta onada de calor arriba a les portes de la Revetlla de Sant Joan. El govern assegura que el risc és extrem. Per això no autoritzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat de la població. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
19: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
20: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut diversos incendis provocats per un front de tempestes que ha afectat comarques del Pirineu. El més destacat ha estat a Talarn, al Pallars Jussà. Els bombers l'han aconseguit estabilitzar al cap de poca estona, tot i que el foc s'ha declarat en una zona de difícil accés. I a Lleida, en plena onada de calor, els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, entitats socials reclamen més inspeccions de treball. Lleida, Júlia Albagar.
21: Amb la campanya de la fruita ja en marxa, la calor d'este dilluns ha complicat la feina al camp. Això explicava l'Ousmane, que fa 20 anys que treballa com a temporer.
22: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a las 6:30 hasta las 2:30.
21: Quan hi ha avisos de perill per calor, s'avancen els horaris de feina i cal garantir protecció per als treballadors. Quan la temperatura és extrema, els treballs s'han d'aturar del tot, però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius concretes. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
23: Unes recomanacions per dir, avui a partir de la una no podeu treballar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
21: Algunes entitats, com Fruita amb Justícia Social, reclamen més inspeccions de treball. Sentim l'activista Bàrbara Primo.
24: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps. I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
21: L'any passat un temporer va morir per un cop de calor al Segrià mentre treballava a 40 graus. L'empresa va ser una de les 9 sancionades el 2025 a Ponent.
0: I dos nens de 2 i 4 anys han mort a Carpentràs, al sud-est de França, després de quedar atrapats dins d'un vehicle durant l'onada de calor que afecta també aquest país. Els serveis d'emergència no han pogut reanimar-los i la Fiscalia investiga els fets, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures. L'episodi de calor extrema, amb màximes properes als 43 graus, ha obligat a cancel·lar classes en algunes escoles i ha activat l'alerta màxima en 54 departaments, més de la meitat del país. Édouard Geffray és el ministre d'Educació francès.
25: Ce matin, hi havia 1.300...
26: Aquest matí, 1.352 escoles han estat tancades i 4.042 han fet adaptacions, principalment amb horaris modificats, i els estudiants sortiran en general a la una del migdia com a molt tard. En alguns casos, les escoles han utilitzat altres espais, com ara sales municipals, biblioteques, que tenen aire condicionat per allotjar els estudiants.
0: És la segona onada de calor a Europa en menys d'un mes, amb mesures com la suspensió de trens a França i Bèlgica per evitar incidències. Al sud d'Anglaterra i Gal·les, l'alerta per calor extrema es manté fins almenys dijous, amb temperatures previstes de fins a 38 graus. A Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el màxim període.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Prova sense corregir, un thriller que posa a prova el lector perquè està ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que a Itàlia ha fascinat milers de lectors, alguns dels quals han trobat més errors dels que realment hi ha, com explica l'autor a aquesta emissora.
27: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
28: Sono l'evoluzione della lingua.
0: Un llibre que és enigma i joc i que arriba en català amb edicions 62, que ha inclòs les solucions al final. Pau Vidal ha fet la traducció i també l'adaptació al català dels errors estrictament lingüístics, ortogràfics i gramaticals.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El València ha guanyat 80-88 al Palau Blaugrana i recupera el factor camp a la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Barça. Els de Pedro Martínez s'han situat, doncs, amb un avantatge a la sèrie final de 2-1 i ara el Barça necessita guanyar dimecres novament al Palau Blaugrana per forçar el cinquè definitiu partit que jugaria a València. De la transcendència, doncs, d'aquest quart enfrontament que jugarà dimecres, dia de Sant Joan, en parla l'alè de Blaugrana, Joel Parra.
3: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
2: El València ha arribat a tenir 18 punts d'avantatge al final del tercer quart, però el Barça ha empatat a 73 a falta de 5 minuts, tot i que el triomf se li ha escapolit als de Xavi Pascual. L'alí pivot georgià del Barça, Toko Shengelia, assegura que l'empenta que han tingut per arribar a igualar el marcador quan ho tenien tot perdut els ha de servir en el futur.
4: No es más de 22, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
2: Com dèiem, el quart partit es jugarà dimecres a les 8, novament al Palau Blaugrana, amb transmissió també en directe a Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria en partit jugat a Arlington, a Texas, a l'estat nord-americà de Texas, amb doblet de gols de Leo Messi, que ja en suma 5 en aquest Mundial. Un Messi que va empatar 0, això sí, ha fallat un penal. Han acabat l'ex del Barça, capità de la selecció argentina, doncs valorava així el triomf.
5: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
2: Amb aquests dos gols marcats aquest dilluns contra Àustria, Messi en suma ja 18 en total en mundials, la qual cosa el converteixen en el màxim golejador històric en Copes del Món en solitari ja, amb dos avantatges sobre el 16 de l'alemany Miroslav Klose. Per cert que després de l'enfrontament, Julián Álvarez ha parlat en clau de clubs i ha assegurat que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: 3CAT Info.
2: També en futbol, el Girona ha confirmat que Quique Álvarez, el tècnic del filial fins ara, dirigirà el primer equip la propera temporada a la segona divisió.
7: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip i bueno, poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
2: Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon tècnic.
0: 3CAT Info.
2: Recuperem breument el fil poliesportiu per parlar de futbol sala perquè el Barça pot guanyar aquest dimarts la Lliga. Juga el tercer partit del play-off final a la pista del Pozo de Múrcia, dominant la sèrie per 2-0. Javi Rodríguez, l'entrenador blaugrana, assegura que seria molt especial guanyar aquesta Lliga.
8: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
2: El Barça recupera Pito, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest dimarts mateix l'operen. I a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins es jugarà també aquest dimarts el partit definitiu de la final entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada, amb l'eliminatòria empatada a 2. L'enfrontament serà aquest dimarts, com dèiem, a la Corunya. I ara en vol el Barça anunciar la reampliació de contracte del jugador eslové Blas Jank per 2 temporades més, fins al 2030.

0: Són dos quarts d'una.
1: Moment a Trescat Info de fer un cop d'ull als principals temes. El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i de les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu tindrà lloc a mitjans de juliol. I a partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants catalans. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats per un incendi vinculat al robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Mor als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen o Santana. Davis, figura clau de la indústria musical i exdirector de Columbia Records, va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els esports, David Ubach.
2: En què destaquem que el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, derrota dels locals per 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València. I al Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi que el converteixen amb un total de 18 en el màxim golejador històric en Mundials.
1: I el temps aquesta nit costarà dormir, sobretot al litoral de Barcelona, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus i també a Ponent, on no baixaran dels 20. Un dia assolellat tindrem aquest dimarts amb alguns ruixats puntuals al Pirineu. La calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció orgànica i continuada durant la pandèmia. El seu exassessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i, en canvi, el comissionista confés, Víctor de Aldama, a només 4 anys. I, a més, el Suprem el salva d'entrar a la presó per haver col·laborat a aclarir el cas. La sentència és ferma i s'ha dictat per unanimitat. Madrid, Paula Brujats.
3: Tots tres van crear una trama corrupta, orgànica, organitzada i continuada en plena pandèmia. Ábalos n'era el cap, Koldo García la corretja de transmissió i de Aldama el corruptor. El Suprem diu que van aprofitar la influència del ministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE per adjudicar des de DIF i Ports de l'Estat contractes de mascaretes a l'empresa d'Aldama i, a canvi, l'empresari va pagar els favors a Ábalos amb diners i espècies. El Suprem dona per provat que el ministre va cobrar 10.000 euros al mes durant 2 anys de Víctor d'Aldama i també se li va pagar un viatge a Marbella, un xalet a Cádiz i el lloguer del pis de la seva nòvia al centre de Madrid. Per acreditar-ho, el tribunal dona per bona la confessió de d'Aldama, un Excel també on apuntava els pagaments i la declaració de dos socis de l'empresari, tota la credibilitat. Per tant, el comissionista confés que obté recompensa 4 anys de presó i s'estalviarà entrar-hi.
4: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: D'Aldama només haurà de fer un any de treballs en benefici de la comunitat. El Suprem valora la seva confessió com a clau per resoldre el cas i tampoc haurà de retornar els 4 milions d'euros que va guanyar. Futur molt més negre per Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó respectivament, fa 7 mesos que ja estan empresonats, i el Suprem argumenta que l'alta condemna de tots dos també respon al dany a la democràcia que suposa un cas de corrupció com aquest i el greu deteriorament a la confiança de la gent en la política.
1: I el Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justicia.
6: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
5: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport. En compliment de les mesures cautelars, serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
1: L'exresponsable d'Interior, Joan Ignasi Elena, defensa la legalitat dels contractes de la seva empresa amb l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès, ara fa 7 anys. El diputat republicà ha declarat aquest dilluns com a investigat per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia, on també ha comparegut com a imputat l'excap de files d'Iniciativa, Joan Herrera. Barcelona, Cristian Roldán.
7: L'exconseller Elena ha negat cap favor polític per part del llavors alcalde d'Altafulla, Félix Alonso, a qui també s'investiga, però el Suprem, per la seva condició de diputat al Congrés, i assegura que ni tan sols es coneixien en persona. A més, entre el 2017 i el 2019, els anys en què l'Ajuntament d'Altafulla va contractar els serveis de l'empresa Sinergia, Elena ni tan sols militava a Esquerra. També s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en aquesta contractació, però no indicis de delicte penal. Unes irregularitats que l'advocat d'Elena xifra en un benefici total de 600 euros per l'empresa. De la seva banda, l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui també figura com a administrador de Sinergia, defensa que ell es va desvincular d'aquesta companyia el juliol del 2018 i que la seva feina tampoc tenia res a veure amb aquest tipus de contractacions menors.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. El primer ministre britànic, Keir Starmer, fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol. Pressionat pel seu partit després de l'últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme, Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast del partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo i aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Londres, Quim Olivares.
8: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
9: I will also give my successor.
10: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa dos anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
8: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
1: I el candidat de l'esquerra a Colòmbia, Iván Cepeda, assegura que fins que no hagi acabat el recompte, ell encara és un ferm candidat a la presidència. Tot i reconèixer el resultat provisional que atorga la victòria de la segona volta a Abelardo de la Espriella, Cepeda assegura que cal esperar que el resultat sigui definitiu i també que resolguin les 57.000 reclamacions que ha interposat el seu equip de seguretat electoral. Ha fet una crida, això sí, a la calma entre els seus seguidors. Des de Bogotà, Joan Biosca.
11: Iván Cepeda assegura amb fermesa que ell encara és candidat a la presidència de Colòmbia, alertant que els resultats coneguts en aquestes

0: autoritarios, a muchos políticos violentos.
1: Des de les files de l'extrema dreta es veuen guanyadors. El candidat Abelardo de la Espriella oferia en aquestes darreres hores un missatge des de Barranquilla, ja com a cap d'estat electe. També els seus partidaris celebraven la victòria a les urnes. La darrera paraula està en mans del Consell Electoral de Colòmbia i, si cal, podria intervenir la justícia. Hores de gran incertesa al país andí.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu que Jordi Pujol i el seu partit han tingut per a Catalunya. Ho ha dit aquest dilluns durant l'acte d'entrega de tot el fons documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.
4: Tota la història del Partit de Convergència Democràtica de Catalunya, campanyes electorals, material audiovisual, llistat de militants, marxandatge, tot queda custodiat com a part de la història del país a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Allà s'ha fet aquest dilluns l'acte de lliurament del fons documental que ha presidit Salvador Illa. El president ha lloat la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar.
5: Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hagués estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol. Avui també és un moment per reconèixer avui la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
4: El president Pujol, per la seva part, ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
6: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
4: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas. Jordi Pujol li ha anat acompanyat del seu fill, Oriol Pujol Ferrussola.
3: Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que admet que van fer curt en les previsions. El termini per aportar la documentació acaba dimarts de la setmana que ve.
7: Tant com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vas dir en el seu dia és superior.
3: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
7: Van dir que posaríem el comptador a zero i efectivament hem posat el comptador a zero. Crec que quan portàvem 20 dies aproximadament teníem més del 90% resolts. Quedava un 10% per entendre'ns que eren que tenien més dificultat i per tant no també s'havia de resoldre.
3: El 60% d'aquests expedients són d'homes en una franja dels 30 als 49 anys. I aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat, les proves d'accés a la universitat que es van fer el 9, 10 i 11 de juny. Els estudiants catalans hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o de cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. No serà fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins al 26 de juny, quan els estudiants podran saber exactament quines són les seves opcions. Les anomenades notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes confirmaran si han pogut entrar a la primera assignació o no. Alguns estudiants intentaran aquest dimarts millorar la nota dels exàmens respecte a l'any passat, i és que aquest curs han augmentat un 60% els estudiants que han repetit la selectivitat o algunes matèries, malgrat que el curs passat ja la van aprovar. L'objectiu principal és poder entrar als graus universitaris dels quals es van quedar fora perquè no els arribava la nota d'accés. L'Alessandra vol estudiar Medicina, un dels graus més exigents. La Valèria, en canvi, vol canviar de carrera i passar de Ciències Polítiques a Publicitat i Relacions Públiques.
8: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
9: Jo crec que la clau és tenir una bona mitja de batxillerat i a la SELEP a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
3: Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
2: El temps.
3: Amb Néstor Gómez.
10: Aquest dimarts comença a baixar una mica la temperatura, però l'ambient continuarà sent sufocant durant les hores

0: entre els del dia. Si dilluns vàrem arribar per primera vegada aquest any als 43 graus, la temperatura més alta assolida aquest any, avui es desinfla una mica el termòmetre, però tot i així la calor serà intensíssima. Ja per començar, la nit és tòrrida a la façana costanera, a l'àrea de Barcelona, i tropical, és a dir, que el termòmetre no baixa dels 20 graus a bona part de les comarques de l'interior i de Ponent. I partint d'aquestes xifres, al migdia continuaran sent molt, però que molt càlid. Màximes de 33 a 37 graus cap a les comarques de Girona, entre els 36 i els 38 a la Catalunya central i de nou 40 a 41 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent. Temperatures, doncs, que són altíssimes per aquestes dates, un nou dia amb 40 graus a Catalunya. Tot això amb un matí que serà assolellat amb algunes boires cap a l'Empordà que duraran poc i algun ruixat de tarda al que pot aparèixer al Pirineu Occidental i que naixerà al Pirineu però desplaçarà cap a punts de la Noguera i del Solsonès. Les temperatures al llarg de la setmana tendiran a desinflar-se, però tot i així, la calor intensa o molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
1: Tres quarts i tres minuts, el president del BBVA, Carlos Torres, ha defensat la seva política de préstecs hipotecaris i ha recordat que Espanya és un dels països europeus amb les hipoteques més baixes. S'hi ha referit per primer cop després que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència decidís obrir una investigació als principals bancs espanyols. Torres ha demanat que no s'intervingui al mercat hipotecari espanyol després que el Banc d'Espanya hagi obert les portes a limitar les concessions d'hipoteques de més risc. Santander, Àngels Lafuente.
2: Carlos Torres ha deixat molt clar que davant la investigació engegada per competència sobre els preus de les hipoteques de tipus fix, el BBVA ha actuat correctament i respectant totalment les normes.
3: Considero que tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancia en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
2: Torres ha defensat la seva oferta comercial i ha negat que la política hipotecària del BBVA depengui dels seus competidors.
3: Puedo confirmar con vehemencia, además, que no depende de lo que oigamos o dejemos de oír en ruedas de prensa de la competencia en absoluto. De lo que depende nuestra política comercial en hipotecas y en otros productos es siempre de la creación de valor y de el servicio al cliente.
2: El president del BBVA considera que el mercat hipotecari espanyol és molt competitiu, molt atractiu i les dades ho avalen. És el tercer de la Unió Europea amb els tipus més baixos, un 2,8% de mitjana davant el 3,8% que paguen els alemanys pels crèdits per comprar un habitatge.
1: La jutge que investiga la mort d'Isaac Andich, el fundador de Mango, ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de l'empresari i les seves filles, les germanes de l'acusat Jonathan Andich. Entre una dotzena de testimonis, la magistrada també ha citat dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa ha demanat als Mossos una reconstrucció de la caiguda d'Andic i la identificació dels dos excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia de la caiguda. A més, també ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber en quin estat de salut es trobava abans de morir. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Tarragona, Ricard Buigas.
4: L'incendi causat aquest dilluns a la matinada pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus a la infraestructura ferroviària d'ample convencional, segons Adif. El sistema danyat és un element fonamental per a la regulació de la circulació ferroviària i la seguretat. Per això calculen que tardaran al voltant de 2 mesos per tenir-lo reparat. El primer que ha fet Renfe ha estat activar un pla alternatiu de transport per carretera entre Vinaixa, Les Garrigues i la Plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció d'Adif és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatius més lent que l'automàtic. Això comportarà que els temps de viatges de les línies afectades incrementin uns 10 minuts en el tram entre Montblanc i Vilaverd. També es faran desviaments selectius de trens de mercaderies per la línia Saragossa-Móra la Nova-Barcelona. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès ha afectat la circulació de trens a l'R3 aquest dilluns al matí durant més de 6 hores.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
1: Una plaga de mosques envaeix Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics, d'on suposadament en surt el focus. Treballen per combatre'n la invasió. Girona, Fèlix Martín.
6: L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, detalla que van començar a notar l'augment de mosques el cap de setmana anterior i va començar la investigació.
7: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
6: L'alcalde especifica també com s'està treballant per acabar amb aquesta plaga.
7: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
6: Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
1: Gràcies, Fèlix. I ha mort als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston. So goodbye, please don't cry. També va ser clau en la carrera d'altres artistes com Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana. Davis, que ha mort a casa seva a Manhattan, a Nova York, ha estat una figura clau de la indústria musical i va ser exdirector de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop. Conegut com l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals, ha mort a casa seva a Manhattan després d'estar hospitalitzat des de fa poc per problemes respiratoris. Cliff Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana, Jennifer Hudson i un 5è per les seves contribucions a la música.

0: 3Cat Info. 3Cat Info. Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El València s'ha endut la victòria del Palau Blaugrana per 80-88 i recupera així el factor pista a la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Barça. El combinat visitant s'ha situat 2-1 per davant en l'eliminatòria final per al títol ACB i d'aquesta manera el Barça necessita guanyar dimecres novament al Palau Blaugrana per forçar el cinquè definitiu partit que jugaria dissabte a València. L'aler del Barça, Joel Parra, un dels destacats en aquesta final, doncs subratlla la importància d'aquest quart enfrontament de demà passat.
3: L'equip ha de saber, bueno, ho sabem, que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí el Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs, encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
2: El Barça ha arribat a anar 18 punts per sota en el marcador al final del tercer quart, però a l'inici del darrer parcial hi ha hagut gran remuntada dels de Xavi Pasqual per empatar 73 a falta de 5 minuts. Aleshores, però, el València ha retornat la moneda a l'equip blaugrana i s'ha acabat enduent el triomf. Un parcial favorable del Barça per mantenir l'equip amb opcions a l'últim quart, això sí, que subratllava també l'alí pivot del Barça, Toko Shengelia.
4: No es más de 20-2, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos, no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
2: El quart partit d'aquest dimecres al Palau Blaugrana serà novament a les 8, també en transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: De la bàsquet de futbol per parlar del Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Aquest dilluns amb triomf de la selecció argentina a la segona jornada per 2-0 enfront d'Àustria, Arlington, a Texas. Una victòria que classifica el combinat que capitaneja Leo Messi ja per als setzens de final. Un Messi que precisament ha marcat un doblet de gols, tot i que amb empat a 0 encara ha fallat un penal. Amb aquest doblet que Messi valorava així, doncs, el situen amb 18 gols en el total dels Mundials, com el màxim golejador històric en solitari en Copes del Món. Messi, amb el doblet a més d'aquest dilluns, se situa amb 5 com a màxim golejador d'aquest Mundial. Messi, en acabat, com dèiem, subratllava els seus gols, però sobretot la importància de la victòria.
5: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
2: Per cert, que també després del partit, el davanter argentí Julián Álvarez ha parlat en clau de clubs i assegura que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
2: Sense deixar el futbol, afegim que el Girona ha confirmat Quique Álvarez, tècnic del filial fins ara, per dirigir el primer equip la propera temporada a la segona divisió. Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon entrenador.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: Destaquem també que el Barça de futbol sala pot guanyar aquest dimarts la Lliga. Juga el tercer partit del play-off final a la pista del Pozo de Múrcia, tot dominant la sèrie per 2-0. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, recupera Pito, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest mateix dimarts l'operen. Pel que fa a l'hoquei, Lliga d'Hoquei Patins, partit definitiu aquest dimarts també entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada per decidir el campió de Lliga després de l'empat a 2 a l'eliminatòria final. Sentim Marc Arol, el jugador de l'Igualada, parlant d'aquest decisiu enfrontament.
7: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que, bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
2: En handbol, el Barça ha anunciat l'ampliació de contracte del seu jugador eslové extrem, Blas Janks, per 2 temporades més, fins al 2030. I tornant al bàsquet, presentant l'amistós de diumenge en què Catalunya juga contra la Gran Bretanya al Nou Congost. El seleccionador nacional Jaume Pons Arnau ha donat una llista de 16 jugadors. Pep Busquets, Gerard Fernández, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, Jan Plàtiu, Aleix Font, Jaume Lobo, Adrià Domènech, Ramon Vilà i Robert Cusiells. També hi figuren Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Paulí, els quals, segons ha pogut saber 3cat.info, la Federació Espanyola no autoritza jugar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA del premundial. Amb tot, Pons Arnau comenta la seva llista.
8: Vull destacar que hi ha jugadors que no hi podran ser, però que amb quasi cap excepció tots han mostrat moltes ganes de participar-hi, fins i tot el mateix Riqui, que ha expressat la seva il·lusió, però que ara està en un moment vital que, en el que ha de prioritzar altres qüestions, i això ho hem de respectar.
2: Encara en bàsquet, l'escort d'Àlex Reyes del Manresa paga la seva clàusula de rescisió i s'allibera del club del Bages per fitxar per la sisa Joventut. I en waterpolo, el Sant Andreu femení ha confirmat, el Sabadell femení, volíem dir, ha confirmat el fitxatge de la boia internacional del Sant Andreu, Paula Camus.
0: 3cat Info.

0: El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu podria tenir lloc a mitjans de juliol. La Unió Europea acorda endurir les penes per abús de menors i ampliar el període de prescripció dels delictes als 50 anys. El nou marc ha de rebre el vistiplau definitiu de l'Eurocambra i els estats membres abans que entri en vigor. Les víctimes d'abusos dins l'Església espanyola exigeixen al govern i als partits que el delicte no prescrigui. Ebro posa en marxa una segona línia de fabricació a la planta de la Zona Franca de Barcelona que li permetrà augmentar la producció, que passarà dels 14.000 cotxes de l'any passat a 30.000 aquest any. El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Catalunya supera el pic de l'onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida és la que ha registrat una temperatura més alta, amb 42,4 graus. El govern demana extremar les precaucions durant la revetlla de Sant Joan perquè el perill d'incendi és molt alt. El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Proves sense corregir, un thriller ple d'errors que el lector ha d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que Pau Vidal ha adaptat al català.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88, que obliga doncs l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València. Al Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 Àustria, amb un doblet de gols de Leo Messi, que converteixen l'ex del Barça en el màxim golejador històric en Mundials, amb un total de 18. I el Girona ha confirmat Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip de cara a la propera temporada a segona. Fins ara, Quique Álvarez era el tècnic del filial gironí.
0: I el temps: nit de mal dormir al litoral de Barcelona, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat amb alguns ruixats puntuals al Pirineu, la calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Comencem us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció orgànica i continuada durant la pandèmia. El seu exassessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i, en canvi, el comissionista confés, Víctor de Aldama, a només 4 anys, i el Suprem el salva d'entrar a la presó per haver col·laborat a aclarir el cas. La sentència és ferma i s'ha dictat per unanimitat. Madrid, Paula Brujats.
3: Tots tres van crear una trama corrupta, orgànica, organitzada i continuada en plena pandèmia. I Ábalos n'era el cap, Koldo García, la corretja de transmissió i d'Aldama, el corruptor. El Suprem diu que van aprofitar la influència del ministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE per adjudicar des de DIF i Ports de l'Estat contractes de mascaretes a l'empresa d'Aldama i, a canvi, l'empresari va pagar els favors a Ábalos amb diners i espècies. El Suprem dona per provat que el ministre va cobrar 10.000 euros al mes durant 2 anys de Víctor d'Aldama i també se li va pagar un viatge a Marbella, un xalet a Cádiz i el lloguer del pis de la seva nòvia al centre de Madrid. Per acreditar-ho, el tribunal dona per bona la confessió de d'Aldama, un Excel també on apuntava els pagaments i la declaració de 2 socis de l'empresari. Tota la credibilitat, per tant, el comissionista confés que obté recompensa 4 anys de presó i s'estalviarà entrar-hi.
4: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: D'Aldama només haurà de fer 1 any de treballs en benefici de la comunitat. El Suprem valora la seva confessió com a clau per resoldre el cas i tampoc haurà de retornar els 4 milions d'euros que va guanyar. Futur molt més negre per Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó respectivament, fa 7 mesos que ja estan empresonats, i el Suprem argumenta que l'alta condemna de tots dos també respon al dany a la democràcia que suposa un cas de corrupció com aquest i el greu deteriorament a la confiança de la gent en la política.
0: Fons de la Moncloa han condemnat el comportament d'Ábalos i la resta d'acusats. Tot i això, l'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
0: Abans, i en referència a De Aldama, Puente havia afirmat a X que la sentència és alliçonadora i havia criticat que es perdoni algú que ha comès delictes i col·labora. També s'ha referit aquest dilluns a l'empresari, la vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz. S'ha mostrat sorpresa.
7: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a la sentència. En canvi, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
8: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: Pel que fa als partits catalans, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, es preguntava de què li serveix a Sánchez aguantar i ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. A la mateixa xarxa, el portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per D'Aldama i no per la condemna a l'exministre Ábalos. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado.
9: El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
10: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
9: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
2: 3CAT Info.
0: Cinc minuts i un quart. El primer ministre britànic, Keir Starmer, fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol pressionat pel seu partit després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme. Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast del partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo i aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Londres, Quim Olivares.
11: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
12: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa dos anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
11: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
0: Els Estats Units suspenen les sancions a l'Iran per la venda de petroli fins al 21 d'agost. És una decisió que indica el bon camí de les converses de pau entre els dos països després de la trobada d'aquest cap de setmana a Suïssa dels equips negociadors. La notícia ha fet caure encara més el preu del cru. El barril de Brent val un 3% menys, al voltant dels $77. Els dos mesos sense sancions al petroli iranià també han de ser 60 dies sense peatges a l'estret d'Hormuz, un període durant el qual Washington i Teheran han de segellar un acord sobre la limitació del programa nuclear iranià. De moment, segons el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, els inspectors de l'ONU tornaran a revisar les instal·lacions nuclears de la República Islàmica.
13: Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'AIA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
0: Després de dos dies de negociacions a Suïssa, els contactes continuen a diferents nivells. El president iranià, Masoud Pezeshkian, viatja al Pakistan, país mediador, per continuar les consultes sobre el procés. El principal negociador iranià, Mohammed Bagher Khaligaf, va a Oman per coordinar l'administració conjunta de l'estret d'Hormuz i el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio es desplaçarà aquest dimarts al Golf Pèrsic per supervisar el trànsit de vaixells a l'estret. I la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha assegurat davant del Parlament Europeu que l'entitat segueix molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà i que ara mateix no considera necessària una resposta més contundent del BCE pels efectes de la guerra. Lagarde ha allunyat així una nova pujada dels tipus d'interès.
14: El xoc és evident, però encara no veiem cap evidència que s'hagin consolidat unes expectatives d'inflació o efectes de segona ronda que justifiquin una resposta més contundent en aquesta fase.
0: I la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexual de menors i ampliar els terminis de denúncia que s'allargaran fins als 50 anys com a mínim per a les víctimes. Els delictes més greus, com la prostitució infantil i les violacions amb penetració, tindran penes mínimes de 10 anys de presó i no es prescriuran fins passats 32 anys des que la víctima compleixi la majoria d'edat. L'acord encara ha de ser ratificat pel Parlament Europeu i el Consell. La reforma també introdueix nous delictes vinculats a les tecnologies, com la creació de material d'abús sexual amb intel·ligència artificial. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins l'Església a l'abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant, però pressiona el govern espanyol.
15: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. Tanmateix, a Espanya, la notícia sona oportunitat perduda. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
0: A més, reforça la protecció de les víctimes amb assistència sanitària i jurídica gratuïta i el dret a indemnització. Espanya compleix els nous estàndards de manera ajustada en terminis de prescripció fins als 40 anys en delictes lleus i 55 en el cas dels més greus.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ho destacava en titulars, l'automobilística Ebro preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar fins a les 30.000 unitats. La companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, de fet, a ple rendiment, li permetria produir encara més, però la fabricació s'anirà compassant amb les xifres de vendes. Rafael Ruiz és president del grup Ebro Motors.
16: L'any passat vam estar al voltant unes vendes del voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem estar entre 25-30.000 unitats. Aquest és el nostre objectiu i la companyia, doncs, és molt important perquè això, aquestes vendes, l'augment de les vendes de vehicles Ebro, també s'està traduint a treballadors.
0: Actualment, segons la companyia, el grup Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i uns 2.000 més d'indirectes. A més, diu que s'estan fent inversions per un total de 150 milions d'euros que inclouen noves seccions de soldadura i pintura, a banda de la nova línia de producció. Ara, el pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o a principis del que ve, els primers cotxes elèctrics purs. Serà un vehicle urbà de la marca Ebro i un altre del tipus SUV del seu soci xinès, Chery. I ha mort als 100 anys Alan Greenspan, el president de la Reserva Federal dels Estats Units que més temps ha liderat la institució en l'era moderna. Greenspan va estar al capdavant de la Fed gairebé 20 anys, entre el 1987 i el 2006, sota els mandats de quatre presidents, Ronald Reagan, George Bush pare, Bill Clinton i George Bush fill. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units, però també va rebre dures crítiques, sobretot per la crisi financera del 2008. Se'l va acusar de no vigilar prou i deixar créixer els productes hipotecaris tòxics que van acabar sent el detonant d'aquella crisi.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
17: Aquest dimarts comença a baixar una mica la temperatura, però l'ambient continuarà sent sufocant durant les hores centrals del dia. Si dilluns vàrem arribar per primera vegada aquest any als 43 graus, la temperatura més alta assolida aquest any, avui es desinfla una mica el termòmetre, però tot i així la calor serà intensíssima. Ja per començar, la nit és tòrrida a la façana costanera, a l'àrea de Barcelona i tropical, és a dir, que el termòmetre no baixa dels 20 graus a bona part de les comarques de l'interior i de Ponent. I partint d'aquestes xifres, al migdia continuaran sent molt, però que molt càlid. Màximes de 33 a 37 graus cap a les comarques de Girona, entre els 36 i els 38 a la Catalunya central i de nou 40 a 41 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent. Temperatures, doncs, que són altíssimes per aquestes dates, un nou dia a un 40 graus a Catalunya. Tot això amb un matí que serà assolellat amb algunes boires cap a l'Empordà que duraran poc i algun ruixat de tarda, el que pot aparèixer al Pirineu Occidental i que naixerà al Pirineu però desplaçarà cap a punts de la Noguera i del Solsonès. Les temperatures al llarg de la setmana tendiran a desinflar-se, però tot i així la calor intensa o molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
0: Gràcies, Néstor. Completem aquesta informació explicant-vos que Catalunya ha superat el punt àlgid d'aquesta onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida ha registrat la temperatura més alta amb 42,4 graus, però a banda de Ponent, també a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, han fregat els 42 graus. I a la Catalunya central, algunes poblacions del Bages han arribat als 40. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un episodi d'altes temperatures que s'allargarà fins dimecres. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, insisteix en la necessitat d'estar alerta durant tota la setmana.
18: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
0: A més, aquesta onada de calor arriba a les portes de la Revetlla de Sant Joan. El govern assegura que el risc és extrem. Per això no autoritzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat de la població. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
19: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
20: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut diversos incendis provocats per un front de tempestes que ha afectat comarques del Pirineu. El més destacat ha estat a Talarn, al Pallars Jussà. Els bombers l'han aconseguit estabilitzar al cap de poca estona, tot i que el foc s'ha declarat en una zona de difícil accés. I a Lleida, en plena onada de calor, els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, entitats socials reclamen més inspeccions de treball. Lleida, Júlia Albagar.
21: Amb la campanya de la fruita ja en marxa, la calor d'este dilluns ha complicat la feina al camp. Això explicava l'Ousmane, que fa 20 anys que treballa com a temporer.
22: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a las 6:30 hasta las 12:30.
21: Quan hi ha avisos de perill per calor, s'avancen els horaris de feina i cal garantir protecció per als treballadors. Quan la temperatura és extrema, els treballs s'han d'aturar del tot, però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius concretes. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
23: Unes recomanacions per dir, avui a partir de la una no podeu treballar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
21: Algunes entitats, com Fruita amb Justícia Social, reclamen més inspeccions de treball. Sentim l'activista Bàrbara Primo.
24: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps, i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
21: L'any passat, un temporer va morir per un cop de calor al Segrià mentre treballava a 40 graus. L'empresa va ser una de les 9 sancionades el 2025 a Ponent.
0: I dos nens de 2 i 4 anys han mort a Carpentràs, al sud-est de França, després de quedar atrapats dins d'un vehicle durant l'onada de calor que afecta també aquest país. Els serveis d'emergència no han pogut reanimar-los i la Fiscalia investiga els fets, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures. L'episodi de calor extrema, amb màximes properes als 43 graus, ha obligat a cancel·lar classes en algunes escoles i ha activitat ha activat l'alerta màxima en 54 departaments, més de la meitat del país. Eduard Geffray és el ministre d'Educació francès.
25: Ce matin, hi havia 1.300...
26: Aquest matí, 1.352 escoles han estat tancades i 4.042 han fet adaptacions, principalment amb horaris modificats, i els estudiants sortiran, en general, a la una del migdia com a molt tard. En alguns casos, les escoles han utilitzat altres espais, com ara sales municipals, biblioteques, que tenen aire condicionat per allotjar els estudiants.
0: És la segona onada de calor a Europa en menys d'un mes, amb mesures com la suspensió de trens a França i Bèlgica per evitar incidències. Al sud d'Anglaterra i Gal·les, l'alerta per calor extrema es manté fins almenys dijous, amb temperatures previstes de fins a 38 graus. A Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el màxim període.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Proves sense corregir, un thriller que posa a prova el lector perquè està ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que està traduït a diferents llengües i que a Itàlia ha fascinat milers de lectors, alguns dels quals han trobat més errors dels que realment hi ha, com explica l'autor a aquesta emissora.
27: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
28: Sono l'evoluzione della lingua.
0: Un llibre que és enigma i joc i que arriba en català amb edicions 62, que ha inclòs les solucions al final. Pau Vidal ha fet la traducció i també l'adaptació al català dels errors estrictament lingüístics, ortogràfics i gramaticals.

0: amb el David Ubach.
1: El València ha guanyat 80-88 al Palau Blaugrana i recupera el factor camp a la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Barça. Els de Pedro Martínez s'han situat, doncs, amb un avantatge a la sèrie final de 2-1, i ara el Barça necessita guanyar dimecres novament al Palau Blaugrana per forçar el cinquè definitiu partit que jugaria a València. De la transcendència, doncs, d'aquest quart enfrontament que jugarà dimecres, dia de Sant Joan, en parla l'aler de Blaugrana, Joel Parra.
2: L'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres, doncs, encara sigui millor, i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
1: El València ha arribat a tenir 18 punts d'avantatge al final del tercer quart, però el Barça ha empatat a 73 a falta de 5 minuts, tot i que el triomf se li ha escapolit als de Xavi Pascual. L'alí pivot de Georgià del Barça, Toko Shengelia, assegura que l'empenta que han tingut per arribar a igualar el marcador quan ho tenien tot perdut els ha de servir en el futur.
3: No és més de 22, sinó més la mentalitat que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
1: Com dèiem, el quart partit es jugarà dimecres a les 8, novament al Palau Blaugrana, amb transmissió també en directe a Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria en partit jugat a Arlington, a Texas, a l'estat nord-americà de Texas, amb doblet de gols de Leo Messi, que ja en suma 5 en aquest Mundial. Un Messi que va empatar 0, això sí, ha fallat un penal. Han acabat l'ex del Barça, capità de la selecció argentina, doncs valorava així el triomf.
5: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, es todo partido muy, muy igualado, muy intenso, y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
1: Amb aquests dos gols marcats aquest dilluns contra Àustria, Messi en suma ja 18 en total en Mundials, la qual cosa el converteixen en el màxim golejador històric en Copes del Món en solitari ja, amb dos avantatges sobre el 16 de l'alemany Miroslav Klose. Per cert que, després de l'enfrontament, Julián Álvarez ha parlat en clau de clubs i ha assegurat que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
4: 3CAT Info.
1: També en futbol, el Girona ha confirmat que Quique Álvarez, el tècnic del filial fins ara, dirigirà el primer equip la propera temporada a la segona divisió.
7: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
1: Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon tècnic.
4: 3CAT Info.
1: Recuperem breument el fil poliesportiu per parlar de futbol sala, perquè el Barça pot guanyar aquest dimarts la Lliga. Juga el tercer partit del play-off final a la pista del Pozo de Múrcia, dominant la sèrie per 2-0. Javi Rodríguez, l'entrenador blaugrana, assegura que seria molt especial guanyar aquesta Lliga.
8: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán de Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
1: El Barça recupera Pito, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest dimarts mateix l'operen. I a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins es jugarà també aquest dimarts el partit definitiu de la final entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada, amb l'eliminatòria empatada a 2. L'enfrontament serà aquest dimarts, com dèiem, a la Corunya. I ara en vol el Barça anunciar la reampliació de contracte del jugador eslové Blaž Janković per 2 temporades més, fins al 2030.

0: Són dos quarts de dues.
1: Moment a Trescat Info de fer un cop d'ull als principals temes. El Suprem sentencia 24 anys de presó a l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i de les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu tindrà lloc a mitjans de juliol. I a partir d'ara també us explicarem que aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants catalans. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats per un incendi vinculat al robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Mor als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen o Santana. Davis, figura clau de la indústria musical i exdirector de Columbia Records, va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els esports, David Ubach.
2: En què destaquem que el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, derrota dels locals per 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València. I al Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi, que el converteixen amb un total de 18 en el màxim golejador històric en Mundials.
1: I el temps aquesta nit costarà dormir, sobretot al litoral de Barcelona, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus i també a Ponent, on no baixaran dels 20. Un dia assolellat tindrem aquest dimarts amb alguns ruixats puntuals al Pirineu. La calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció orgànica i continuada durant la pandèmia. El seu exassessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i, en canvi, el comissionista confés, Víctor de Aldama, a només 4 anys i, a més, el Suprem el salva d'entrar a la presó per haver col·laborat a aclarir el cas. La sentència és ferma i s'ha dictat per unanimitat. Madrid, Paula Brujats.
3: Tots tres van crear una trama corrupta, orgànica, organitzada i continuada en plena pandèmia. Ábalos n'era el cap, Koldo García la corretja de transmissió i de Aldama el corruptor. El Suprem diu que van aprofitar la influència del ministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE per adjudicar des de DIF i Ports de l'Estat contractes de mascaretes a l'empresa d'Aldama i, a canvi, l'empresari va pagar els favors a Ábalos amb diners i espècies. El Suprem dona per provat que el ministre va cobrar 10.000 euros al mes durant 2 anys de Víctor Lladama i també se li va pagar un viatge a Marbella, un xalet a Cádiz i el lloguer del pis de la seva nòvia al centre de Madrid. Per acreditar-ho, el tribunal dona per bona la confessió de Lladama, un Excel també on apuntava els pagaments i la declaració de dos socis de l'empresari, tota la credibilitat. Per tant, el comissionista confés que obté recompensa 4 anys de presó i s'estalviarà entrar-hi.
4: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: Lladama només haurà de fer un any de treballs en benefici de la comunitat. El Suprem valora la seva confessió com a clau per resoldre el cas i tampoc haurà de retornar els 4 milions d'euros que va guanyar. Futur molt més negre per Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó respectivament, fa 7 mesos que ja estan empresonats, i el Suprem argumenta que l'alta condemna de tots dos també respon al dany a la democràcia que suposa un cas de corrupció com aquest i el greu deteriorament a la confiança de la gent en la política.
1: I el Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justicia.
6: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
5: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport. En compliment de les mesures cautelars, serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
1: L'exresponsable d'Interior, Joan Ignasi Elena, defensa la legalitat dels contractes de la seva empresa amb l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès, ara fa 7 anys. El diputat republicà ha declarat aquest dilluns com a investigat per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia, on també ha comparegut com a imputat l'excap de files d'Iniciativa, Joan Herrera. Barcelona, Cristian Roldán.
7: L'exconseller Elena ha negat cap favor polític per part del llavors alcalde d'Altafulla, Félix Alonso, a qui també s'investiga, però el Suprem, per la seva condició de diputat al Congrés, i assegura que ni tan sols es coneixien en persona. A més, entre el 2017 i el 2019, els anys en què l'Ajuntament d'Altafulla va contractar els serveis de l'empresa Sinergia, Elena ni tan sols militava a Esquerra. També s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en aquesta contractació, però no indicis de delicte penal. Unes irregularitats que l'advocat d'Elena xifra en un benefici total de 600 euros per l'empresa. De la seva banda, l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui també figura com a administrador de Sinergia, defensa que ell es va desvincular d'aquesta companyia el juliol del 2018 i que la seva feina tampoc tenia res a veure amb aquest tipus de contractacions menors.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
1: Sortim a l'exterior. El primer ministre britànic Keir Starmer fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol. Pressionat pel seu partit després de l'últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme, Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast del partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo i aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Londres, Quim Olivares.
8: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
9: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
8: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
1: I el candidat de l'esquerra a Colòmbia, Iván Cepeda, assegura que fins que no hagi acabat el recompte, ell encara és un ferm candidat a la presidència. Tot i reconèixer el resultat provisional que atorga la victòria de la segona volta a Abelardo de la Espriella, Cepeda assegura que cal esperar que el resultat sigui definitiu i també que resolguin les 57.000 reclamacions que ha interposat el seu equip de seguretat electoral. Ha fet una crida, això sí, a la calma entre els seus seguidors. Des de Bogotà, Joan Biosca.
10: Iván Cepeda assegura amb fermesa que ell encara és candidat a la presidència de Colòmbia, alertant que els resultats coneguts en aquestes darreres hores són provisionals i no definitius. És cert que a Colòmbia el recompte ràpid de taules i actes testimoni s'agafa com a bo, com a definitiu, marca qui guanya les eleccions, però mai havia passat que entre un i altre candidat hi hagués poc més de 200.000 vots. El líder de la coalició d'esquerres colombiana ha demanat calma i serenitat als seus partidaris i no manifestar-se esperant els resultats finals.
11: Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos.
10: Desde las

0: reconeix el paper decisiu que Jordi Pujol i el seu partit han tingut per a Catalunya. Ho ha dit aquest dilluns durant l'acte d'entrega de tot el fons documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.
1: Tota la història del Partit de Convergència Democràtica de Catalunya, campanyes electorals, material audiovisual, llistat de militants, marxandatge, tot queda custodiat com a part de la història del país a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Allà s'ha fet aquest dilluns l'acte de lliurament del fons documental que ha presidit Salvador Illa. El president ha lloat la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar.
2: Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol. Avui també és un moment per reconèixer la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
1: El president Pujol, per la seva part, ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
3: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
1: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas. Jordi Pujol li ha anat acompanyat del seu fill, Oriol Pujol Ferrusola.
0: Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que admet que van fer curt en les previsions. El termini per aportar la documentació acaba dimarts de la setmana que ve.
4: Tant com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
0: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
4: Van dir que posaríem el comptador a zero i efectivament hem posat el comptador a zero. Crec que quan portàvem 20 dies aproximadament teníem més del 90% resolts. Quedava un 10% per entendre'ns que eren que tenien més dificultat i per tant no també s'havia de resoldre.
0: El 60% d'aquests expedients són d'homes en una franja dels 30 als 49 anys. I aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat, les proves d'accés a la universitat que es van fer el 9, 10 i 11 de juny. Els estudiants catalans hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o de cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. No serà fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins al 26 de juny, quan els estudiants podran saber exactament quines són les seves opcions. Les anomenades notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes confirmaran si han pogut entrar a la primera assignació o no. Alguns estudiants intentaran aquest dimarts millorar la nota dels exàmens respecte a l'any passat, i és que aquest curs han augmentat un 60% els estudiants que han repetit la selectivitat o algunes matèries, malgrat que el curs passat ja la van aprovar. L'objectiu principal és poder entrar als graus universitaris dels quals es van quedar fora perquè no els arribava la nota d'accés. L'Alessandra vol estudiar Medicina, un dels graus més exigents. La Valèria, en canvi, vol canviar de carrera i passar de Ciències Polítiques a Publicitat i Relacions Públiques.
5: Jo vaig decidir repetir tota la SELE perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
6: Jo crec que la clau és tenir una bona mitja de batxillerat i a la SELE anar a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
0: Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
7: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
8: Aquest dimarts comença a baixar una mica la temperatura, però l'ambient continuarà sent sufocant durant les hores centrals del dia. Si dilluns vàrem arribar per primera vegada aquest any als 43 graus, la temperatura més alta assolida aquest any, avui es desinfla una mica el termòmetre, però tot i així la calor serà intensíssima. Ja per començar, la nit és tòrrida a la façana costanera, a l'àrea de Barcelona, i tropical, és a dir, que el termòmetre no baixa dels 20 graus a bona part de les comarques de l'interior, interior i de ponent. I partint d'aquestes xifres, al migdia continuaran sent molt, però que molt càlid. Màximes de 33 a 37 graus cap a les comarques de Girona, entre els 36 i els 38 a la Catalunya Central i de nou 40.

0: 40 a 41 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent. Temperatures, doncs, que són altíssimes per aquestes dates, un nou dia a un 40 graus a Catalunya. Tot això amb un matí que serà assolellat amb algunes boires cap a l'Empordà que duraran poc i algun ruixat de tarda al que pot aparèixer al Pirineu Occidental i que naixerà al Pirineu però desplaçarà cap a punts de la Noguera i del Solsonès. Les temperatures al llarg de la setmana tendiran a desinflar-se, però tot i així, la calor intensa o molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Tres quarts i tres minuts, el president del BBVA, Carlos Torres, ha defensat la seva política de préstecs hipotecaris i ha recordat que Espanya és un dels països europeus amb les hipoteques més baixes. S'hi ha referit per primer cop després que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència decidís obrir una investigació als principals bancs espanyols. Torres ha demanat que no s'intervingui al mercat hipotecari espanyol després que el Banc d'Espanya hagi obert les portes a limitar les concessions d'hipoteques de més risc. Santander, Àngels Lafuente.
3: Carlos Torres ha deixat molt clar que davant la investigació engegada per competència sobre els preus de les hipoteques a tipus fix, el BBVA ha actuat correctament i respectant totalment les normes.
4: Considero que tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancia en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
3: Torres ha defensat la seva oferta comercial i ha negat que la política hipotecària del BBVA depengui dels seus competidors.
4: Puedo confirmar con vehemencia además que no depende de lo que oigamos o dejemos de oír en ruedas de prensa de la competencia en absoluto. De lo que depende nuestra política comercial en hipotecas y en otros productos es siempre de la creación de valor y de el servicio al cliente.
3: El president del BBVA considera que el mercat hipotecari espanyol és molt competitiu, molt atractiu i les dades ho avalen. És el tercer de la Unió Europea amb els tipus més baixos, un 2,8% de mitjana davant el 3,8% que paguen els alemanys pels crèdits per comprar un habitatge.
2: La jutge que investiga la mort d'Isaac Andich, el fundador de Mango, ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de l'empresari i les seves filles, les germanes de l'acusat Jonathan Andich. Entre una dotzena de testimonis, la magistrada també ha citat dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa ha demanat als Mossos una reconstrucció de la caiguda d'Andic i la identificació dels dos excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia de la caiguda. A més, també ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber en quin estat de salut es trobava abans de morir. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Tarragona, Ricard Guigues.
5: L'incendi causat aquest dilluns a la matinada pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus a la infraestructura ferroviària d'ample convencional, segons Adif. El sistema danyat és un element fonamental per a la regulació de la circulació ferroviària i la seguretat. Per això calculen que tardaran al voltant de 2 mesos per tenir-lo reparat. El primer que ha fet Renfe ha estat activar un pla alternatiu de transport per carretera entre Vinaixa, les Garrigues i la plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció d'Adif és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatius més lent que l'automàtic. Això comportarà que els temps de viatges de les línies afectades incrementin uns 10 minuts en el tram entre Montblanc i Vilaverd. També es faran desviaments selectius de trens de mercaderies per la línia Saragossa-Móra la Nova-Barcelona. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès ha afectat la circulació de trens a l'R3 aquest dilluns al matí durant més de 6 hores.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Una plaga de mosques envaeix Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics, d'on suposadament en surt el focus. Treballen per combatre'n la invasió. Girona, Fèlix Martín.
6: L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, detalla que van començar a notar l'augment de mosques el cap de setmana anterior i va començar la investigació.
7: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
6: L'alcalde especifica també com s'està treballant per acabar amb aquesta plaga.
7: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
6: Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
2: Gràcies, Fèlix. I ha mort als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston. So goodbye, please don't cry. També va ser clau en la carrera d'altres artistes com Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana. Davis, que ha mort a casa seva a Manhattan, a Nova York, ha estat una figura clau de la indústria musical i va ser exdirector de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop. Conegut com l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals, ha mort a casa seva a Manhattan després d'estar hospitalitzat des de fa poc per problemes respiratoris. Cliff Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana, Jennifer Hudson i un 5è per les seves contribucions a la música.

0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El València s'ha endut la victòria del Palau Blaugrana per 80-88 i recupera així el factor pista a la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Barça. El combinat visitant s'ha situat 2-1 per davant en l'eliminatòria final per al títol ACB i d'aquesta manera el Barça necessita guanyar dimecres novament al Palau Blaugrana per forçar el cinquè definitiu partit que jugaria dissabte a València. L'aler del Barça, Joel Parra, un dels destacats en aquesta final, doncs subratlla la importància d'aquest quart enfrontament de demà passat.
3: L'equip ha de saber, bueno, ho sabem, que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí el Palau amb la nostra gent, avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs, encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
2: El Barça arriba a anar 18 punts per sota en el marcador al final del tercer quart, però a l'inici del darrer parcial hi ha hagut gran remuntada de Xavi Pasqual per empatar 73 a falta de 5 minuts. Aleshores, però, el València ha retornat la moneda a l'equip blaugrana i s'ha acabat enduent el triomf. Un parcial favorable del Barça per mantenir l'equip amb opcions a l'últim quart, això sí, que subratllava també l'alí pivot del Barça, Toko Shengelia.
4: No es más de 20-2, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos, no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
2: El quart partit d'aquest dimecres al Palau Blaugrana serà novament a les 8, també en transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: De la bàsquet de futbol per parlar del Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Aquest dilluns amb triomf de la selecció argentina a la segona jornada per 2-0 enfront d'Àustria, Arlington, a Texas. Una victòria que classifica el combinat que capitaneja Leo Messi ja per als setzens de final. Un Messi que precisament ha marcat un doblet de gols, tot i que amb empat a 0 encara ha fallat un penal. Amb aquest doblet que Messi valorava així, doncs, el situen amb 18 gols en el total dels Mundials, com el màxim golejador històric en solitari en Copes del Món. Messi, amb el doblet a més d'aquest dilluns, se situa amb 5 com a màxim golejador d'aquest Mundial. Messi, en acabat, com dèiem, subratllava els seus gols, però sobretot la importància de la victòria.
5: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
2: Per cert, que també després del partit, el davanter argentí Julián Álvarez ha parlat en clau de clubs i assegura que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
2: Sense deixar el futbol, afegim que el Girona ha confirmat Quique Álvarez, tècnic del filial fins ara, per dirigir el primer equip la propera temporada a la segona divisió. Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon entrenador.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: Destaquem també que el Barça de futbol sala pot guanyar aquest dimarts la Lliga. Juga el tercer partit del play-off final a la pista del Pozo de Múrcia, tot dominant la sèrie per 2-0. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, recupera Pito, però perd Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret i aquest mateix dimarts l'operen. Pel que fa a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, partit definitiu aquest dimarts també entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada per decidir el campió de Lliga després de l'empat a 2 a l'eliminatòria final. Sentim Marc Carol, el jugador de l'Igualada, parlant d'aquest decisiu enfrontament.
7: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que, bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns compliquen els partits.
2: En handbol, el Barça ha anunciat l'ampliació de contracte del seu jugador eslové extrem, Blas Jancs, per 2 temporades més, fins al 2030. I tornant al bàsquet, presentant l'amistós de diumenge en què Catalunya juga contra la Gran Bretanya al Nou Congost. El seleccionador nacional Jaume Pons Arnau ha donat una llista de 16 jugadors. Pep Busquets, Gerard Fernández, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, Jan Plàtiu, Aleix Font, Jaume Lobo, Adrià Domènech, Ramon Vilà i Robert Cusiells. També hi figuren Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Paulí, els quals, segons ha pogut saber 3cat.info, la Federació Espanyola no autoritza jugar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA del premundial. Amb tot, Pons Arnau comenta la seva llista.
8: Vull destacar que hi ha jugadors que no hi podran ser, però que amb quasi cap excepció tots han mostrat moltes ganes de participar-hi, fins i tot el mateix Riqui, que ha expressat la seva il·lusió, però que ara està en un moment vital en el que ha de prioritzar altres qüestions, i això ho hem de respectar.
2: Encara en bàsquet, l'escort d'Àlex Reyes del Manresa apaga la seva clàusula de rescisió i s'allibera del club del Bages per fitxar per la sisa Joventut. I en waterpolo, el Sant Andreu femení ha confirmat, el Sabadell femení, volíem dir, ha confirmat el fitxatge de la boia internacional del Sant Andreu, Paula Camus.
0: 3cat Info.

El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado. Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu podria tenir lloc a mitjans de juliol. La Unió Europea acorda endurir les penes per abús de menors i ampliar el període de prescripció dels delictes als 50 anys. El nou marc ha de rebre el vistiplau definitiu de l'Eurocambra i els estats membres abans que entri en vigor. Les víctimes d'abusos dins l'Església espanyola exigeixen al govern i als partits que el delicte no prescrigui. Ebro posa en marxa una segona línia.